0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

respirava i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

0: amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: de diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best. Mm-hmm. Ah,
5: dona, m'encanta, m'encanta.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo. Ara els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

0: baby, I'm tired.
1: Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: i Cat Weekend.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bassa que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini.

0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
1: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys.
1: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
2: A Més Que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
1: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
2: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
1: Més Que Salut.
2: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
3: Marta!
4: Ei, hola, com estàs?
3: Superbé, cada dia em sento millor.
4: I el secret?
3: Doncs ho tens ben a prop.
4: Sí?
3: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
4: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
3: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith.
1: Radio Arenys. Comparteix grans artistes amb la primera música. Radio Arenys.

0: Ràdio Arenys.
1: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
2: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
3: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
2: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
3: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
2: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
3: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
2: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Les entitats en defensa del dret a l'habitatge alertaven a principis d'any d'una allau de desnonaments quan va caure la moratòria antidesnonaments, però les xifres de moment es mantenen estables. I és que, segons dades del Consell General del Poder Judicial, publicades el 22 de juny, el primer trimestre d'aquest 2026 a Catalunya s'ha tancat amb 921 desallotjaments. En aquesta evolució a Catalunya s'observa una baixada del 55,5% respecte al mateix període de l'any passat. Les dades constaten això sí que Catalunya continua liderant el rànquing de llançament, seguida del País Valencià i de la Comunitat de Madrid. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Comencem aquesta jornada de diumenge amb unes temperatures que a aquestes hores del matí són molt i molt suaus a tota la costa catalana i per sobre dels 20-21 graus a bona part de l'interior de Catalunya. Amb un matí que serà molt assolellat, amb l'arribada de molts núvols als ibrins per la franja de Ponent, a la tarda haurem d'estar pendents sobretot dels ruixats que tindran lloc una altra vegada per la franja de Ponent i pel Pirineu Occidental, que aquí, sobretot a la zona del Pallars, de l'Aran i també de l'Alta Ribagorça, els ruixats podran anar acompanyats de calamarsa o pedra. Amb unes temperatures que podrem tornar a fregar una altra vegada a la barrera dels 40 graus al Pla de Lleida i a l'interior de les comarques de Girona, amb un ambient que continuarà sent xafogós a tota la costa catalana. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu un molt bon dia.
1: I ahir unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar pel centre de Barcelona per reivindicar els drets LGTBI més enllà del matrimoni, una mobilització convocada per Crida per l'Alliberament i de Gènere, l'Associació Catalana de Sexuals, Atzagaia, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya i Aran. Els organitzadors que eleven els participants fins a les 10.000 persones reclamen que per accedir a un habitatge o a permisos laborals no sigui necessari casar-se. I en plana de successos, dues persones van quedar ferides per arma de foc al barri del Bon Pastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona. Després d'una baralla, una de les persones ha resultat ferida greu, sense que perilli això sí la seva vida, mentre que l'altra ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Tots dos han estat evacuats pel sistema d'emergències mèdiques fins a l'Hospital Vall d'Hebron. I en els esports, en ciclisme, Mireia Benito es proclama campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. Ha aconseguit imposar-se a la prova a Sabiñánigo. Dijous ja es va imposar la contrarrellotge per quarta vegada consecutiva, signant així el doblet en aquest campionat d'Espanya. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys.
4: El juny és el mes de la plenitud i el baptisme de foc per les havaneres i el cant de taverna. Si el maig obrir les portes, el juny dinamita qualsevol paret. La música es desplaça definitivament a la sorra de la platja, a les grupades dels ports i a les nits infinites que fan olor de foguera, de coca de Sant Joan i de gessamí. A les portes de l'estiu, el juny marca l'inici oficial de la temporada alta, on el ritme compassat del 2x4 es converteix en la banda sonora oficial del litoral.
5: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
4: Hola, què tal? Com estan? El programa variat que no pot faltar en format de magazín. Ara, al juny, el cant de taverna viu el seu moment de màxima efervescència social. Ja no és una música de resistència ni de recer. És una festa col·lectiva.
6: Sons a Cau d'Orella, amb Joan Brugués.
7: Racó de cançons. Històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. Cada cançó té una història i de cada història se'n pot fer una cançó.
4: I per començar amb aquest racó de cançons, els explicaré que Bany de Lluna és una de les havaneres guanyadores del segon concurs de composició de Sant Pol de Mar a l'any 2010. La cançó és una descripció molt sensorial i romàntica d'una nit a la costa. L'eix central és la metàfora de banyar-se a la llum de la lluna, reflectida al mar. Una lletra molt acurada de la compositora Isabel Mitats, acompanyada per una excel·lent música de Josep Maria Roglan. Ens la canta el grup Morralla de Pallejà.

després d'escoltar aquest bany de lluna per al grup Morralla, anem a una altra, i que ens diu que la definició de Sagal és un noi molt jove, un nen. Aquest és el protagonista d'aquesta havanera d'autor desconegut i amb una lletra senzilla i curta, una peça antiga que pocs grups la porten en el seu repertori. El que sí la tenia era el duet i és el que ara ens la interpreta.

0: Acabem d'escoltar aquest tema Zagal per al grup El Duet, que juntament amb Bany de Lluna del grup Morralla han estat les dues cançons que han format part avui del Racó de Cançons.
1: Agrupats, coneixem els grups que formen o havien format part d'aquest gènere musical.
0: I avui parlarem del grup d'havaneres Les Veus de Reus, que es va fundar el 10 d'octubre de 1998 com a associació cultural Les Veus de Reus i un referent de la música tradicional a la ciutat. Nascuts després d'una escissió de grups pioners locals, ràpidament es va convertir en una de les entitats destacades del gènere del Camp de Tarragona. Al llarg de la seva trajectòria varen participar en múltiples trobades culturals i festes majors. Ens varen deixar un total de 4 treballs discogràfics. El 14 d'octubre de 2023, el grup es va rebatejar i va passar a anomenar-se La Frau. I d'aquest grup de Les Veus de Reus, que avui el recordarem amb aquests dos temes. El primer, aquest que porta per títol La Dama de Nit.

Acabem d'escoltar aquest Pensaments d'un mariner, que juntament amb La dama de nit han estat els dos temes que avui hem escoltat i hem recordat amb el grup de Reus, les Veus de Reus.

i estrenem una nova secció. Hem acabat ja amb les habaneres a comarques i els pobles amb habaneres. I estrenarem dues seccions. Per aquest mes, aigües barrejades, que són versions de temes del mateix gènere musical en català o en castellà. I començarem amb La Paloma. És una de les composicions més cèlebres cantades i versionades de la història de la música. Es tracta d'una habanera escrita pel compositor basc Sebastián Iradier al voltant de 1860. L'habanera narra amb to melancòlic el comiat d'un mariner que marxa a la mar i imagina el seu retorn en forma de colom blanc per retrobar-se a la seva estimada, la Chinita. Tot i que el llibre Guinness otorga el rècord a Yesterday dels Beatles, molts investigadors musicals afirmen que La Paloma és realment la cançó més enregistrada del món, amb una estimació que van de les 2.000 a les 5.000 versions en centenars d'idiomes. Ha estat interpretada per artistes tan diversos com Elvis Presley, Julio Iglesias, Dean Martin o Plácido Domingo. I escoltarem un fragment de l'original per al grup Cavall Bernat, de La Paloma.

0: Hem escoltat La Coloma, cal dir que hi ha diverses versions en català que canvia un xic la lletra. Avui ens l'ha interpretat el grup Barcarola, aquesta adaptació al català de la famosa Paloma de Sebastián Iradier.
1: Les cançons que estimo. Una secció de l'Anna Maria Ester que ens fa gaudir de la bellesa de meravellosos temes d'aquest gènere musical.
0: I ara anem a la secció que ens porta l'Anna Maria Ester. Anna Maria, com vulguis, endavant.
2: Hola, què tal? Encantada de tornar a compartir un nou programa amb tots vosaltres. Comencem tot just l'estiu, que ens portarà nits alegres de cantades d'havaneres, a la platja, sota els estels, o també terra endins, a les festes majors de tants pobles de la nostra terra, on sempre hi són convidats els cantaires que amb les seves cançons i melodies ens porten un tros de mar. I la primera cançó que us porto és precisament un clàssic de totes les cantades, coneguda, estimada, cantada pel públic i molt demanada, Mariner de terra endins. Una cançó que ens parla d'un vell pastor que tota sa vida ha viscut del pla a la muntanya i que mai ha pogut veure la costa llunyana. Ara potser no podem entendre que hi hagi algú que no hagi vist mai el mar, però a l'època dels nostres avis i besavis era molt usual que la gent que vivia en terra endins no haguessin vist mai el mar i es preguntessin com serà. Serà blau i gran, com diuen? Serà veritat que de nit és com la plata? Una bonica cançó, ja tot un clàssic de les cantades, melodia de Josep Bastons i lletra de Narcís Oliver, que l'escoltarem pels pescadors de l'Escala, Mariner de terra endins.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Hem escoltat Mariner de terra endins, que de ben segur escoltareu a les cantades d'aquest estiu. I seguim amb una altra preciosa cançó, ideal per aquests dies d'estiu, quan ve de gust visitar pobles encantadors, platges i cales. Busca'm a l'Empordà. Una lletra molt poètica que ens convida a perdre'ns pels meravellosos racons de l'Empordà, una de les comarques més boniques de Catalunya, on el sol neix discret sempre besant la mar i on et desperta encara la veu cansada d'un campanar. La lletra és de Carles Casanovas i la melodia d'Antoni Mas. L'escoltarem pel grup Porvó i la dedico especialment a un bon amic, mossèn Jesús, de les Planes d'Hostoles, perquè aquesta cançó li porti records de la seva estada a diverses parròquies de la Costa Brava que ell sempre ha estimat, des de Palamós a Lloret de Mar. Per ell i per tots vosaltres, busca'm a l'Empordà. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Us desitjo un molt bon estiu ple d'alegria i música. Fins al juliol. A reveure!

0: Hem escoltat aquests dos temes que ens ha presentat i ens ha explicat també l'Anna Maria Ester com és mariner de terra endins i Busca'm a l'Empordà.
1: Compositors. Aquelles i aquells que han creat cançons per aquest gènere musical.
0: I a la secció de compositors recordarem en Pere Ferrer i Daví, que va ser una peça absolutament clau i fonamental del conegut grup d'havaneres L'Espingari, formació nascuda a Montcada i Reixac. Va morir de forma sobtada el juliol del 2019, una pèrdua que va commoure profundament el món de l'havanera. Dins del grup, en Pere Ferrer no només era l'acordionista, sinó que també exercia de director musical. El seu acordió aportava el color, el ritme i el segell inconfusible que va caracteritzar les actuacions en directe i els enregistraments de la formació durant molt d'anys. A més d'intèrpret, va deixar una empremta imborrable com a compositor de grans peces del repertori del cant de taverna i de l'havanera. La seva mort va coincidir a les portes de les grans cantades de l'estiu del 2019. Malgrat el cop, el grup va decidir tirar endavant els compromisos rebent grans mostres de suport. A més, a Montcada i Reixac s'ha anat celebrant posteriorment la cantada d'havaneres com a memorial Pere Ferrer a l'església de Sant Pere de Reixac, un emplaçament on es recorda la seva figura i el seu llegat connectant a la música marinera. I d'en Pere Ferrer escoltarem dos temes. El que porta per títol Sons de mar, en lletra d'Elisa Serna, de l'any 2014 i que va donar títol a un treball discogràfic.

hem escoltat aquest Sons de Mar, preciós tema, amb lletra d'Elisa Serna i música de Pere Ferrer de Vi. I anem amb el següent, que és Havanera Estimada, cançó que va guanyar el concurs de Sant Pol de l'any 2015 i també va donar títol en l'últim treball discogràfic del grup de l'any 2017. Escoltem aquesta Havanera.

0: dues composicions precioses que ens ha fet gaudir el grup L'Espingari, aquestes composicions de el protagonista d'avui, en Pere Ferrer Daví, Sons de mar i Havanera estimada.
1: Notícies, informacions i novetats que es poden explicar.
0: I a l'apartat de notícies parlarem que, després de la primera representació de la Remendadora a l'Espai Ter a Torroella de Montgrí, el passat 23 de maig va tenir lloc a l'Auditori de Girona les dues últimes representacions. Una va ser a les 12 i l'altra a les 6 de la tarda. Tot un èxit, com cada any, de públic i d'escoles participants. Escoltarem la cançó que ha de ser l'himne de la Cantadeta, una composició de Tona Gafarot que es va estrenar en aquestes representacions de l'Auditori de Girona. I per la gentilesa de l'Anna Espinal, que va fer l'enregistrament d'aquest vídeo, escoltarem aquesta cançó que porta per títol Som el futur, amb les anxovetes i els grups de la Cantadeta.

acabem d'escoltar aquesta cançó que s'ha de convertir en l'himne de les cantadetes per al grup Les Anxovetes i els participants en aquesta edició de la cantadeta. Una de les altres notícies ens parla que ja s'han donat a conèixer les composicions finalistes del 18è concurs de composició d'havaneres de Catalunya Josep Bastons Vila de Sant Pol de Mar 2026. Són les següents. No t'oblido, en lletra i música, de Josep Manuel Olaya, Pesca Llunes, en lletra de Montse Creus i en música de Xavier Roger, i Navegants Impossibles, en lletra de Neus Mar i música de Emilio Sánchez. Bé, podem trobar dos que la Montse Creus i en Xavier Roger, amb el tema Pesca Llunes, si aconsegueixen guanyar, portarien tres victòries seguides que de moment en aquest concurs no ho ha fet ningú. Els he de dir també que el veredicte final es farà públic durant el 24è Festival d'Havaneres a Fira Mar, que se celebrarà el 22 d'agost a partir de 9:45 del vespre. El jurat està format per persones qualificades dins el món de la música i de les lletres, i especialment dins el món de l'havanera. Enguany en el Festival d'Havaneres comptarà amb la presència dels grups Borbó, Els Pescadors de l'Escala i Americanos. El divendres dia 22 d'agost tindrà lloc el sopar amb l'espectacle Cants de Terra i Mar de la companyia Neus Mar. I ara escoltarem una de les cançons que va participar a l'edició de l'any 2021, tot i que no va guanyar. És La memòria de l'aigua i ens la interpreta el grup Arjau.

0: Ràdio Arenys.
1: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
2: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera Perafita número 1.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Les entitats en defensa del dret a l'habitatge alertaven a principis d'any d'una allau de desallotjaments quan va caure la moratòria antidesnonaments, però les xifres de moment es mantenen estables. Segons dades del Consell General del Poder Judicial publicades el 22 de juny, el primer trimestre d'aquest any a Catalunya s'han executat 921 desallotjaments. En l'evolució d'aquests, a Catalunya s'observa una baixada del 55,5% respecte al mateix període de l'any passat. Les dades constaten que Catalunya continua liderant el rànquing, seguida del País Valencià i de la Comunitat de Madrid. I l'Audiència de Barcelona jutjarà a partir de dimarts els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de 3 excàrrecs més, pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. El judici s'allargarà en diverses jornades fins al 15 de juliol. La Fiscalia els acusa de prevaricació i demana 12 anys d'inhabilitació per a exercir càrrecs públics. Marxem ara fins a Sant Vicenç de Montalt, ja que en l'àmbit de cultura ja es coneixen les dates de la tercera edició del Sant Bifest, que es farà des del 31 de juliol al 3 d'agost al Parc dels Germans Gabrielistes, concretament, com diem, al municipi de Sant Vicenç de Montalt, al Maresme. Des de Ràdio Sant Vicenç ho explica Martí Capçada.
2: El Sant Bifest celebrarà la seva tercera edició del 31 de juliol al 3 d'agost al Parc dels Germans Gabrielistes de Sant Vicenç de Montalt. Després de l'èxit de les dues primeres edicions, el festival fa un pas endavant amb una proposta multidisciplinària que combinarà música, arts de carrer, espectacles, gastronomia, mercat artesanal i activitats familiars sota el lema La màgia de viure-ho junts. Judit Llimós, directora artística del Sant Bifest, ens explica les novetats d'aquest any.
3: I una de les novetats d'aquest any és que a un preu molt popular hi hauran inclosos els concerts de la nit, és a dir, que es podran passar des de l'obertura fins que es tanquin les portes de Sant Bifest.
2: El certamen comptarà amb dos concerts diaris, una programació amb artistes emergents i grups consolidats, així com màgia, circ, humor, tallers infantils, food trucks i un espai de mercat amb protagonisme per al talent local.
1: I en els esports parlem de ciclisme. Mireia Benito es proclama campiona d'Espanya en ruta. Ha aconseguit imposar-se a la prova disputada a Sabinyànigo. Dijous ja es va imposar la contrarrellotge, fent així el doblet en aquest campionat nacional. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys.

0: bon dia, bon dia, un altre diumenge amb vosaltres, el programa Retalls, que el fem cada diumenge, aranyens, aranyenques, sòcies i socis de l'Esplai. I amb qui el farem?
1: Avui el farem amb la Magda, bon dia a tots i bon diumenge.
2: Hola, bon dia, soc l'americana.
0: I el Gabriel, bon dia.
1: Bé, i avui tenim dos convidades molt especials, que són la Dolors Pérez i la Isabel Subirats, que estan a punt de fer una exposició aquí en el centre d'aquí del Calissai. D'això parlarem d'aquí un momentet. Bueno,

0: Bé, aquí tenim a la Dolors i a la Isabel, a punt de fer... Què tal, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
2: Molt bé, molt bé.
0: Abans no ho he dit, eh? Bon dia, que és el diumenge al matí. Un dia molt maco. Esteu a punt ja d'inaugurar la vostra exposició, que s'anomena... Que s'anomena...
3: Pinzellades.
0: Tu ets la professora, la Dolors és la professora,
3: sí.
0: I la Isabel és la,
2: una alumna
0: sí. Avançada.
2: Aprenent.
3: No, bueno, molt avançada.
0: Eh? A veure, com s'us presenta això? Perquè jo he de dir que vam demanar per fer l'exposició aquesta fa més d'un any i mig,
3: sí,
0: eh, que sí?
3: Sí.
0: I llavors us van concedir per fer-ho ara, que a més trobo que és un mes ideal, perquè és el mes de la Festa Major.
2: Sí, molt maco, sí, home, per veritat, festes de Sant Senan.
0: Clar, home. I a veure, què heu preparat exactament?
3: Bueno, hem preparat una mica de tot. El que hem fet cada una de nosaltres. Últimament ens hem esmerçat una mica més, hem fet unes quantes coses més, però des del principi que hem començat tenim coses molt interessants per nosaltres, pel progrés del grup, són interessants, i presentarem cada un el milloret, el que li sembla més...
0: Perquè, Isabel, vosaltres heu fet... dos temes que totes,
2: sí, totes heu fet... dos temes grupals,
0: sí. Eh, que sí?
2: Sí, la Dolors va proposar unes coses i me les ha fet fer.
0: Però escolta, no direm el què perquè la gent que ho vegi.
2: No, clar.
0: Que és sorpresa. Sí. Sorpresa,
2: sí, sí,
0: eh?
2: Sí, sí, sí.
0: O sigui, són dos coses, dos temes,
3: dos
0: que
3: temes...
0: els heu fet tots els alumnes.
3: Sí, eh? Tots els hem fet diferents, però iguals. El tema ha sigut...
0: No, el tema és allò, llibre, eh?
3: Sí.
0: Llibre i clar.
2: Sí. No, i aquí és on sabeu que cada un... Posem-hi, clar, per no descobrir-ho. Posem-hi, si tu et diuen fes una casa, no?
0: Sí.
2: I t'ensenyen la mateixa casa, sí. Però veus que tothom l'interpreta a la seva manera.
3: Exacte.
2: I això fa que unes sí. També mirem a les altres.
0: Sí.
2: A veure, tu fas una, l'altra n'ha fet una impressió, mira, ella li ha sortit més bé.
0: Sí.
2: També aprens de les companyes.
0: Sí.
2: I se passa bé.
0: No, home, jo he de dir que jo els dimecres que sempre us entrava a veure,
3: sí.
0: A vegades entrava que encara no hi havia ningú, la Dolors hi era, tu a vegades també hi eres,
2: sí. Sí,
0: però la il·lusió que totes aquesta vegada he vist que la efervescència, sí. Que hi havia a les classes, jo no ho havia vist mai, eh?
3: Sí, sí, molt
0: aquella espècie de lluita per arribar a tot,
2: sí,
0: i fer-ho
2: sí,
0: bé.
2: Sí, sí. Totes molt motivades.
0: Eh que sí?
2: Sí. I que ens deixéssim fer l'exposició a un lloc...
0: Clar.
2: Bonic,
0: sí.
2: Perquè altres vegades s'havia fet a baix a l'entrada.
0: Que no és la mateixa.
2: A un posto bonic, on te dona un cert...
0: I et fan una presentació.
2: Claro.
3: Això
2: ens ha motivat.
3: Formal,
0: de sala sí. D'exposició, de veritat.
3: Aquí on fa l'exposició?
0: A baix. Al Calissai, sí. A la sala d'exposició.
2: Som aprenentes, però ens han tratat aquest cop una miqueta més...
0: Molt bé.
2: Més professionals.
0: Sí, sí.
2: I som aprenents, però bueno, també ens agrada que ens tratin una
0: home,
2: mica bé.
0: Jo crec que sou aprenents, però que feu coses molt maques.
3: Sí.
0: Perquè jo a vegades he vist exposicions a baix...
2: Bueno, però l'art és molt relatiu.
0: Però és que l'art és molt relatiu, però vull dir que vosaltres no, sou aprenents, sou perquè estudieu,
2: sí, sí.
0: Però teniu... És molt digne tot el que esteu fent vosaltres,
3: sí, sí.
0: Eh?
2: Bueno, perquè ens
0: maco.
2: Ens agrada i volem fer-ho bé.
0: Clar.
3: Sí,
2: volem fer-ho bé.
0: Sí. Perquè,
3: bueno, clar, digues. Que hem fet diferents tècniques.
2: Sí.
3: Fem,
0: com ara, què heu fet?
3: Hem fet oli, fem acrílic, fem carbonet amb acrílic, fem pastel, una mica de tot.
0: Aquarela, sí, també?
3: Sí, aquarela, també.
0: També.
3: I cada una...
2: Tria
3: el que vol fer i el que li
2: aquí
3: va més
2: aquí està la dificultat de la professora.
0: Sí, clar.
2: Perquè una vol fer acrílic, l'altra vol
0: fer... Sí, clar, ja ha de batallar amb tot.
3: Sí, però bueno, no, perquè també elles posen molt d'interès i una mica d'explicació, ho provem, entre totes ho fem. Sí, la veritat és que ha sigut fàcil, vist l'interès d'elles.
0: No, és que l'interès ha estat molt, molt, molt maco.
3: Molt.
0: I a més, d'aquestes que començaven aquest any feien molta il·lusió, també.
3: Sí.
0: A veure, aquest any o l'any passat, no me'n recordo quan van començar, però que els veies molt motivades. Bueno,
2: perquè,
0: eh?
2: Sí, perquè s'han sentit molt recolzades, també sí. amb les que estaven d'anys anteriors.
3: Clar, sí,
2: clar. No, no hi ha diferències. Sí. Vull dir, de dir, ah, esta...
0: Sí, aquesta que ho fa molt bé.
2: No, i tu aquella que ho fa... Sí. No,
3: en no, absolut. No, no. Tot és no, no. un
2: Ens
3: bon
2: ajudem.
3: Grup. Sí. Ningú es pensa que ho fa millor que l'altre. Sí. Totes ho fan a la seva manera, sí. perquè totes tenen un estil diferent.
0: Clar, sí.
3: I totes estan contentes de lo que fan elles, no de lo que fa
0: l'altre. No, no, de lo que fan elles estan satisfetes, que això està bé.
2: No, i de lo que fan les altres també.
0: Bueno, sí, clar,
2: perquè, clar, sí. posaré un exemple allà, la Laura mateix, que ella no fa ni carbonet, ni aquarel·la, no li agrada, fa...
0: Sí.
2: Acrílics, amb espàtula.
0: Sí, sí.
2: I a mi, que jo no sé fer espàtula, veure-la com remena amb l'espàtula, com disfruta,
3: sí.
2: com disfruta remenant els colors i empastifant-los a la... I jo m'al·lucina, m'encanta.
0: Sí.
3: Sí. Sí. Sí, sí, sí, sí. Ho fa molt bé, té molt bona idea.
0: Sí, perquè aquells peixos que feia... Bueno, ara no sé si descobreixo alguna cosa, però...
2: Sí, que sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí
3: clar, perfecte.
0: Clar, sí. És el que s'ha de fer. A ella li agrada, tu. I a més s'ho passa... Ella s'ho passa bomba a la classe de pintura, eh?
2: Sí, sí.
0: S'ho passa... Molt bé, molt bé.
2: Bueno, t'he nombrat amb ella perquè és una... Em diria que ella és única.
3: Sí.
2: Amb el seu estil és única,
3: sí,
2: per això te l'he nombrat.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Les altres, estaven, hi ha algunes que dibuixem, algunes que fem aquarel·la, i volem fer-ho, i veure-la treballar d'aquella manera tan espontània, a mi m'agrada molt.
0: Sí, sí, sí. Sí.
3: Ella
0: bueno,
3: no...
0: I tu fas aquells... Tu faràs, presentaràs d'aquests dibuixos que fas tu, eh?
2: Sí, de carrer. Aquí veus, a mi m'agrada el dibuix i l'aquarel·la.
0: I el dibuix de carrer perquè el fas molt bé.
2: I m'agrada dibuixar carrers i cases, i bueno, i m'agrada anar pel carrer també a dibuixar.
0: Sí,
2: bueno,
0: sí.
2: La Dolors també és esquetxa.
3: Sí, però jo no m'hi dedico tant com tu, sí.
2: Ja.
0: Ella sí, perquè cada dia fa un dibuix o dos.
2: M'he acostumat a portar sempre una llibreta al bolso, amb una pluma i un llapis, i en qualsevol moment t'estàs esperant a algun lloc, que et fan esperar, agafes la llibreta i fas
3: dibuixes.
2: Malament, és igual, estàs aprenent.
3: Sí. No, i malament no.
0: Malament no.
2: No, però vull dir, fent gargots i fent aprens.
3: Exacte.
0: Sí, perquè jo en principi que deies que els arbres no sé què, que el verd dels arbres...
2: Sí, sí. És que, sí, el verd me va atormentar un temps. És molt difícil, eh?
3: Fer el bé que és que el color no és fàcil.
2: No és fàcil. Això també ho aprens fent-ho, clar, com tot.
0: I practicar, fent-ne molts. És allò de fent-ne molts.
2: I llavors tu quan acabes ho veus, dius, ostres, m'ha quedat molt saturat.
0: Sí.
2: Però el vaig ensenyar igual.
3: Sí, exacte.
2: Que vegi que no tinc vergonya.
0: No, ella no, perquè ella fa alguna cosa i ho fotografia i t'ho envia.
2: Sí,
0: penso,
2: vinga, escapa-ho.
3: Sí.
0: No, i ho fa molt bé. Tu també fas de carrer?
3: Poc, però alguna vegada hem sortit, sí. Hi ha un grupet també de sketchers i hem anat, sí.
2: Veus, però al grup hi ha gent que no s'ha atrevit encara a sortir al carrer. I és algo que hem de... Perquè s'aprèn molt. Al carrer s'aprèn molt.
3: Sí.
2: És una altra manera. És com aprendre a dibuixar. Ella intenta molt a les classes.
0: Sí.
2: És a dir, una cosa és pintar a través d'una fotocòpia,
0: sí.
2: Però llavors totes trien una fotocòpia. No? Però vas a la Dolors i diu, no, i fica una poma allà enmig.
0: Clar.
2: Dibuixeu del
0: natural,
2: que és com se n'aprèn.
0: Sí.
2: I llavors la gent ja com que ja és molt més incapaç.
0: Ja.
2: I és perquè és com se n'aprèn.
0: Sí. És com se n'aprèn, perquè una
2: pintant
0: poma és verda, no és verda, té 40 colors la poma.
2: Exacte. Ja, però bueno, qui diu una poma, un gerro, una flor,
0: igual,
2: no sé què.
0: Bueno, és que tot té 40 colors, no,
2: ja,
0: no és el color que veus.
2: Sí. Quan tu tens una làmina, tu veus ja molt...
1: Sí,
0: molt feta.
2: Te fiquen una cosa davant i tu li has de donar el volum,
1: té
2: una altra cosa.
3: Sí, sí.
2: L'any que veu hem de provar més, això, de fer el natural.
3: Sí, sí, portem objectes i els posem i els fem.
1: Bodegons, bé, ja, natural.
3: A més, d'una fotografia, llavors vols fer el mateix color, la mateixa forma, la mateixa...
0: I a vegades no et surt.
3: I és que no ha de ser, no pots copiar una fotografia. El maco és crear tu la teva imatge.
1: Ho veus en pla, el fotògraf ho veus en pla, és una perspectiva.
0: I t'has de donar fondo i forma. Sí, sí, sí.
2: Molt bé.
3: Inclús...

0: Per això que jo dic, hi ha molta paret.
1: Sí, clar, però qui en deixes a fora, llavors?
2: És igual, les que en posin més. Les però que tampoc... tenen més, que se'ls retirin quants.
0: Que se'n retirin uns quants, sí, clar.
3: Jo crec que tampoc es pot saturar massa, perquè llavors la gent també es cansa.
4: Llavors passa junts.
3: Sí, no, és millor pocs de cada una
0: i ben triats.
3: I ben triats. Sí, sí.
0: Sí, perquè l'altre dia estaves triant d'una senyora que em va portar tota una pila.
3: Sí.
0: Que vas dir, aquest, no, sí. Tu deies, aquest
3: sí,
0: no, eh?
3: Sí, clar, clar, però com li dius que no?
0: Bueno, clar, clar.
3: Sí, perquè
0: per ella tots són els seus fills i tots
3: exacte,
0: són macos i macos. Sí, sí, però, sí, bueno. Sí.
3: Però bueno, si ens ho diu el que ens munta l'exposició, n'hi ha masses, sí, llavors serà el moment d'eliminar-ne. Sí. I ja està.
0: I llavors l'exposició serà el dia 3, o sigui, el divendres que ve,
3: sí,
0: a les 7 de la tarda.
3: A les 7 de la tarda, a 7:45, em sembla.
2: Sí, a 7:45.
3: Doncs, a les 19:30.
2: Sí. La inauguració? Fins quin dia era?
0: No, fins al 26, em sembla.
2: Oh, quasi tot el mes, eh?
0: Sí.
2: Home, qui no vagi a veure, perquè tothom, clar, som tantes. Sí. Tot té cosines, germanes, família, fills.
3: Sí, i si un el vull comprar?
2: No, això no es pot comprar.
3: No,
4: si no te'l regalen així...
3: Ah. I per sota mà?
2: No, si a algú li interessés alguna cosa, llavors s'ha de posar en contacte. Ja,
0: però,
2: és una vegada que t'ha
0: de... Però aquesta exposició no és de vendre.
4: No, és
0: d'exposar.
4: És
0: d'exposar.
3: Sí.
0: O sigui, bueno, ja tot a punt. Sí. I quasi tot en marc o mig
2: no,
0: i mig?
2: No, tot ha d'anar marcat.
0: Tot va marcat.
2: És una de les...
0: Sí, però hi ha alguna tela sense emmarcar, no?
3: Exacte, sí, però
2: bueno,
3: ara s'acostuma...
0: Que ara es posen sense emmarcar, eh?
3: Hi ha algunes teles sense emmarcar.
2: Però els dibuixos havien d'anar tots en marc.
3: Sí, però els dibuixos, sí.
2: Jo animo la gent que... Bueno, és que no et dona més feina.
3: No.
2: Però hi ha una cosa que em pregunto és per què no ve cap home.
0: Això ens ho preguntem a totes les classes. Els homes per què no van a les classes?
4: Un dia vaig parlar amb tu, ja soc fotògraf professional,
3: sí,
4: i per això de dibuix sempre ha sigut un zero, un canuto.
3: Sí.
4: I sempre em vaig preguntar, vull venir, i a
3: veure
4: si
3: veritat,
4: puc venir.
3: Sí,
4: que
3: és veritat,
4: sí.
3: Ara recordo, sí.
4: Però és que de dibuix és que m'agradaria... I primer és començar a saber dibuixar.
3: Sí.
4: Sí, el dibuix.
0: Sí, clar, dibuixar una mica.
4: Amb llapis.
3: És molt important, sí.
4: Sí, jo crec que sí.
3: Sí, sí.
4: I em sembla que m'apuntaré.
2: A veure si és veritat.
0: Bueno, el Vicenç venia.
2: Sí, un any, sí. Sí.
3: Però
2: també se sentava a part, eh? Se sentava lluny sol.
0: Es posava una punta.
2: Sí, no, poder l'intimidir.
4: El Vicenç a comí.
0: No, a la dieta.
3: Sí. Bueno, i en un principi jo recordo que va venir també en Juli.
0: El Juli que es va morir, sí.
3: Sí? Sí. Doncs ell va venir...
0: Aquell també venia, sí.
3: Sí, que dibuixava molt bé.
0: Sí.
3: El marit de la Conxita.
0: Sí. Sí. Sí. Però vull dir, eren uns, perquè ve un home, és que dius...
2: Sí.
0: On són els homes? Que no volen aprendre res.
4: No.
0: O saben de tot, tu.
4: El que agraeixo és el que heu... Perquè, escolta, ja 4 o 5 anys enrere eren 3, eh?
0: Sí,
4: dos.
0: En la classe de dibuix va començar molt poca gent.
4: 2 i 3.
3: Ah, sí?
4: Sí, això vol dir que és fantàstic que sigueu tant. Que sou 12?
3: Era decebedor perquè anaves a... Ara som 17.
4: 17?
0: Clar, ara dona gust.
2: 17 i ella 18.
0: 18.
3: Mm-hmm. I tenir un lloc?
4: No.
2: Sí, bueno, mateix deixin taules.
3: Sí, perquè no facin taules.
0: Sí, perquè van posant taules, i si no anem comprant mantels aquells.
4: Sí, sí, sí. No, lloc és bo, el lloc està bé.
2: Sí, el lloc està bé, sí.
3: No, i el grup que som és un grup ideal.
0: Sí.
3: Jo dic que això també hi fa molt, sí, eh?
2: Ah, quan arriben les 12, tot és... Oh, ja, no, ja hem de marxar.
0: Sí. Sí,
2: se'ns fa molt curt. Perquè això de poder fer una activitat a la nostra edat...
0: Va molt bé.
2: Sola, sense pensar. Si ho fas a casa, has de pensar que si la lavadora,
0: sí,
2: que si ara hem de trucar per telèfon...
3: No t'hi poses,
2: això ha de marxar de casa. La duresa ve abans de les 10, pobra. Que hauria de fer de 10 a 12
3: no,
2: i abans
3: no.
2: Ja hi és.
0: Sí, tu
2: i com ella ja hi és, doncs nosaltres també venim abans. I clar, 2 hores i mitja allà és estupendo. Ah,
3: sí, és que 2 hores és molt just.
0: Perquè entre que et col·loques, que comences...
4: Treus els... pins, va, els trastos i tot.
3: Exacte. A més, normalment comencem primer un exercici de dibuix,
0: sí,
3: cada dia,
0: sí, que això,
3: per deixar
0: sí
3: anar una mica la mà. I llavors sí ja cada un es posa el seu.
0: Que normal... Però això està molt bé, el del dibuix, sí, aquest que fas, sí, així.
3: Normalment, l'exercici de dibuix, després

0: continuem pintant-lo i, i sí, tots els matins estem en el sí, mateix. Sí. Però bé, sí, sí, molt bé. Sí, sí. És molt agradable. Sí, sí.
1: Hi ha unes quantes que sempre venen, que són quasi totes.
0: Quasi totes, sí.
1: Quasi totes.
2: La Maria Rosa està molt contenta.
1: Bueno, ella sí, també, home, perquè, sí, clar, també és principiant, aquella, sí, també ho diu, sí, clar, també és principiant. A més, ha faltat molts dies, que ho diu.
0: Sí, ara ha estat uns dies que faltava, bueno, ja ho va avisar.
1: Sí, ja va avisar que faltava molts dies, no, però vull dir... Sou tots, sou sí, tot una pinya.
3: Però mira, les companyes se senten acompanyades, sí, perquè de fet sí, és que també anem xerrant a vegades.
0: Sí.
1: Home, clar.
3: Ella fica música, quan veu que...
1: La cosa es posa de galliner. Quan...
3: Sí, llavors ella fica música i llavors hi ha una mica així de silenci. Sí. Tothom se concentra en el que està fent.
1: Sí, clar, bueno, és que sí...
3: Molt bé, sí, molt bé.
1: Ella, veus, té la tècnica
3: claro,
1: de...
3: Claro, claro, té la tècnica de professora.
2: La professora és com una guia amb una excursió.
0: Sí.
2: Que diem que la guia és bona, l'excursió...
4: La professora
2: surt bé.
3: Surt bé, sí. Exacte.
2: Si la professora és bona, ha de sortir
0: bé. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Doncs a nosaltres ens ha sortit sempre bé.
4: Sí.
0: Jo sé que...
4: Sí, sí.
1: Clar,
0: jo sempre, no hi ha una sola classe sí, que digui... No,
3: jo la Dolors l'admiro molt, perquè sí, jo que estic com a alumna, que veig que som 17 dones totalment sí, diferents, totes
0: sí,
3: amb un caràcter, amb una...
1: Sí.
3: I que ella hagi de bregar amb totes?
0: Jo dic, no, però som...
3: És fàcil.
0: Sí, bueno, sí,
1: però
0: sí,
1: fàcil entre cometes, eh?
3: Sí, entre no, cometes. Sí. Hi ha moments
4: t'ho posen
3: que
4: fàcil,
3: dius...
4: T'ho posen fàcil.
0: Sí. Sí. Molt, molt sí, fàcil. Sí, sí, sí.
3: Hi ha moments que dius, ostres...
0: A vegades els dic les coses amb un crit i llavors dic, perdoneu, eh? No,
3: no, no, perquè a vegades la demana aquella, la demana l'altra, la demana... El que passa que...
1: Sí, va, que ja no, coneixem no, tota
3: la... Hi ha gent que té més paciència, s'espera...
1: Sí, n'hi ha que no, però bueno, ja les coneixem a totes.
3: Sí, sí, sí.
1: Ja saps de quin palgar-se tothom?
0: Sí, més o menys, sí.
3: Sí, com ens coneixem i tal, ja ens tolerem.
0: El més difícil és que aprenguin a deixar-se anar.
3: Sí.
1: Sí.
0: Perquè quan es capfiquen que ha de ser igual en el color sí, i en la sí, forma i no pot variar un moment, és molt difícil fer-los entendre que no cal.
1: Que no pot ser, que no cal.
0: És que cada un ha d'expressar sí, el que...
1: I a més és més maco per lliure que no que sigui un cromo.
0: Exacte.
1: Perquè llavors et quedarà un cromo.
0: Exacte.
4: Si sí, vols copiar, malament.
0: Copiar no, no, copiar no, sí, no és lo maco. Copiar no, una fotografia no és maco.
1: No.
0: És crear una imatge.
1: Sí.
0: Però no...
1: Mira, aquests dies que vam anar de viatge, vam anar tot millor, sóc, que jo no sí, ho sabia, hi ha un museu del Antonio López.
3: Sí. Ah, sí, sí.
1: Però de quan era jovenet, sí, ja des del primer dibuix fins quan va començar a fer coses que després ja està a Madrid, a l'exposició. Hi ha uns dibuixos, ja, i unes aquarel·les junts. No, més
3: bé, bueno, però l'Antonio, ja està, l'Antonio, vaig anar en aquest d'això.
1: Sí, sí.
3: Ja, però hi ha l'Antonio López, ja està l'Antonio López.
1: Torres.
3: Sí, vale,
1: aquests.
3: Vale, sí,
1: sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, però em va agradar, jo, que no sí, sabia allí de Tomelloso. Clar, jo vaig veure aquella exposició, dic, ostres, tu, quin luxe.
0: Sí. Sí, sí,
3: però
0: sí,
3: aquí a Caldetes
1: sí,
3: tenim la Fundació sí, Palau, sí, que aquest dematí he anat a veure-ho,
4: ah,
3: que és molt recomanable, perquè té moltes obres d'en Picasso i d'en Miró, i llavors té unes itinerants, i ara n'hi ha una molt interessant. I llavors veus que hi ha molts pintors famosos,
1: sí,
3: i pinten una persona, el meu home deia, mira tu, que és dos ratlles...
1: Sí.
3: Vull dir que no cal, no cal
1: no,
3: fer...
1: No cal
3: sapiguer-ne.
1: No.
3: És jugar amb el llapis, amb un sí, paper, i com te surt... És molt divertit,
1: sí, sí, sí,
3: perquè, clar, si penses que ho has de fer molt bé,
1: sí,
3: i veus que són artistes amb renom, i que fan coses sí, que dius...
1: Sí, sí,
0: sí,
1: perquè
0: sí,
1: tu em parlaves del Nonell, el Nonell també les cares, aviat són quatre pinzellades, i amb els quatre coses de colors per aquí...
3: Doncs el Nonell a mi m'agrada molt. Això que pinta amb les gitanes sí, està molt
4: bé. El que m'encantava és els retratos del Ramon Casas.
0: Ah, sí.
3: Però clar, aquell, aquí sí, arribem.
0: Sí, sí, sí,
1: arribem.
4: Aquest tipus de dibuix.
1: Sí, clar, sí, a mi també sí, m'agradava
3: sí,
1: molt.
3: Bueno, però... Sí, però hi ha sí, coses que ja saps que no ho faràs
4: bé. No.
3: Llavors, per què? Per què mortificar-te?
1: Escolta, tu l'altre dia vas fer un dibuix molt xulo dels nanos que cantaven a baix. Allí amb una bateria,
0: sí,
1: on tocant la bateria,
3: sí,
1: va fer quatre
0: sí,
1: ratlles
0: sí,
1: i era
0: sí,
1: maquíssim.
0: En un moment el va fer, sí.
1: Era maquíssim.
3: Bueno, perquè és això, quan van fer lo dels esquetxes a Quirenys,
1: sí,
3: van vindre gent molt important. Ara sí, estic massa greu perquè estic parlant d'una altra cosa.
0: No, no, no.
3: Però hi havia Juan Soria, la Montse Sanchís, que són pintors boníssims, i ens van fer com classes, que tu vas vindre algunes. I em va agradar molt la filosofia que tenen. I deien, has de pintar i dibuixar, però és igual, tu mires una casa que té un balcó i tu vols fer una finestra, fas una finestra i vull dir, deixa d'anar i fer...
1: Sí.
3: I aquesta, això m'agrada molt.
0: Sí, clar.
3: De fer-ho. I llavors tu et poses a mirar uns nens, agafes la llibreta, que portes el gos, la treus i fas ti-ti-ti-ti-ti.
1: Sí.
3: I ja està.
0: I quan
3: et queda bé, que no queda bé.
0: Sí. Quan més espontani...
1: Ja en faràs una altra.
3: Va vindre la professora dels nens que canten, que era la meva neta, que cantava amb la professora del col·legi. Va vindre la professora, m'ho va demanar, i quan se m'han anat tots a casa els hi va fer una fotocòpia, va estar bé.
1: Bueno, i el dibuix que vas fer per la professora d'italià també estava molt xulo. Que després va resultar que allí...
3: Que no sabia!
0: Bueno, que a mi també me'n va fer una,
1: també, també.
0: D'Arenys de Munt, de la Riera.
1: Però el bo és que la professora deia, aquí al final vivia la meva tia i allí vivia la meva cosina.
3: No, però al moment que li vaig donar... No coneixia Messina. Ella és de Messina, li vaig fer un dibuix de Messina, i tant ella com la seva mare no van reconèixer.
1: No.
3: I llavors jo dic, ostres...
1: A veure si t'has equivocat.
3: I llavors les companyes la ven dient, però això és Cadaqués? Jo dic, que no,
1: no
3: que és Messina.
1: No, és Cadaqués.
3: Al final elles ho van identificar i van dir que és una part de Messina on viu algun familiar, però no és on ella vivia.
1: Sí.
3: Bueno, jo no sabia.
0: No,
3: molt bé, espero que a la gent li agradi molt, que no ens critiquin gaire.
1: No es critica.
3: Bueno, que facin el que vulgui, tenen dret a la crítica.
1: I us ve algú a presentar-vos a tot això?
3: Tu,
1: no? Presentes tu?
0: Sí.
1: Jo?
3: No, no vindrà?
1: Jo, bueno, ja us diré quatre paraules, si voleu.
3: Sí, quatre tu i
0: quatre entre totes, sí, perfecte.
3: Molt bé, ja està.
1: L'Estanis també.
4: Sí. Ja està. L'Estanis, segur que hi serà l'Estanis, no?
1: L'Estanis en dirà 8.
3: Per això, que ja, amb el que digui ell, ja està.
2: Ja omple l'espai.
1: Sí. Pues ja, tots els que ens esteu escoltant, ja sabeu, el dia 3 s'inaugura aquesta exposició de pinzellades.
0: Pinzellades.
1: Hem
0: fet amb molta il·lusió.
1: Molta il·lusió, molt de carinyo, perquè no sé si s'havia de veure la classe, com vibraven totes aquestes noies. Que...
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Estem totes molt
3: contentes. Jo, espero que us agradi.
2: A quina hora fareu?
1: A 7 i mitja.
3: A 2:15.
2: Sí, que ho dic abans.
1: Sí, però a les 7 ja es deixen entrar, generalment. Sí. Perquè la gent va mirant.
0: Vale. Sí. O sigui que la set,
1: ho dic per altres exposicions que fan.
3: Perfecte. Abans anirem a les 7.
1: Nosaltres quan acabem d'aquí volant cap a baix, perquè és el dia que toca ràdio, doncs cap a baix.
0: Sí. D'avui un 15, dues setmanes.
1: No, és la setmana que ve.
0: No,
3: sí. No clar que sí, la setmana que ve, divendres que ve.
1: És el divendres.
0: Menys mal que m'ho dieu.
1: No te'n vagis a la platja, eh?
0: No.
1: Bueno, doncs desitgem que tingueu molt d'èxit, que el mereixeu, i ja ens veurem per allà, Brindarem,
0: sí, i tant que sí.
1: Apa,
0: molt bé.
1: Molta sort.
3: Molt bé, gràcies.
0: Gràcies.
3: Adéu.

0: Bé, avui acabarem aquesta sèrie de les històries del cinema, les petites històries del cinema, que hem fet 3 o 4 capítols, amb una última entrega, no? I acabarem i fem... Més endavant ja farem coses més d'estiu. Les estacions de tren del cinema. Surten moltes.
1: Les estacions de tren? Del cinema.
0: De tren del cinema. Hi ha llocs on sembla que el temps s'aturi. No són monuments ni grans places, són llocs de pas. Llocs on ningú no vol quedar-se gaire estona, però que gairebé tothom recorda. Avui comencem amb una pregunta. Per què hi ha tantes escenes de cinema que passen en una estació de tren? És veritat, n'hi ha moltes, moltes. Pensem un moment. Quantes pel·lícules heu vist on algú corre per una andana, on un tren s'allunya lentament, o una persona mira per la finestra mentre algú es queda al moll dient adéu amb la mà? No és casualitat. Les estacions són un dels grans escenaris del cinema i també de la vida. En una estació gairebé mai no passa res extraordinari. Només hi ha gent que arriba, gent que marxa, gent que espera. I tanmateix, poques coses expliquen tant la condició humana. El cinema ho va entendre molt aviat. Un tren que arriba és una oportunitat. Un tren que marxa és una decisió. I una andana és aquell lloc on, de vegades, només tenim uns segons per canviar una vida. Recordem tantes escenes perquè tots hem viscut alguna cosa semblant. Un comiat, una abraçada llarga, un cuida't, un ja ens veurem, o aquest silenci que diu molt més que qualsevol paraula. És curiós, quan un tren marxa, no només s'emporta persones, també s'endú il·lusions, pors, promeses i records. I qui es queda a l'andana sovint continua mirant molt després que el tren hagi desaparegut. Els directors de cinema utilitzen sovint les estacions perquè són espais plens d'emocions. No cal explicar gaire cosa, només una mirada, una maleta, un xiulet i el soroll de la roda sobre els rails. La resta ja la posa l'espectador. Potser per això aquestes escenes ens emocionen tant, perquè tots hem tingut algun tren, no sempre de ferro, potser un canvi de feina, un trasllat, l'inici d'unes vacances o una persona que va marxar. La vida també té estacions, moments en què pugem a un tren sense saber exactament on ens portarà. Hi ha altres en què ens toca quedar-nos a l'andana, veient com algú altre continua el viatge. Hi ha una frase que diu que els trens sempre tornen. No sé si és veritat, però que sí és cert que els records acostumen a fer-ho. De vegades, només cal sentir el xiulet d'una locomotora, veure una estació antiga o escoltar una història, perquè torni un trosset del nostre passat. La propera vegada que passeu per una estació de tren, atureu-vos un moment, mireu la gent, observeu les maletes, les abraçades, els somriures i els silencis. Potser descobrireu que, sense càmeres ni actors, allà també s'està rodant una pel·lícula, la de la vida, perquè el cinema ens emociona. Però les millors històries continuen sortint cada dia, des d'una andana. I aquí és el final d'aquestes petites històries de cinema que, de fet, no hem dit ni un títol ni una pel·lícula. No hem dit cap. No. Potser un dia aquella del Taxi Driver i sembla que el tiburó. Però perquè expliquem emocions a través d'escenes, i el millor no cal parlar de grans crítiques ni cinematogràfiques, parlar de la vida a través del cinema, i així ha sigut.
1: I tant, molt maco. Molt bé.

0: A veure, avui farem... mira, una cosa que feia anys, anys que no em feia. I era empanadilles. Us en recordeu?
1: I tant, home.
2: Empanadilla.
0: Sí. Una empanadilla. I la veritat és que me n'hi han recordat el que d'aquesta manera tampoc les havia fetes mai. Necessitarem un paquet de massa d'empanadilles. N'hi ha una marca que la trobem a tot arreu.
1: Sí.
0: 560 grams de vedella en filets, 400 grams de formatge mozzarella ratllat, dos alls, dues cullerades d'oli d'oliva, pebre negre i sal. Pelarem els alls i els tallarem a rodanxes. També tallarem la vedella a trossets petits i li posarem sal i pebre. A una paella amb oli d'oliva daurarem lleugerament els alls. Afegim els trossets de vedella i els cuinarem de 2 a 3 minuts. Perquè penseu que sí, ho hem de fer petit perquè dintre la paella, sí, a dintre l'empanadilla no ens surt un tros gros. I ho retirem. Estirem l'empanadilla amb un corró, o sigui, que jo això sí que ho sempre havia fet tal com cau, i no.
1: S'estira més l'empanadilla.
0: S'estira una mica més, uns 15 centímetres de diàmetre. Posem la vedella i el formatge de mozzarella, i la meitat la doblegarem, posarem a la meitat, i l'altra meitat la doblegarem i la tallarem com abans fèiem, amb una forquilla de xafem o amb el dit o el que sigui. Amb una paella, bé, jo aquí em recordo que sempre ho havia fet amb oli fregit a la paella, sí, però queden excel·lent
1: al forn,
0: al forn.
1: Ja. Llavors, i no tan grassosos.
0: I llavors les pinto amb rovellol,
1: amb ou, sí,
0: i queda duradeta i, bueno, més bones que jo que sé. Ui.
1: Així amb carn semblen més les empanades argentines.
0: Argentines,
1: eh?
0: Això mateix, sí, sí. Però, bueno, tampoc està malament.
1: Home, no, de bo, és boníssim.
3: Fa anys que no em menjo.
0: Ara, el que sí, jo també, també anys, eh? La podem acompanyar amb coses que siguin lleugeres, perquè ja el farcit ja és consistent.
1: Amb una amanideta.
0: Amb una amanida o base de verdures fetes al forn, o un puré o una crema de verdures, o sigui, algú lleugeret.
1: Sí, però em va més bé una amanida a mi. A mi una amanida. Tu ja sé que no t'agraden les amanides.
0: No sé que m'agraden, sí. Em fan mal la panxa.
1: Ah, bueno. Per
3: què? L'herba.
0: L'enciam.
3: Ah,
0: el que és la verdura crua em fa mal. Per això no és que digui que no m'agraden, però que passa que no em menjo. Bueno, ara tenim una panna cotta cruixent amb formatge. Comprarem una fulla de gelatina, després un pot de llet evaporada i 25 grams de formatge per amassar. Llavors, què farem? La gelatina la posarem amb aigua freda per hidratar durant 10 minuts. Aigua freda, eh?
3: Breva.
0: La posarem en un cassó. En un cassó posarem a escalfar la llet evaporada amb 25 grams de formatge per amassar. I anem remenant amb varetes o bé, si tenim bona mà, amb una espàtula d'aquelles que barregem. Quan estigui calent, i sense que arrenqui a bullir, afegirem la gelatina ben escorreguda fins que es fongui. No deixem mai de remenar. Llavors en repartirem amb 3 gots, que és la mida que us he dit jo ara per fer-ho. No, repartirem amb els gots, perquè clar, això tot depèn de la mida que vulguem, no? I ho tenim mínim 3 hores per deixar-les a refredar. Si les deixem refredar tota la nit, millor. Com fem el cruixent de formatge? Ho posem en un paper de forn i al damunt hi posem el formatge, que quedi ben escampadet, i ho posem 3 o 4 minuts al microones. Deixem a refredar i ja veurem que amb un ganivet el podem aixecar, i això és el cruixent. Posem els gotets que hi hem posat tota la barreja d'abans i una miqueta de cruixent per sobre.
1: Ja, molt bé.
0: Bo, eh?
1: Sí. Bé, què més?
0: Què més?
3: Sorprèndeme con un postre.
0: Sorprèndeme.
3: Con un postre.
1: Sorprèndeme con un postre.
0: A veure...
1: Ara la Mari Carmen està buscant, el postre.
0: Sí, estic buscant perquè, a més, sense ulleres, imagineu.
3: I com és això, i les ulleres. I les ulleres.
1: No, perquè la Mari Carmen es deixa les ulleres, deixa tot, tot, tot.
0: Tot, avui m'he deixat de tot, tia. Bueno, és que us explico el que he tingut el dia. Vamos.
3: No, explica.
0: Espera, buscarem...
1: Vamos y volvemos, vamos. Vamos y volvemos.
0: Anem.
1: Vinga.
3: Anem fent temps.
1: Bueno, què, ho has trobat o què?
0: Sí, a veure... Vàries marmelades.
3: Ara.
0: La marmelada de tomàquet. És boníssima.
3: De tomàquet?
0: Sí. De tomàquet. Jo la compro...
1: Feta.
0: Feta. Com ho coneixeu?
3: Sí. Però no l'he vist mai. Que
0: sí, al Mercadona n'hi ha. A tots els supers,
3: Aquell...
0: N'hi ha. I, a més, la marmelada de tomàquet és boníssima amb formatge. Posa el formatge fresc, posa el formatge més sec... però vas tallant el formatge i li tires per sol. Ui, jo és una cosa de... Buah! Com es fa la marmelada de tomàquet? Aquesta marmelada, doncs, els tomàquets els posem a escaldar i llavors, un cop els tenim escaldats, els hi tirem tota la pell i traguem les pepites. I ho posem al foc amb el sucre i llimona. Llavors no parem de remenar fins que ja veiem que agafa una consistència i està bona. Però és que de debò que el formatge amb marmelada de tomàquet és algo...
3: Però al final té gust dolç?
0: El tomàquet sí.
3: Bueno, però no tan dolç com una marmelada de pressa.
0: Home, tu hi poses sucre, eh?
3: Ah, va, vale.
0: Tu hi poses sucre. A veure, per 2 quilos de tomàquet hi poses... 1,5 quilos. Jo poso menys. Posava menys de sucre, eh? Amb 1 quilo ja se't fa. I la llimona, que la llimona també és el que ens ajuda a espessar la marmelada. Però, bueno, si un dia per provar-ho pots recórrer al que venen, genial.
1: Abans de fer-lo, proves el que venen.
3: De tomàquet, tu.
0: Eh?
3: No l'havia provat, no sabia que n'hi havia. No,
1: jo tampoc l'he provat mai.
0: No, doncs us agradarà,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, més bona que la taronja amarga. D'aquesta...
0: És diferent, jo la de... A veure, jo el de tomàquet no m'ho posaria amb mantequilla. I en canvi el de taronja sí. Una mica de mantega i una mica de marmelada.
3: Però què vols dir, que és més com de dinar?
0: Poder psíquic.
3: No
1: sí, clar, perquè dius el tomàquet te'n lliga més bé amb una cosa salada.
3: Exacte, això mateix. Això és el que
0: vaig. De fer aperitius, de fer un aperitiu.
3: Ah, això.
0: Sí. Per mi
3: no per esmorzar.
0: No.
3: Vale. Això és el que ha acabat jo.
0: No m'ho imagino.
3: Perquè penses marmelada, esmorzar, no.
0: Bueno, i llavors ens diu, aquí en tinc una, que posa a fer cireres amb anís. Que això jo quan era petita, allò que diuen que els crios que
1: no
0: menen...
1: No poden beure alcohol i tot.
0: Sí, que surten destrotats. Jo no he sortit destrotada, però amb altres
1: però
0: coses.
1: Però tots nosaltres havíem menjat el pa amb vi, vull dir.
0: I el pa amb vi amb sucre.
1: Sí,
0: i ara, si això ho fessin,
1: bueno,
0: amb els nets ens tancarien a la presó.
1: Sí. Deia, què feu? Sí, què feu?
0: Bueno, pues a veure, les cireres. Trieu les cireres que no siguin gaire madures, perquè si no queden toves. I perquè no es desfacin. Rentem i les tirem a... Els hi traiem la cua, clar. Les aixuguem i les posem de manera que quedin ben seques. Després podem fer al fons del pot, un pot de vidre, i tirem per sobre a l'anís, vigilant que no se sobresegi, o sigui, les cireres que hagin quedat
3: tapades.
0: I això, doncs, bueno, amb un parell de dies de que les tinguem adobades, ja queden boníssimes. I si volem, llavors el pot tancar sempre que no hi hagi vapor. Ai, vapor,
3: aire,
0: Déu meu.
3: Aire.
0: Ben tancat, els deixem sota baix i mira, i sempre podeu sorprendre algú amb aquestes cireres.
3: Molt bé.
1: Molt bé. Ja ho sé, eh? Primer plat, segon plat, cireres sí, i de tot, tot eh? Tot.
2: Bé, a principis del segle XX, quan els científics competien per veure qui feia l'aparell més estrany, hi havia un inventor escocès anomenat John Logie Baird. Era un home brillant, però amb un petit problema. No sabia estar-se quiet. Un dia, mentre inventava arreglar una torradora que treia espurnes com si fos Sant Joan, va pensar: i si en comptes de cremar pa faig que la gent pugui veure coses dins d'una caixa? Això dit així semblava una idea pèssima, però Baird era persistent i una mica perillós. Baird va començar a provar coses que tenia per casa. Unes lents d'ulleres trencades, una caixa de sabates, un ventilador i un ninot de patata que feia de presentador. Quan va encendre el primer prototip, la imatge era tan borrosa que semblava que el ninot de patata estigués passant per una crisi existencial. Els veïns, en veure aquella llum estranya, van pensar que Baird estava intentant contactar amb extraterrestres. Ell, orgullós, només deia: no, no, això és entreteniment. Després de moltes proves, explosions menors i un gat que va fugir espantat, Baird va aconseguir transmetre la primera imatge, la cara d'un titella. La gent va quedar fascinada, no perquè fos espectacular, sinó perquè era la primera vegada que podien mirar una pantalla i no sentir-se culpables per no fer res productiu. Amb el temps, la televisió es va fer més gran, més clara i menys perillosa. Les famílies es reunien al voltant d'aquella caixa màgica per veure notícies que semblaven teatre amateur, sèries on tothom parlava massa ràpid i anuncis que prometien miracles amb detergent. La televisió va unir generacions, va crear discussions familiars sobre qui tenia el comandament i va donar lloc a la frase més universal de totes: canvi de canal, això no m'agrada. Avui la televisió és omnipresent. Ja no és una caixa, és una finestra al món, un refugi, un soroll de fons, un només un capítol més que es converteix en 3 hores. I tot va començar amb un home que va pensar: i si poso imatges en moviment dins una caixa?

0: Avui, dia 28, és l'aniversari de la Maria Teresa Rossell, Antonio Coronado, el dia 29, Josep Brosset, el dia 30, Ferran Cantí, el dia 30 també Marta Roig, Paquita Verdú, Montserrat Bressó, Darío Alfonso i Anna Fenoy, fins al dia 30. I llavors, el dia 1 de juliol, llavors, el Carles Costa, Rosa Alsina, Maria Milagros Lorenzo, Anna Paronella. El dia 3. El dia 3 també el José Antonio Aparicio. El dia 4, Mari Carmen Calleja. El dia 5, Rosa Maresma. També el dia 5, la Maria Rosa Mas, la nostra companya a l'esplai. El dia 5. El dia 5 també a Josefa López. El dia 6, Maria Salut Montaner. El dia 6, Brigitte Iversen. Tots ells els hi desitgem un feliç dia del seu aniversari.
1: Pues moltes felicitats a tots i a totes.
0: Totes i tant.
1: Sí, perquè hi ha més totes que tots.
2: Sí.

0: Bé, us recordem que el 15 i el 16 ens n'anirem a la Cerdanya a pujar amb globus. No sé si encara es pot apuntar algú, no ho sé. Però mira, si algú té interès, si pot passar per l'esplai o telefonar, perquè ho preguntaríem. No sé si pot apuntar algú, eh? Però bueno, el 15 i el 16 ens n'anem. I no sé si tenim alguna cosa més. Em sembla que ja...
1: És el fin.
0: Final de fiesta. El dia 3, recordeu la inauguració
2: de les pintures, eh?
0: Que també són alumnes de l'esplai, o sigui, sí, que s'ha d'anar a veure aquesta exposició.
2: Colla, eh? Sí.
0: I després em sembla que és el dia 23 de juliol, no sé si és el 23, que farem el passe de pel·lícules a totes les excursions que han fet durant tota
2: això
0: la temporada.
2: Això no s'ha anunciat encara, ho anuncies ara.
0: Ho anuncio, però em sembla... Espereu-vos que us ho miro. Però jo diria que és el dia 23. És que miro en el calendari si el 23 és dijous. A veure,
2: no s'ha anunciat per WhatsApp.
0: No. A veure, mira, el 23 és dijous. Doncs és el dia 23 que farem... O sigui, que guardeu aquest dia per veure...
2: Ja ho rebereu.
0: Ja sabeu que farem les pel·lícules.
1: Serà molt maco, eh?
0: I farem un final de fiesta amb un berenar, eh?
2: I tant.
0: Com sempre.
1: La Magda s'esmira perquè quedi perfecte.
0: Sí, estic treballant ja. Ara ja estic acabant el del dia del soci.
2: Ah, s'estàs muntant ja.
0: Ja ho estic muntant.
1: Home, les fotos són espectaculars.
0: Són molt maques, O sigui, que ara només em quedarà el dia del globus, que com que serà el 23, encara tindré temps.
2: Sí, ja ho tens tot.
0: Tot l'altre ho tinc tot fet ja.
2: Molt bé,
0: tot fet, amb ordre.

0: al despertar. Bé, i ara, a ritme de batxata, que de fet l'han ballat molt aquests dies per la manxa. Mira, l'americana em fa el despistat, però l'han ballat molt.
1: No?
0: A ritme de la batxata, ens acomiadem. Donem les gràcies a la Isabel i a la Dolors i la Isabel, que ens han vingut a presentar ja la seva exposició. I ens acomiadem de tots vosaltres. Bueno, la setmana que ve, la setmana que ve és la Festa Major, no és l'altra,
1: no.
0: Oi? Bueno, doncs fins la setmana que ve. Retalls aquí amb tots vosaltres. Adéu-siau.
1: Bona tarda, bona tarda.
2: Adéu-siau.
1: Bon dia.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Moonbikes a Arenys de Munt.
3: La teva botiga de bicicletes de referència.
2: Treballem amb les millors marques.
3: Venga, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
2: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
3: Finançament a 24 mesos.
2: Moonbikes.
3: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
2: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
3: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
7: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
8: Segueix-nos a les xarxes socials.
9: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Sabies que...
1: L'animació en 2D és un procés artesanal fascinant que va dominar el cinema d'animació durant dècades. Una curiositat interessant és com es creava el moviment fluid fent servir cel·luloides transparents anomenats cel·les. Cada cel·la era una làmina de plàstic on es dibuixaven a mà els personatges o elements mòbils amb tinta i pintura. Aquestes cel·les es col·locaven sobre un fons estàtic, generalment pintat amb aquarel·la o amb guaix, i es fotografiaven un per un amb una càmera especial. Per aconseguir l'efecte de moviment, els animadors dibuixaven milers de cel·les amb lleugeres variacions, seguint la regla dels 24 fotogrames per segon. Per exemple, un personatge caminant requeria dibuixar cada posició de les cames i els braços en cel·les diferents. Per estalviar temps, elements com el cap o parts que no es movien es reutilitzaven en diversos fotogrames. Aquest procés era tan laboriós que grans estudis com Disney dividien el treball entre equips d'animadors, entintadors i pintors. Tot i la seva complexitat, aquesta tècnica va permetre crear obres mestres com Blancaneu al 1937, definint l'estètica clàssica de l'animació i deixant un llegat artístic perdurable. Aquesta tècnica va arribar a la televisió en dècades posteriors i era utilitzada per animar sèries com El Simpson fins a inicis del 2000, quan aquest procés va quedar obsolet davant les eines digitals.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Ràdio Arenys.
3: A continuació, us oferim la missa en directe des de l'Església de Santa Maria d'Arenys de Mar.

En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Espírit Sant, que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare i la comunió de l'Espírit Sant siguin amb tots vosaltres. Estimats germans en Jesucrist, ens hem reunit aquí aquest diumenge per celebrar l'Eucaristia com a família. Jesús, a través de les lectures d'avui, ens convida a tots nosaltres a créixer en la virtut d'hospitalitat. Aquesta generositat és una virtut que ens ajuda a reconèixer la presència de Déu en els altres. Demanem, doncs, la gràcia de Déu en aquesta missa, que sapiguem reconèixer la seva presència entorn de la nostra vida, sobretot en els germans que passen necessitat, en els germans que passen fam, en els germans que són menyspreats de la societat. Prepara-nos per celebrar aquesta Eucaristia, penedim-nos els nostres pecats i demanem perdó a Déu misericordiós. Jo confesso a Déu Totpoderós i a vosaltres, germans, que he pecat per culpa meva, de pensament, paraula, obra i missió. Per això demano a la Verge Maria, Mare de Déu, als àngels i als sants, i a vosaltres, germans, que pregueu per mi a Déu nostre Senyor. Que Déu omnipotent sàpia dir de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Amén.

0: Preguem. O Déu, que heu volgut que fóssim fills de la llum per la gràcia de l'adopció, no permeteu que ens envoltin les tenebres de l'error. Ens manteniu-nos sempre en l'esplendor de la veritat. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre fill, que amb vos viu regna en la unitat de l'Esperit Sant, és Déu pels segles dels segles.
1: Disposem-nos a escoltar la història en què una dona acull un enviat de Déu. I sentirem també com Déu premia aquesta bona actitud.
2: Lectura del segon llibre dels Reis. Un dia Eliseu passava per Sunam. Hi havia allà una dona benestant que l'obligava a quedar-se a menjar a casa seva. Des d'aquell dia, cada vegada que Eliseu hi passava, s'hi quedava a menjar. Llavors, ella digué al seu marit: «Estic convençuda que l'home de Déu, que passa sempre per casa nostra, és un sant. Fem-li una petita habitació d'obra a la terrassa. Posem-hi un llit, una taula, una cadira i un llum. I cada vegada que vingui, podrà retirar-se allà». El dia que Eliseu hi anà, es retirà en aquella habitació i s'hi quedà a dormir. Llavors Eliseu digué a Gitzi, el seu criat: «Què podem fer per aquesta sunamita?» Gitzi li respongué: «Mira, no té fills i el seu marit ja és gran». Eliseu li va dir: «Crida-la». Gitzi la cridà i ella es presentà i es quedà a l'entrada de l'habitació. Eliseu li digué: «L'any que ve, per aquest temps, m'allegaràs un fill». Paraula de Déu.

Senyor, cantaré tota la vida els vostres favors. D'una generació a l'altra anunciaré la vostra fidelitat. Vos heu dit, el meu favor és indestructible. Mantinc la fidelitat en el cel.

Senyor, feliç el poble que us ha aclamat. Caminarà a la llum de la vostra mirada. Tot el dia celebrarà el vostre nom. Enaltirà la vostra bondat.

Ve de vós la glòria del seu poder, el seu al front, perquè vós ens estimeu. El nostre rei és el Sant d'Israel, és el Senyor l'escut que ens protegeix.

0: Sant Pau ens parla ara del que és el baptisme i del que significa per a nosaltres.
1: Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Roma. Germans, tots els que hem estat batejats en Jesucrist hem estat submergits en la seva mort. Pel baptisme hem estat sepultats amb ell en la mort. Perquè tal com Crist, gràcies al poder admirable del Pare, va ser ressuscitat d'entre els morts, també nosaltres emprenguem una nova vida. I si hem mort amb Crist, creiem que també viurem amb ell. I sabem que Crist, un cop ressuscitat d'entre els morts, ja no mor més. La mort ja no té cap poder sobre ell. Quan ell morí, morí el pecat una vegada per sempre. Però ara que viu per Déu, igualment vosaltres penseu que sou morts pel que fa al pecat, però viviu per Déu en Jesucrist. Paraula de Déu.

Vosaltres sou un poble escollit, un rialme sacerdotal, una nació sagrada. Proclameu la lloança d'aquell que us ha cridat del país de les tenebres a la seva llum admirable.

El Senyor sigui amb vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu. En aquell temps, Jesús digué als seus apòstols: qui estima el pare o la mare més que a mi, no és bo per venir a mi. Qui estima els fills o les filles més que a mi, no és bo per venir a mi. Qui no pren la seva creu i m'acompanya, no és bo per venir a mi. Els que vulguin guardar la vida en poder ser, la perdran. Però els que, per causa meva, l'hauran perduda, la retrobaran. Qui us acull a vosaltres, m'acull a mi, i qui m'acull a mi, acull el qui m'ha enviat. Qui acull un profeta perquè és profeta, tindrà la recompensa dels profetes. Qui acull un just perquè és just, tindrà la recompensa dels justos. I tothom qui doni un vas d'aigua fresca a un d'aquests petits, només perquè és el meu deixeble, us ho dic amb tota veritat, no quedarà sense recompensa. Paraula del Senyor.

En una faula d'un porc i d'una vaca, un dia el porc es va lamentar a la vaca com n'era d'impopular. La gent sempre parla de la teva gentilesa i dels teus ulls amables, va dir el porc. Clar, que dones llet i nata, però...

d'oferir aquí i ara, i no només a través d'alguna cosa que queda per als altres de la nostra última voluntat i testament. Estimats amics en Jesucrist, la litúrgia d'avui ens convida a créixer en la virtut de l'hospitalitat. A la primera lectura d'avui es descriu l'hospitalitat d'una dona de Sunam envers el profeta Eliseu. Ella el reconeix com home sant de Déu. La seva hospitalitat comença amb aquest reconeixement. Expressa el seu respecte i la seva gran hospitalitat donant-li menjar i beguda. Més tard fa els preparatius per a la seva estada còmoda a casa seva durant les seves visites posteriors. La seva hospitalitat és generosa, atenta i altruista. No calcula una recompensa. Simplement dona sense esperar res a canvi. Irònicament, precisament perquè no espera res, Déu la beneeix amb el que ella desitjava des de feia temps, un fill. La bondat i la compassió que li va oferir li tornen com una benedicció que no esperava. Perquè l'hospitalitat és obrir la porta no només a una altra persona, sinó també a la benedicció de Déu. A la segona lectura, Sant Pau parla de la bondat que Déu ens ha mostrat. La humanitat estava sota el poder del pecat i la mort. A través de Crist, Déu ens dona llibertat i una nova vida. A través del baptisme, som enterrats amb Crist i ressuscitats per viure en una nova vida. A l'Evangeli d'avui, Jesús continua el seu discurs missioner. Jesús ja havia parlat del coratge que necessiten els enviats. Avui parla com s'han d'acollir. Qui us acull a vosaltres m'acull a mi, i qui m'acull a mi acull el qui m'ha enviat. Abans de parlar d'acollida, però Jesús parla de la creu. Qui no pren la seva creu i em segueix no és digne de mi. La creu pot significar rebuig, patiment i el cost del discipulat. El deixeble, primer, ha d'estar disposat a acceptar la creu abans d'esperar ser acceptat pels altres. I a més expressa alguna cosa que ens sorprenen. Diu, qui doni a un d'aquests petits, ni que sigui un got d'aigua fresca, perquè és deixeble meu, us ho dic de veritat, no perdrà la seva recompensa. Dona aigua a la terra assedegada i seca d'Israel no hi era un acte gaire famós. Es considerava simple, insignificant, comú i ordinari. Tot i això, per a Jesús, aquest era un acte important de bondat, perquè el valor d'un acte no depèn de la seva mida. El que es dona no és un regal car, sinó un recurs natural, senzill i fàcilment disponible. Tot i això, cal tenir en compte que donar aigua freda, sense dubte, requeriria un esforç addicional per part del proveïdor. I això demostra que, per simple que sigui un acte, implica els elements de sacrifici i donació. Un got d'aigua és només un exemple. En el món actual podria significar una cosa diferent, com ara una salutació amistosa a la gent que ens envolta o un somriure a un desconegut que potser busca ànims a la vida, un xuxueig d'oració per a una persona angoixada, mostrar preocupació a un familiar preocupat o un amic en problemes, una orella atenta a una família trencada, una espatlla a una ànima deprimida o un cor empàtic per a una persona pertorbada i moltes més coses. Una habitació preparada per una profeta i un got d'aigua donat a un deixeble es converteixen en actes de bondat quan sorgeixen del reconeixement i l'amor. El punt subjacent no és el que es dona, un got d'aigua, sinó per què es dona. És per saciar la set.
el que importa

Important és l'actitud de dona. Donar aigua als assedegats és una de les obres corporals de misericòrdia, tal com va esmentar Jesús. Tenia set i em vau donar de beure. Tanmateix, el problema avui no és que ens falti el got o l'aigua, sinó que de vegades ens falti la bona voluntat i la bondat per donar. Potser no som prou rics per donar ajuda monetària als altres, però alhora cap de nosaltres és tan pobre que no es pugui permetre donar un got d'aigua. Pot ser poca cosa, però per fer-ho necessitem un cor gran. Per tant, les lectures d'avui ens conviden a tenir un canvi d'actitud. Estimats germans, la bondat de la dona sunamita comença quan reconeix Eliseu com un home de Déu. Aquesta és la lliçó que tots hem d'aprendre avui. Quan comencem a veure la persona que tenim al costat com algú que pertany a Déu, aleshores els nostres prejudicis comencen a desaparèixer. La ira, la comparació, la sospita i la indiferència perden la seva força. Però per reconèixer una altra persona com a pertanyent a Déu, primer hem de reconèixer la nostra pròpia relació amb Déu. Sant Pau ens convida a pensar en nosaltres mateixos com a vivint per a Déu en Crist Jesús. Som persones que pertanyen al Senyor. Per tant, avui tots estem convidats a reconèixer dues veritats. Soc una persona de Déu i la persona que tinc davant meu també és una persona de Déu. Per tant, mostrem bondat, no perquè esperem rebre bondat a canvi, sinó perquè la persona que tenim davant nostra és digna de bondat. Recordeu que aquells que s'atreveixen a viure pels altres mai no perden realment la vida. En canvi, descobreixen l'única vida que dura per sempre. Que Déu ens beneixi amb aquesta gràcia. Amén.

0: Pues en drets i professem la nostra fe en Déu. Crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic fill seu i Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant, des que de Maria Verge, patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallà als inferns, ressuscità el tercer dia d'entre els morts, se'n puja al cel, seva a la dreta del Déu Pare Totpoderós, i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn, la vida perdurable. Amén. Germans, unim-nos en la pregària per l'Església, pel món sencer i per nosaltres mateixos. Preguem tot dient, escolteu-nos, Pare.
1: Per l'Església, que cada comunitat sigui sempre una casa de portes obertes, acollidora dels qui s'hi acosten i en sortida, aportant el testimoni evangèlic al propi entorn social. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Pels nostres governants, que trobin solucions justes per aconseguir la pau entre tots els pobles. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Per la nostra societat, perquè s'hi respecti la vida i la dignitat de tota persona. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Pels qui pateixen per la malaltia o la vellesa, per la pobresa o la soledat. Que no els manqui la fortalesa de Déu, ni l'acollida i l'acompanyament dels qui tenen a prop. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Per les famílies, perquè l'amor sense límits, en què Déu ens estima a tots, sigui la font de l'amor entre els seus membres. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Per tots els infants i joves que aquests dies participen de casals, campaments i activitats lúdiques, especialment les organitzades per l'Església. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: I finalment, pel poble de Veneçuela, que el Senyor concedeixi el descans etern a les víctimes, consola els seus familiars i tots trobin l'ajuda solidària que necessiten. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare. Escolteu, Pare, la pregària del vostre poble i ajudeu-lo en les seves necessitats. Per Crist, Senyor nostre.

0: Vetlla i esperant la foscor.
1: Pregueu, germans, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu Pare Totpoderós. O Déu, que pel vostre amor doneu eficàcia santificadora a aquests misteris, feu que les nostres celebracions responguin als dons sagrats que rebem per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres. Amunt els cors. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. I és realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació. Senyor Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies, reconeixem la vostra obra admirable. Vos que sou Déu, i us heu dignat a socórrer els homes moridors, i us heu valgut de la condició humana per procurar-nos el remei. Així de la mort que era la nostra ruïna, n'heu fet la nostra salvació per Crist el Senyor. Per ell, l'estol dels àngels, que s'alegren eternament a la vostra presència, adora la vostra majestat. Us preguem, doncs, que ens deixeu ajuntar les nostres veus a les d'ells per lluar-vos amb goig tot dient.

Sou realment sant, Senyor, font de tota santedat. Sanctifiqueu, doncs, aquestes ofrenes, fent que hi davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per a nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist, nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa i, dient l'acció de gràcies, el partí i el donà als seus deixebles, tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres.

Igualment, havent sopat, prengué el calce, i novament donant-vos gràcies, al passar els seus deixebles tot dient, preneu i bebeu-ne tots, que aquest és el calce de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts, en remissió dels pecats. Feu això que és el meu memorial.

Proclameu el misteri de la fe. Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre fill, us oferim, o Pare, el pa de la vida i el calce de la salvació, tot donant-vos gràcies perquè ens ha fet dignes de servir-vos a la vostra presència. I us supliquem humilment que l'Esperit Sant uneixi en un sol cos als qui participem del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església estesa per tot el món i convocada aquí el diumenge dia en què Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Feu-la perfecta en la caritat, juntament amb el Papa Lleó, amb el nostre bisbe Octavi i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren en l'esperança de la resurrecció i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia. Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols de Sant Francesc, Santa Clara, Sant Antoni de Pàdua, Sant Zenon, Santa Paula i els justos de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem lluar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre fill.

Fidels a un manament del Salvador i seguint el seu diví mestratge, gosem dir, Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel, el nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors, i no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ens deslibreu-nos de qualsevol mal. Alibreu-nos de tots els mals, Senyor, feu que hi hagi pau els nostres dies, i per la vostra misericòrdia, guardeu-nos del pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperem l'acompanyament de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Sent i nostre Jesucrist, que diguereu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó a fe de la vostra Església, i doneu-nos aquella pau i aquella unitat que vos mateix vau demanar, vos que viviu i regneu pels segles dels segles. La pau del Senyor sigui sempre amb tots vosaltres. Doneu-vos la pau. Àngel de Déu, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Àngel de Déu, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Àngel de Déu, que lleveu el pecat del món, doneu-nos la pau.

0: Mireu l'anyel de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula.
1: El cant de comunió és el 354, al vespre abans.

Preguem. Que ens doni vida, Senyor, l'Eucaristia que us hem ofert i de la qual hem participat, perquè units a vos amb un amor constant donem aquell fruit que perdura, per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres. Que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Germans, tingueu tots un bon diumenge i bona setmana. Aneu-vos-en en pau.

0: Ràdio Arenys.
1: No hi ha sardanes a tot hora. Per això heu d'escoltar un 3 i fora.
2: Molt bon dia a tothom. Tornem a ser aquí una setmana més. Ui, que sortim enrogallats avui. Això són les ressaques de Revell encara, eh? Avui és Sant Argemí, Sant Ero, Sant Irineu, Santa Marcela, Sant Papius, Sant Reis i Sant Seré, entre molts altres. Avui coses a fer, doncs mireu, avui tenim aquest dematí, tenim visita guiada al Port d'Arenys, ja sabeu que són visites que es fan setmanalment, que us heu d'inscriure a la regidoria de turisme, i allà doncs us explicaran com funciona i la quota que s'ha de pagar. També avui, a les 11 del matí, a la zona nova coberta, tenim Escape Room City, aquesta Escape Room City temàtica LGTBI. Doncs ja sabeu doncs, que aquest cap de setmana doncs, s'està celebrant l'orgull LGTBI i... doncs, bueno, hi ha actes, i un dels actes que hi ha és aquest de matí, que també doncs, es llegirà el manifest. També tenim estrenes teatral, final de curs, avui a les 8 del vespre, en el Teatre dels Seràfics tenim aquesta, la tragèdia d'un casori manegat. I atenció, perquè demà... Donarem informació de demà, és la crema de la bota. Ja sabeu que la Diada de Sant Marçal es va consagrar l'Església d'Arenys. Doncs bé, es celebra doncs, cremant aquesta bota i fent quatre, tirant quatre petards. Doncs bé, demà a 9:15 del vespre a la parròquia Santa Maria hi haurà les completes i la commemoració històrica dels orígens de la festa. A 9:45, encesa de les llumetes del campanar i després, a 10:00, la crema de la bota. Tot seguit, tronada aèria. Això ja ho repeteixo, eh? Demà a 9:15, a 9:45 i a 10:00, l'encesa de la bota. I dit tota aquesta informació d'interès general, anem a escoltar les primeres sardanes. I la primera sardana ens arriba del compositor de Caldes de Malavella. Enguany estem celebrant el seu 125è aniversari del seu naixement. Doncs bé, Francesc Marrós. Marrós va estrenar el 1983 en el 25è plec de la sardana de Riudarenes, la sardana... L'Aplec de Riudarenes, una sardana que avui ens porta a la Cobla Mediterrània i ens serveix doncs, per començar el programa d'avui. Benvinguts a l'1-3 i fora, no hi ha sardanes a tota hora.

I avui, si voleu ballar sardanes, doncs mireu, al Port de Llançà teniu un aplec de matí i tarda, comença a 16:45, ha començat ara a 16:45 i a la tarda a 16:45, i això el trobareu a la Pineda de la Capella del Port. L'Escopla Ciutat de Girona, Bisbal Jove i els Rossinyolets. També hi ha una ballada sardana, la principal de Cassà la trobareu al barri de Palau, del Pla de Palau, a Sant Pau. També això serà a les 12 del migdia. A les 6 de la tarda, la principal del Llobregat, les trobareu a la plaça de Carles Pissunyer de Ciutat Vella. A Canet de Mar, avui, a les 7 de la tarda, festa major, ja sabeu que a Canet estan de festa major, demà Sant Pere, doncs la contemporània la trobareu a la Riera Sant Domènec a les 7 de la tarda. També avui teniu a 7:45 del vespre a la ciutat de Granollers, a Malgrat. A Blanes, a la mateixa hora, la principal de Banyoles. A Pineda, a la mateixa hora, 7:45, la Copla La Moreneta. I a Calella, al passeig Manel Puigvert, la Copla Mediterrània, també la trobareu a 7:45 del vespre. I això és tot. Ara us deixarem amb una nova sardana, una sardana que ens arriba de la mà del compositor Pau Coma. L'encís dels núvols. Una sardana d'aquest compositor de Barcelona, nascut el 2003, és un entusiasta de la tenora i que el juliol del 2024, a Tiana, va estrenar la sardana L'encís dels núvols. Una composició musical que avui ens porta al Cobla Contemporània.

Avui, si voleu veure castells, a Centelles trobareu els Caps Grossos de Mataró, els castellers de Badalona i Sagals d'Osona, a partir de 11:45 del migdia. A les 12 del migdia, a Figueres, trobareu la Colla Castellera de Figueres, Castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima i els Esperxats de l'Estany. Això serà, doncs, com us deia, a partir de les 12. I ara us deixarem amb una nova sardana. Una sardana del compositor de Torroella de Montgrí, entusiasta al flabiol, trombó, violí i nascut el 1885. Estic parlant de Vicenç Bou. Bou, el 1920, va estrenar una sardana, el desembre concretament, a Girona. Una sardana que necessita poca presentació. La sardana en qüestió és Girona Aimada. Ens a la porta la principal de la Bisbal.

I si voleu veure gegants, mireu, aquesta tarda tindreu gegants a Arenys de Munt, a la trobada de la breda de la plaça. A Figueres també teniu la baixada encesa de torxes del Drac de Figueres. Això serà a la nit. A la tarda també a Moncofa, a la planta, a la Plana Baixa. A Rubí també teniu una sortida nocturna de gegants. I a Vic també aquesta tarda teniu una sortida, una passejada de gegants i valls de lluïment. Això serà també aquesta tarda vespre. I ara sí, us deixarem amb una nova sardana, una sardana del compositor de Canovelles, Marcel Artiaga. Artiaga, nascut el 1965, entusiasta del tible, a l'octubre del 2010, a Barcelona va estrenar una sardana obligada de tible. La sardana en qüestió és Aniversari Daurat, una composició musical que avui ens porta la Cobla Contemporània.

Sota un tros de cel tot ple d'estels hi ha Catalunya. Seny de catalans, somni d'amor, juntes les mans són les arrels dels catalans. Així és un tros de la sardana cantada d'avui, una sardana d'Antoni Albors i que ens cantarà Josep Manel López. La sardana en qüestió és Arrels, una composició musical que es va estrenar a l'Hospitalet el setembre de 1997. Arrels.

I aquesta tarda, us hem dit abans que Canet està de festa major. Doncs bé, aquesta tarda, a 6:45 de la tarda, a la plaça Universitat, hi ha una cosa, un fet, que crec que és noticiable. Després de 60 anys de no ballar-se, avui els de Canet recuperen el ball de morratxes. I això, doncs, és de força interès. I, a més, uns convilatants, uns veïns, doncs, que també fan servir el ball de morratxa com tenim a Arenys, o com tenen a Sant Pol, o com tenen a Lloret de Mar. Doncs avui, després de 60 anys, torna a recuperar aquest ball i sembla ser que serà prou reixit. Ja teniu la informació. I ara anem a escoltar una nova sardana. La sardana en qüestió és Tamborinada d'estiu. Una sardana de Josep Bosch, aquest compositor de la Cellera de Ter, nascut el 1922, era un entusiasta del flabiol, contrabaix i trombó. El 1993 va estrenar aquesta composició, Tamborinada d'estiu, que avui ens porta la cobla Flama de Farners.

I a la recta final del programa podrem escoltar una sardana del compositor Jaume Cristau. Cristau, nascut a Figueres el 1940, és un entusiasta del contrabaix. El juliol de 1999, a Barcelona, va dedicar una sardana a la seva neta. La sardana és Un brot de ginesta. Aquesta sardana d'avui ens la porta la copla, la principal de la Bisbal.

I amb aquesta sintonia, doncs, posem punt i final al programa d'avui. Un tres i fora, no hi ha sardanes a tota hora. A les vies del so hem tingut a l'Eric Morales i qui us ha parlat amb molt de gust, Xavi Salvanyà. Els deixarem amb una nova sardana. Sardana, com us deia, del compositor de Caldes de Malavella, Francesc Marrós, que celebrem el seu 125è aniversari del seu naixement. Doncs bé, Marrós va estrenar el juliol de 1975 a La Garriga una sardana que és com un himne per ells. La sardana és La Garriga, i avui la podrem escoltar de la mà de la Cobla Mediterrània amb timbales. I aquesta, doncs, servirà, doncs, per dir adéu-siau fins la setmana vinent. Però abans, com sempre, el pagès ens porta les seves frases, que ens diu: el pes d'un farcell depèn de qui el porta. El millor sopar és el que acaba amb un bon esmorzar. I per últim diu, Déu viu allà on el deixen entrar. Adéu-siau i fins la setmana vinent. A reveure.

Ara comença el Dominical. El Dominical amb Enric.

0: Molt bon dia. Són 11:45 d'aquest 28 de juny. Calorós encara. No parem, aquells qui no tingueu aire condicionat, qui no tinguem aire condicionat, doncs ja podeu anar apanyats. Ara diuen que funcionen molt bé els ventiladors de sostre. Ho certifico, sí. Funcionen molt bé. I funcionen més bé que no pas no tenir-ne. Ho dic perquè millor la comoditat de la gent quan s'està a dins de casa. I les recomanacions habituals, hidrateu-vos, aneu per la sombra, per l'ombra, i a casa, doncs, ara aquests moments de sol tan intens, baixeu persianes perquè no entri l'escalfor a dins de les cases, que després costa molt de treure. Avui arribarem als 31 graus, i amb una mica de xafogó, és a dir, estarem divertits. Per tant, tant si estigueu a casa com si estigueu passejant, com si esteu a la platja refrescant-vos, pinganillo a l'orella, perquè avui segurament us interessarà tot el que us explicarem. Començant per aquesta desgràcia que va passar justament minuts després que el dominical baixés la persiana diumenge, cap a les 3 de la tarda, es va esfondrar la rectoria, l'edifici de la rectoria, al carrer de l'Església. La sort va fer que tot aquest esfondrament, tota aquesta runa, tones de runa que van caure, i que van caure també sobre la finca del costat, que està en obres, i per tant no hi havia ningú, la sort va ser que va passar el diumenge. Perquè vam escoltar en el ple de l'Ajuntament el regidor Domènec Massuet, que avui estarà amb nosaltres i ens explicarà quina és la darrera hora d'aquest esfondrament, doncs ens va dir el senyor Massuet que si això hagués passat l'endemà, dilluns, hi hauria hagut entre 6 i 8 morts, perquè hi havia els operaris que estaven treballant a la rectoria i els operaris que estaven treballant a la casa del costat. Per tant, ara estaríem parlant d'una tragèdia. I, afortunadament, doncs, això no ha passat. Ara, això sí, 19 persones van ser desallotjades el mateix diumenge i la majoria d'elles van tornar al final d'aquesta setmana. I us podem dir en aquests moments que les dues famílies, quedaven tres famílies, queden tres famílies desallotjades, que encara tindran llarg, almenys 3 setmanes o un mes, encara fora de casa. Hi ha una d'aquestes famílies que ha preferit anar a viure amb familiars. Però hi ha dues més que estan vivint allotjats a hotels de la vila. Però clar, què passa? Que estem al juny, començant el juliol, i els hotels estan a tope. És a dir, no tenen lloc. Per tant, notícia de darrera hora, l'Ajuntament ha aconseguit 2 pisos nous a la plaça de l'Església, sobre la farmàcia Ricola. Doncs aquests pisos, que són nous a Trinco, estrenaran aquests dues famílies a partir de dimarts. És a dir, s'estaran a l'hotel fins demà dilluns, i el dimarts, dia 30, ja podran entrar en aquests 2 pisos. Tot això, qui ho paga? Ara, de moment, ho paga l'Ajuntament, aquestes despeses d'allotjament. Però, al final, això, hi haurà una reclamació, hi haurà una discussió jurídica, hi haurà les assegurances de la construcció, tant d'una banda com de l'altra, i, òbviament, tot això ho hauran d'assumir les assegurances. Però, de moment, podem dir que les dues famílies que encara estaven allotjades a hotels finalment tindran una solució més estable, que és estar-se en 2 pisos que estan allà mateix, perquè ells vivien al carrer de l'Església i estaran a la plaça de l'Església. És a dir, tindran el mateix entorn, el mateix barri, podran saludar amb els veïns, etcètera, etcètera. I mentrestant, què? Doncs ja ens ho explicarà el regidor, però han de desenrunar, han de treure tota la runa que hi ha dins sense desfer les façanes. I ara aquí tenim un embolic impressionant, perquè com treus tanta runa per una finestra, per una porta? Es veu que demà arribarà un camió pluma que farà que aquesta runa la treguin per dalt. La treguin per dalt, com que ha quedat descobert perquè ha caigut tot. I ara el gran dubte és si aquest camió entra o no entra al carrer de l'Església. És a dir, si li passa igual que els bombers, que envien el camió de 24 tones a intentar apagar un foc en el casc antic, i llavors no entra. Doncs el gran dubte ara és si aquest camió pot entrar o no pot entrar demà per començar el desenrunament. Perquè si no pot entrar, alerta, atenció, s'haurà de fer per la riera. I això vol dir, doncs, una afectació de trànsit i d'aparcament de nassos. Perquè el camió grua aquest s'haurà d'instal·lar durant 2 o 3 setmanes al mig de la riera i haurà de fer, amb la pluma, anar agafant les saques de runa. I amb aquesta retirada de les saques de runa es determinarà si la façana aguanta o no aguanta. Perquè de moment s'han desfet 3 metres d'alçada, però de moment està així. Ens anirem cap allà d'aquí una estona i us explicarem com està la situació. Des d'aquí, el nostre escalf a totes les famílies que estan ara amb el cor encongit. Algunes d'elles apenes han pogut tornar a casa seva a recollir la roba, 4 coses que poden necessitar durant aquestes setmanes que estaran fora de casa, més enllà de l'afectació que puguin haver tingut arran d'aquest esfondrament. Però abans us volíem explicar una cosa. La setmana passada us fèiem evident que alguns usuaris de la platja del Cavalló ens havien dit que s'havia fet tota una actuació col·locant tones de sorra per desfer el baden. Ara els que ens esteu seguint pel Facebook podeu veure el baden que hi ha sortint del Rial de la Serp. Perquè els camions dels Cavallitos de Canet, quan passen per aquí, doncs no poden passar perquè toquen, no? Llavors, l'Ajuntament de Canet va demanar permís a l'Ajuntament d'Arenys per fer aquesta barrabassada. Fins i tot van posar les tanques de l'Ajuntament de Canet. Doncs bé, l'Ajuntament d'Arenys de Mar, després d'escoltar-nos i veure les fotografies que vam ensenyar aquí, que no cal que les ensenyem aquí, es podien haver anat allà i veure-ho, però bueno, després de veure que realment era una barrabassada, el mateix dilluns van ordenar a l'Ajuntament de Canet que desfessin immediatament aquest bloqueig que havien fet del Rial de la Serp. I ara està desfet. Ara us ensenyarem que ara ja el pas està franc. La pregunta és, quan acabi la festa major de Canet demà, els camions dels Cavallitos per on passaran? Passaran per aquí i tocaran, sortiran per una altra banda, tornaran a posar tota aquesta parafernàlia de sorra perquè puguin passar? Ho desconeixem. Ara, això sí que us hem de dir. Som a 28 de juny i el Rial de la Serp està impracticable. És a dir, més enllà del que ha fet l'Ajuntament de Canet, aquest Rial està impracticable. Per tant, no pot ser utilitzat com a via de sortida pels 800 o un miler de cotxes que aparquen cada cap de setmana, sobretot, en aquesta platja. Està impracticable, no poden passar per aquí, ni per aquí, i després es poden trobar la sorpresa de que al costat de l'Horta de Canguri, justament per sota de la carretera, allà està absolutament destrossat. Faria bé algú per intentar... Diu l'Ajuntament que això ho arreglarien. Ja fa dies que ho venen dient, a veure si és veritat. I ara que parlem de la platja, aquesta revetlla, ja sabeu que la platja és un lloc on la gent celebra les revetlles. Doncs us estem ensenyant una fotografia. Els qui sou usuaris de la platja del Cavalló, recordareu que va haver un temporal que es va dir Glòria, l'any 20, el gener del 20, que ens va deixar la platja absolutament plena de brossa. Brossa en el... La definició de brossa és justament restes vegetals, tot i que també la utilitzem per la brossa domèstica. Doncs va deixar això ple. I llavors ho van netejar i van deixar com uns simbolets, que eren uns troncs immensos, que ajudava a la naturalització d'aquesta platja. Doncs aquests troncs immensos, que eren com el record sentimental d'aquella temporal del Glòria i que volia contribuir també al paisatge naturalitzat de la platja, s'ha cremat. El dia de la revetlla, doncs, van agafar aquest tronc, i aquí podeu veure un vídeo com està fumejant, i van fer una revellassa aquí amb el tronc que hi ha, ja ha desaparegut, perquè s'ha cremat absolutament tot. Gaire valor no en tenia, perquè era un tronc sec que havia portat el temporal. Doncs mira, si algú l'ha fet servir per fer foc, doncs ja, ja ho tindríem. Eh? En queden dos troncs, ho dic perquè ara ve la revetlla de Sant Pere, alguns celebren la revetlla de Sant Jaume, que antigament se celebrava. Doncs mira, la podem fer neteja. Ja que estem a la platja, ahir els banyistes, els que utilitzen la platja del Cavalló, que per cert ens costa totes les platges, Arenys, recordem-ho, 500.000 d'euros mantenir-les, doncs va aparèixer una arrojada de gegant que ara sí que aquests de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua, que no ens vinguin amb milongues i ens diguin que això són microalgues. Això és merda literal. Sembla, és una intuïció, no tinc proves, però hauríem de mirar-ho, que hi ha un col·lector trencat per alguna banda. Perquè això és caca autèntica. I va aparèixer al llarg de tot el litoral entre Canet i el port d'Arenys, amb aquest fàstic d'aigua. Afortunadament, va entrar una mica de vent cap a mig matí i s'ho va endur. Però els banyistes usuaris estan dient que això habitualment està apareguent cada dia cap a les 10, entre 10 i 11 del matí, que entra aquesta arrojada de gegant. Potser que algú s'ho miri, o no, no? Que s'ho mirin, aquests de l'ACA, que treballin una mica. I per últim, la imatge de cada diumenge, com estan les clarisses? Doncs mira, ja aquesta màgia segueix avançant i ara ja tenim més estructura de ferro, aquesta que ens va venir ja feta de fàbrica i que ara ja es poden veure aquesta coberta nova que estarà sustentada sobre aquests ferros que ara són de color blau però que no es veuran, perquè això quedarà cobert el dia que ho facin. Doncs bé, avui us parlem de tot això i de més coses gràcies a la col·laboració d'en Xavi Salvanyà, en Fede Sadó, en Toni Pardo, en Joan Mola, l'Èric Morales a la part tècnica i Pau Roig a la redacció. Comencem.
1: És l'hora del concurs amb Toni Pardo.

0: Dos minuts i seran 3:15, Toni Pardo.
1: Molt, però molt bon dia, eh?
0: Però una calor... Tu com te la passes, la calor? Com pots, no?
1: Com tothom. Bueno, com... A l'aigua i...
0: I com pots?
1: I com puc.
0: Amb en Vano, no?
1: A casa estic bé.
0: Sí, no?
1: Obro la meva casa, l'obro a la 1 de la nit i la tanco a les 6 del matí. Tot fosc. I llavors, amb una porqueria de ventilador i de més, sobretot el baix i el primer pis, el baix s'hi pot estar correctament. Cuidado amb moure't, si corres, si fas moltes coses, surt. Però si no, per agafar, llegir, mirar bueno, la tele...
0: I com que tu vas a nadar...
1: Sí, no hi ha problema, és que quan vaig a nadar és quan ja tanco la casa i deixo, i quan arribo de nadar estic fresquíssim.
0: Fresquíssim, ja. Sí.
1: Una dutxa per treure'n tota la salabró,
0: i
1: ja em porto molta, però res més.
0: Molt bé, avui en Toni Pardo ens porta uns regalets, no?
1: Exacte. La barra de gelat de la Xixonenca i 4 hamburgueses de pollastres Imma...
0: Mm.
1: Que
0: del mercat, de la plaça,
1: Mercat. Sí, aquesta gent de la plaça Mercat, que agraïm al senyor Lluís, el de la parada del fons.
0: La seva deferència.
1: I aprofitem per dir, perquè, com es pot veure, si voleu anar a fer una compra a la plaça Mercat, podeu anar a encarregar-ho, depèn del producte, us el poden deixar buit d'aire i ho poden deixar en aquella nevera que tenen a l'entrar... I quan podeu anar a buscar com vulgueu. I comprareu els talls de...
0: El que necessiteu. I no quan aneu al súper, que us heu d'endur el paquet sencer del que sigui.
1: I plàstic i de tot.
0: Exacte.
1: I us emputareu el just.
0: El que necessiteu.
1: El que necessiteu.
0: Exacte. I si voleu una cada dia, doncs feu la compra de cada dia.
1: Cada dia.
0: Doncs aquests regals són per la gent que ens envia un WhatsApp al 93-795-7912 o un correu electrònic a eldominical@radiorenys.cat. I aquí ens heu de dir la resposta, si pot ser correcta, a la pregunta que ara ens faràs.
1: Que només direm una cosa. Qui era la Maria Yáñez?
0: Qui era la Maria...
1: Yáñez. I prou.
0: Punto pelota.
1: I on te va néixer aquesta senyora?
0: Maria Yáñez.
1: Sí, sí.
0: Ja està, no?
1: Ja està. Sí. No donem més pista, que busquin una mica, perquè diu que si us hi donen moltes pistes ho troben de seguida.
0: Doncs qui era Maria Yáñez? I on va néixer? Al 93-795-7912 o al dominical@radiorenys.cat. Saps que avui els Seràfics fan el taller, les obres de teatre del taller d'adults.
1: Exacte.
0: I hi han 3 companyies i bueno, doncs es veu que en Roger Pou, que és qui, el capità...
1: És el capità de capitans.
0: Ens explica, doncs, que es podrà veure en aquesta festa.
2: El taller de teatre dels Seràfics, el taller d'adults, que són 3 grups, representen les obres de final de curs. Hem estat treballant un dia a la setmana, cada un dels grups, i aquest darrer mes doncs, ja hem fet 2 assajos, i cada un d'ells ens presenta la seva obra. A dalt de l'escenari veurem De construint Romeu i Julieta, veurem La tragèdia d'un casori manegat i L'enigma del diamant.
0: I en Pou, en Roger Pou, diu que valora molt la pinya humana que es fa en tots els que hi participen.
1: Exacte.
0: Mira com ens ho diu.
2: La implicació, la predisposició, la gent, la vida moderna, no? Que tot passa molt de pressa i que tenim 25.000 ocupacions i no atenem. I, en canvi, el teatre és un moment per evadir-nos. I la gent ha trobat aquest forat. Vaig a provar a fer una activitat que s'allunya molt d'una activitat individual. És una activitat totalment col·lectiva. I han vingut, i molta gent que no es coneixia de res, ve gent d'altres poblacions, a més d'Arenys, i han fet molta pinya. Jo valoro això, no? La qualitat humana.
0: L'obra que es veurà avui d'aquestes es diu La tragèdia d'un casori manegat, a les 8. Però ara, a les 11, ha començat una visita guiada al port d'Arenys. No hi aneu perquè t'havies d'apuntar abans. I a les 11 també hi ha un Escape Room City aquí a la zona coberta. fins a dos quarts d'una.
1: Molt bé.
0: Hem de lamentar alguna defunció, no?
1: Sí, aquesta setmana ens han deixat la Teresa Vigorra Usson, de 86 anys, la Dolors Pajeo Fornells, de 90, en Ricard Vázquez Fuster, de 81, i en Rafael Luna Jurado, també de 81.
0: Condola a les famílies. Avui és Sant Argimí, Sant Heràclides, Sant Aró, Sant Ireneu de Lió, Santa Marcela, Sant Papio, Sant Plutarc, Sant Potamiena, Sant Raix i Sant Serè. Santa Potamiena, que era verge.
1: Amb la potamània, amb la potamiena aquesta. I en Papius havíem anat a prendre fer el vermut molts dies a la plaça Real.
0: Tu diràs.
1: Tu eres petit, però també venies.
0: Sí, jo era petit, sí, sí. Jo venia de la mà teva. Sí, sí. I qui fa anys avui?
1: En Nani Ramon Capdevila, 57. L'Anna González Vidal, 46. En Gerard Artero Terrades, 43. En Josep Lluís Montes Camps, 48. I la Marta Torrentó Corcoi, 48. I ahir dissabte, l'Aitor Buñuel Carrasco, 49. En David Palai Coll, 54. En Didac Calopa Andreu, 29. En Raül Rossell Antequera, 45. En Ricard Rebollo Saldanya, 34. I en Josep Maria Pérez Serrat, 77. I el dilluns, dia 22, en Cosme Sancho en va fer 80. I el dia 24, la Fanny Gallego i la Maria Rosa Artigas també van fer anys. El dia 25, Rosa Saragossa, Mònica Danés Roca i l'Assumpció Garí.
0: I espera't un moment. I divendres...
1: 26.
0: 26. Dius que vas fer 80.
1: Així ho van dir.
0: Però a veure un moment. Tu aquí has tret zeros, eh? Has tret zeros.
1: Bé, és que som 80, però no parlem si són...
0: De l'època moderna.
1: No parlem si són mil·lennis...
0: Ah, o segles.
1: O, bé, 80 mil·lennis... Segles. Ja són 10 segles, un mil·lenni. És a dir, ja no diem el que és això.
0: Toni Pardo, Buc, 80 anys.
1: Que no ens els amaguem, eh?
0: No facis com la Piqué. Estrella anys, sí. No recordes, eh? Sempre... Bueno, tu la vas conèixer.
1: Dani, li havia portat el bagú.
0: El bagú de la Piqué. Molt bé, doncs escolta, per molts anys, Toni, que ens puguem compartir doncs, molts diumenges i moltes estones.
1: Exacte, el que espero. Exacte. Espero anar a guerra molt de temps, eh?
0: Bueno, mare de Déu, tu
1: no
0: diràs.
1: No sé quants segles més o mil·lennis, però...
0: Tu has de veure el fi del món, has de retransmetre-la en directe.
1: Sí, ho intentaré fer-ho.
0: Sí?
1: No em comprometo perquè tu no hi seràs, eh?
0: No, t'emportes l'unitat mòbil. Molt bé. I demà tenim aniversaris, també, no?
1: Sí, la Consol Julià, en Marc Montsant, en Josep Bruset, la Glòria Martí Pons i Laura Cano Montes. I dimarts dia 30, la Sònia Barratxina, l'Antònia Vilella i el meu fiol, en Marc Estengra Navarro.
0: Ah, és fiol teu? Sí. Molt bé. Tu deus tenir fillols i filloles.
1: A Mansalva.
0: A Mansalva, en cada puerto. Tenim campanes?
1: Sí, no els sents?
0: Ah, mira, sí.
1: Saps de qui?
0: De qui?
1: De la Cora Sant Pere Pérez.
0: Cora Sant Pere Pérez. Sí.
1: Ah. Saps qui són els seus pares?
0: L'Aitor, no?
1: La Geni i l'Aitor Sant Pere.
0: Molt bé, la Geni és la mare i l'Aitor és el pare.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs felicitats.
1: Moltes felicitats.
0: Per ja la tenim, Cora.
1: Ja esperem que tinguem ja una successora de Sant Roc.
0: Sí, perfecte.
1: Una continuadora.
0: Molt bé. Doncs benvinguda a aquest món, Cora. Tens uns pares molt trempats, eh? Que t'ajudaran a fer de geganters, de massips i de tot el que convingui.
1: De tot el que convingui. Ah,
0: això mateix.
1: De tot i més.
0: Mira, avui un amic teu, que es diu Chayanne, fa 58 anys. I ja et dic ara que aquesta la vaig punxar per la Revetlla.
1: Ah, sí, bé, sí, perquè és una llet, vaig punxar unes quantes.
0: Sí, unes quantes, però aquesta és molt alegre, eh? Sí. I es diu Madre Tierra, i mira, és aquestes que la gent balla, aixeca les mans, i és divertida.
1: Abans feien l'encenador i ara el telèfon.
0: Efectivament. Doncs vinga, el Chayanne, avui fa 58 i ens casta aquest Oye. Gràcies, Toni, fins ara.
1: Fins ara.

0: Anem a parlar de l'Institut Els Tres Turons. Ara de seguida parlarem amb mares i pares, però volem primer escoltar la veu dels alumnes. Ja sabeu, els que heu anat seguint les notícies, sobretot a la ràdio, que l'Institut Tres Turons està reclamant una quarta línia per segon d'ESO, perquè els alumnes que venen de primer d'ESO ja estan prou amuntegats, ja tenen una ràtio molt alta, i arribar a segon d'ESO de la mateixa manera no és òptim. I els pares i mares, però també els alumnes, estan demanant aquesta quarta línia. En el ple de dijous, el regidor d'Educació, Agustí Ferrer, va dir que serveis territorials havia dit que no en aquesta petició, però que encara queden un parell de mesos perquè comenci el curs, o dos mesos i mig, i per tant podria haver algun canvi. Els pares i mares, però també els alumnes, estan fent pressió justament perquè hi hagi aquesta quarta línia. I tenim aquí a tres alumnes de l'Institut Els Tres Turons de primer d'ESO, que han acabat i que ara passaran a segon d'ESO. I ens explicaran quines són les circumstàncies en les que ells van a escola, van a l'institut i en les que tenen el dia a dia. Saludem a la Marta. Marta, bon dia.
1: Bon dia.
0: Arina, bon dia.
2: Bon dia.
0: I Roger, bon dia.
3: Bon dia.
0: Bé, tots tres heu fet primer d'ESO, el primer A i primer B, tot sí. I que hi ha també un primer C. Com és el vostre dia a dia? Perquè teniu, m'heu dit, de mitjana 30 alumnes. A vegades sou 31, 32 en una aula. Això com es viu? Com és un dia de classe amb tanta gent a la classe? S'estudia bé? S'escolta bé el profe?
3: Els dies de cada dia acabes amb mal de cap, perquè el xivarri calla i això és insuportable. Ara, a vegades callen i es pot escoltar el professor, però a vegades costa, la veritat. I això molesta una mica per als que volem estudiar.
0: És a dir, que tanta gent, i a més són xerrameques, no?
3: Sí.
0: I llavors no s'acaba d'escoltar el professor. Esteu amples o esteu, clar, 30 o 31, 32? Les aules són prou amples perquè tingueu espai o no?
2: Nosaltres volíem, bueno, els mestres a la nostra classe van prendre mesures i ens van voler sentar d'un en un, però al final ens vam acabar ajuntant perquè era inviable, perquè érem... no teníem gaire espai i a l'hora de passar o anar-li a preguntar a algú el professor era bastant difícil de passar i no molestar algú que estava fent alguna cosa.
0: Per tant, ara seieu els pupitres de dos en dos.
2: Sí.
0: Tot i que són pupitres individuals. Mm. Podríeu estar individualment.
2: Sí.
0: Però els heu ajuntat perquè hi hagi justament aquest espai. I això de conviure amb un company o companya va bé? Sempre teniu el mateix company al costat o no?
4: A veure, depèn de... Tipo, a vegades la professora decideix canviar-nos de lloc i, bueno, pues a vegades és més còmoda o menys còmoda.
0: Ja. Depèn de qui et toca, no?
3: Sí, sí.
0: D'acord. I l'ambient quin és? Perquè, clar, ara, a l'hivern encara, no? A l'hivern encara. Però ara... Bé, ara, els estius ara comencen més d'hora. Hem vist com hem passat el mes de maig, no?, i el mes de juny. Com heu viscut aquestes calorades? Perquè aire condicionat no hi ha, no?
2: No.
0: I com ho resistiu tantes hores allà dins?
3: Amb una mica de mal de cap, la veritat.
0: També.
3: Perquè no hi ha ganes de treballar, no hi ha ganes de fer feina, tothom no fa res, i clar, a veure què passa.
0: I no posen ventiladors ni tan sols?
2: No.
4: No.
0: I tu abans em deies fora de micro, Roger, que hi ha alguns que es porten de casa algun ventiladoret d'aquests petits,
3: bueno, a vegades, no? Sí, perquè...
0: Que van amb piles, no?
3: Clar, perquè fa molta calor, tenim quatre finestres, però clar, entre que un la vol tancar, l'altre la vol obrir, doncs clar, no... Al final tothom té decisions que potser no agraden a l'altra gent.
0: I que, a més, si obres la finestra i fa sol, encara
3: sí,
0: entra
3: sí.
0: Més calor, no?
3: Sí, sí.
0: I els profes també passen la mateixa calor, no?
2: Sí, sí, seguríssim.
0: I com se la passen, també? Amb un vano o amb un ventilador, també? O com ho fan?
3: Bueno...
2: No, a la meva classe, per lo menos, mai em porto res.
0: I què us recomanen? Us han fet alguna recomanació quan fan aquestes calors?
4: Sí, un dia ens van dir... aquests dies farà molta calor, porteu ventilador o vano per...
3: per fer educació física, doncs gorra, crema i totes aquestes proteccions solars.
0: I vosaltres creieu que amb 30 alumnes per classe s'aprèn bé el que heu d'estudiar? O creieu que sortiu perjudicats al final de curs? Us sentiu una miqueta decebuts de poder haver aconseguit més coneixements, però que amb aquesta quantitat de nens i nenes, nois i noies, es fa impossible. Com ho veieu?
2: A veure, també es depèn de la implicació de cada nen i nena. Pues, aquí, en les notes, després es reflecteix molt el saber estar a l'aula, escoltar, tot i que hi hagi distraccions. Bueno, jo, per exemple, a mi, pues, el que no entenc a la classe, després, per l'examen, em costa molt poder-ho aprendre, sí, perquè és molt difícil que t'ho expliqui. És molt diferent una persona que sap que t'ho explica, que faig exercicis, a estar sola a casa mirant un llibre. També és molt diferent.
0: Clar.
2: Llavors es nota molt després, però aquí la implicació de cada persona també es veu molt.
0: Clar, però llavors has de fer un sobreesforç, sí. No? Has de ser ja procliu a estudiar, i no tots tenen el mateix perfil, no? Hi ha gent que passa una mosca i es distreu, no? Sí. I si hi ha moltes mosques, doncs aleshores ja no paren. Roger, tu et sents perjudicat pel fet de que hi hagin tants nois i noies a la classe i no puguis avançar, no puguis estudiar més?
3: Sí, sí, perquè de part meva jo vull aprendre molt, però a vegades és com que no podem o no puc, perquè hi ha molt de xivarri i els profes no poden explicar. I clar, perden el temps renyant-los i ja s'ha acabat l'hora. Llavors aquella classe ja quasi està perduda.
0: I per què criden tant o xerren tant els vostres companys?
3: Perquè potser no volen treballar o...
2: Els avorreix la classe, segur.
3: Sí, segur. Però... perquè a vegades hi ha molta teoria.
0: Yeah.
2: Es nota molt.
0: Aquí també tenim un tema, perquè hi ha profes i profes, eh? Hi ha profes que ho expliquen molt bé, són més dinàmics, no? I capten l'atenció més ràpidament, i altres són més avorrits. I van allà com, no?, a fotre el rotllo i són no tan atractius en aquest sentit, no?, educatiu. Això es nota molt, no? Hi ha profes que us agrada més i per tant, no xerren tant, i altres que no. Marta?
3: Sí, sí.
0: Sí?
4: Sí. Sí. Perquè, per exemple, hi ha matèries també que potser costen més, però ensenyen bé, i altres que, per exemple, potser són molt fàcils, però hi ha gent que no entén bé, però els professors no es fixen i llavors no li expliquen bé a aquella persona que té dificultats.
0: Què passaria si ara en lloc de 30, o 31, o 32, passéssiu a ser 20 o 25? Quin creieu que seria el canvi? En què milloraria?
3: Home, no hi hauria tant de xivarri. Potser sí que n'hi hauria, però n'hi hauria menys, saps? I podríem aprendre més, potser.
2: Perquè els dies de vaga o dies que falta moltes persones es nota molt la diferència. Estar en una classe escoltant a un mestre, encara que sigui, no sé, fer un dibuix, que estar escoltant a un mestre amb 30 nens al teu costat, que no cal.
0: Renyant-los.
2: Sí.
0: Per tant, aprofites més la classe, no? M'heu explicat que un dia hi havia tant de xivarri que la classe va començar mitja hora tard i, a més, teníeu un examen.
2: Sí,
0: què va
2: sí.
0: passar?
3: Ens va perjudicar tots.
0: Per què? Què va passar?
3: Home, perquè hi ha gent que potser li costa més o necessita més temps per pensar, però aquell dia hi havia gent que no li interessava fer l'examen, o això és el que creiem, i llavors vam sortir perjudicats tots.
0: Per què?
3: Home, perquè no vam tenir temps i el professor volia parlar, però ningú el deixava.
0: I l'examen va ser un xurro?
3: Caòtic.
0: Sí?
3: Sí, sí.
0: Sí, va sortir malament, clar.
3: Per tots, sí.
0: El veu tornar a repetir o ja no?
3: No.
0: I aquesta situació, aquestes situacions que m'expliqueu, les heu compartit amb els professors, entenc, no? Ells són conscients d'això, no? Perquè, a més, estan fent protestes justament demanant que hi hagi menys alumnes per classe. Sí. O això no ho comenteu a la classe?
3: Bueno, no.
0: No, eh? Per tant, vosaltres estaríeu a favor de que hi hagués menys alumnes per classe? a favor d'aquesta reivindicació dels mestres. Però de moment han dit que no. Per tant, ara, quan comenceu el curs, vosaltres que passeu de primer a segon, sereu només 3 línies en lloc de 4, que és el que es demana. I per tant, tornareu a ser 30 o més.
3: A veure...
0: I què? Fatal, no?
3: Tornar a començar un altre cop, entre cometes, la pesadilla, per dir-ho així.
0: Desastre.
3: Sí.
0: Clar, m'heu explicat que veníeu del Maragall i del Cinera. Al Cinera, la ràtio era més baixa, no?
4: Sí.
0: Quants éreu al Cinera?
4: Eren 25 per classe, però hi havia només A i B.
0: A i B. Per tant, més còmode, per entendre, sí, no? I al Maragall com anàveu?
2: Érem 3 classes i en una crec que hi havia 23... Sí, érem molt poquets.
3: Entre 20 i 25.
2: Sí, no pujàvem més de 25.
0: Per tant, no només l'impacte d'acabar l'escola primària i passar a la secundària, que ja és un salt, no? Vosaltres us ho heu notat, no? En l'institut ja és un salt important. No només això, sinó que passar d'un ambient que era més tractable a un ambient que és encara més sufocant, no?
2: Sí, però... jo de la primària sí que és veritat que no hi havia tants deures ni tants exàmens i anaves com més tranquil, encara que siguéssim tants pocs nens. Però jo, quan vaig arribar a primer de l'ESO, vaig pensar, bueno, aquí hi haurà més deures, però els alumnes seran més o menys els mateixos, no? Però és que el dia que vaig arribar a la classe i em vaig trobar amb 29 nens al costat meu, i tots som diferents i tenim personalitats diferents i ens costa el que ens costa, però...
0: I alguns els coneixes i altres no, no?
2: No, o sigui, de la meva classe d'abans som 4 o 5 persones només.
0: O sigui, la majoria tots són nous.
2: Sí, però, o d'altres classes del Maragall o del Cinera, sí.
0: I en el vostre cas igual?
3: Sí, a mi sí.
0: I tu, Marta?
4: Sí, potser hi havia també... potser de la classe més, però hi havia més persones de... altres escoles o classes que jo no coneixia.
0: Ja. Com ha anat aquest curs, en aquest sentit? Us heu adaptat bé?
3: Sí, al principi costava. El primer trimestre va costar una mica, però ja cap al segon ja ens vam anar adaptant més. Però bueno, ja ha anat passant aquests petits problemes, però s'han pogut superar.
0: Molt bé. Les notes bé, no?
2: Sí.
0: Malgrat tot.
3: Sí.
0: Malgrat tot. Bé, és que, clar, si hi ha voluntat, al final les coses surten, però si posen pals a la roda i dificultats, tot costa una mica més. Doncs, Roger, Marta, Arina, moltes gràcies per acompanyar-nos. Ara parlem als pares i les mares, que també es tenen molt a dir, i a veure si ens en sortim, si aquesta reivindicació, que és absolutament justa i lògica, si passa a primària, per què no ha de passar a secundària, no? Doncs, a veure si ho podem fer i comenceu el curs en millors condicions. Moltes gràcies a tots tres.
2: Gràcies.
0: Adéu.
2: Adéu.
0: Les 12 i 9 minuts que veu de sentir la Marta, l'Arina i el Roger. Són alumnes de l'Institut Tres Turons, alumnes de primer d'ESO, han acabat ara, i passaran ara al setembre a segon d'ESO. I com ens han explicat, viuen amuntegats a les aules. De fet, els hi ha explotat el cap, com ara es diu vulgarment i juvenilment, perquè ells a primària tenien 25 alumnes i ara passant a secundària passen a 30, i a vegades 31 per aula. I això doncs no els hi agrada i no ajuda, justament com han explicat, la seva formació. Les famílies de l'Institut dels Tres Turons estan demanant aquesta quarta línia a segon d'ESO, perquè justament la ràtio per aula sigui més adequada justament a la formació. El que han demanat aquests tres representants, aquests tres, dues nenes i aquest nen. I ara parlarem amb els pares, que estan aquí a la taula de la ràdio. La Míriam, que és la presidenta de l'AFA, no? De l'Associació de Famílies
1: de
0: l'Institut. Tu tens un alumne de tercer.
1: Exacte.
0: Però tenim també pares, en aquest cas mares, de nens i nenes que estan a primer d'ESO. La Cristina, bon dia.
5: Bon dia.
0: La Cristel, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: I la Imma.
7: Bon dia.
0: I també tenim en Joan Anton, que té, aquest, en aquest cas, en tens dos, sí, a segon i a tercer.
1: A segon de batxillerat i a tercer de l'ESO.
0: I a tercer de l'ESO. Molt bé. Bé, hem escoltat la veu dels qui ho pateixen en primera persona. Vosaltres ho patiu també, perquè, clar, són els vostres fills i filles, no?, i voleu el millor per ells, i sobretot una cosa que ens deia el Roger, que és que ells volen aprendre, i en aquestes condicions és molt difícil d'aprendre, i que per tant aquí es perden oportunitats i es perd doncs, fins i tot ells perquè tenen ganes d'aprendre, però hi han d'altres que passa una mosca volant, els hi he dit a l'entrevista, i es despisten i tal. Imagina't amb un guirigai tal qual ens han descrit, doncs aleshores aquests alumnes doncs, poden quedar-se desconnectats d'aquesta progressió formativa que segurament necessiten. Per què demaneu aquesta quarta línia, Míriam?
5: Fa més d'un any, diria, el Joan Anton, que estan aquí, ve de l'AFA anterior. Nosaltres agafem el relleu aquest el setembre passat. Ells ja havien fet la petició, nosaltres la vam continuar i es va sumar també a aquest grup de persones, de famílies de primer. Aquesta petició es fa sobretot per les necessitats que tenen els nens actualment, que no són les mateixes de quan nosaltres érem petits. Ens parlen d'una escola inclusiva, i una escola inclusiva vol dir posar recursos, no treure'ls. Llavors, entenem que la norma diu una cosa, la pràctica diu una altra, i entenem que les famílies ens hem d'organitzar per poder reivindicar el que creiem que no és just. Llavors, jo et puc parlar doncs, del marc, no?, d'AFA com a grup social, associatiu de tot l'institut, però penso que aquí les protagonistes sobretot són aquestes mares de primer que porten batallant, recollint signatures i escoltant els seus fills en el dia a dia. Hi ha situacions diàries que no ens n'enterem i a sobre físicament l'institut està com molt allunyat, no? I això propicia doncs, que no ens n'enterem del que passa allà. Llavors, bueno...
0: Fins ara? Sí, Cristel.
6: Bé, continuant en el que estava dient la Míriam, fa uns dies jo vaig poder veure un vídeo que hi havia penjat a les xarxes socials. La consellera d'Educació, la senyora Niubó, va fer un discurset doncs, explicant que per aquest govern l'educació és una prioritat de país. Això ho va dir textualment i es va comprometre a que de cara al curs vinent s'implementarien una sèrie de mesures per millorar la qualitat educativa. I una d'elles era la reducció de les ràtios per aula, val? Aleshores, això em sembla que no ho estan duent a terme. O sigui, d'una banda fan uns discursets que alguns se'ls creuen, no sé, però després, a l'hora de la veritat, això no es materialitza. El cas és que els nens del 2013 van començar primer d'ESO amb unes ràtios petadíssimes d'uns 31 alumnes per aula, perquè ells a l'últim moment van decidir retallar una línia. I ara, segon d'ESO, sembla ser que continuarem en lo mateix. No corregeixen aquesta decisió. I hem sentit els propis alumnes com ho viuen, com el seu dia a dia, parlen d'un malson, perquè ja s'entén, no?, que tants alumnes per aula és molt difícil de gestionar, nanos amb necessitats especials i moltes casuístiques. I després hi ha una altra cosa que no s'acaba d'entendre, quin criteri estan aplicant per això. Mm. Per què nens d'altres promocions del 2012, del 2014... tenen quatre línies i nosaltres, els nens del 2013, en tenen tres. No sé, jo aquí veig també doncs, un greuge comparatiu fort, perquè els nens que entraran ara primer d'ESO seran 93 i tindran quatre línies, és a dir, que sortirà a uns 26 alumnes. I nosaltres, perquè som 93, és a dir, un alumne més... i tenim
5: tres classes.
6: Una aula menys, una línia menys.
0: Vosaltres això ho heu transmès, m'imagino, els serveis territorials, políticament, heu buscat suport perquè... Però les notícies que arriben és que heu rebut un no per resposta.
7: Mira, et faré una miqueta de cronologia. Sí. Nosaltres vam començar a moure'ns aproximadament a principis de març. Vam crear un grup, ens vam anar apinyant diferents famílies, es va unir a donar-nos un cop de mà a l'AFA, i a partir d'aquí doncs, vam començar-nos a moure. Sí que és veritat que els pocs dies d'haver-nos nosaltres començar-nos a organitzar es va publicar l'oferta inicial de places per el curs 26-27 i la nostra sorpresa va ser que, segon d'ESO, l'oferta escolar eren de 90 places, però l'oferta de places per preinscripció ordinàries 0, necessitats especials 0. És a dir, d'entrada ja se'ns estava dient que no hi cabia ni una agulla més a l'Institut Tres Turons. Paral·lelament a això, doncs, vam redactar un mail, el vam adreçar a l'inspector corresponent de zona, que correspon a l'institut, que és el senyor Vicenç Gómez. Vam fer-li el mail el 8 de març, vam rebre resposta el 13 de març indicant-nos que traslladava la nostra petició a l'àrea de coordinació i planificació escolar, que era qui tenia la competència en aquest sentit. Entretant, ens arriba que un alumne de primer d'ESO deixa l'institut per causes personals, però tinc confirmat que la situació a l'institut hi va tenir a veure. Llavors jo crec que això, aquí ja diem ai, ai, ai, què està passant,
0: no? La situació aquesta de muntagament, eh?
7: Exacte. Això ja ens va sorprendre. Vam organitzar-nos, vam decidir recollir signatures, ens vam moure per tot el poble, vam tenir suport de diferents, fins i tot, comerços que ens van permetre tenir els fulls allà, l'AFA ens va fer un recolzament i vam anar recollint aquestes signatures fins que al final vam posar una data límit, vam, amb l'ajuda de l'AFA, presentar una instància a Serveis Territorials, a Mataró, presentant totes aquestes signatures. En total, entre les que vam recollir digitals i en format paper, ronden cap a les 960 signatures, que no són poques, o sigui, vam rebre un suport.

0: també amb tots els partits. Sí que és veritat que des d'Ajuntament i des de Regidoria d'Educació ens comenten que van fer un mail a serveis territorials donant-nos suport. Sí que va haver moviment, però fins al 18 de juny no vam rebre resposta nosaltres. La planificació des de la instància es va entrar el 24 d'abril, doncs un parell de mesos.
1: Fa 10 dies.
0: Exacte. Vam rebre resposta per part de José Luis García Celda, que és el cap de l'àrea de coordinació i planificació, on la resposta és no. El resum és no.
1: Amb alguna argumentació?
0: Amb argumentació.
1: Ah, molt bé.
0: Ens expliquen aquesta resposta que la planificació dels grups escolars en el municipi es fa en funció de l'evolució demogràfica. Ja no ens quadra. Després també té a veure la preinscripció i la matriculació. Què passa? Estem en un impàs que encara no s'han fet les matrícules. És a dir, una xifra exacta no la tenim. No sabem si hi ha continuïtat de tots els alumnes que ara han cursat primer d'ESO o no. Aquesta dada no la tenim tampoc. Després també argumenta que els espais i els recursos disponibles al centre hi tenen a veure. Pel que tenim entès, això no seria un problema a l'Institut Tres Turons. I després, aquí ve la pedra a la sabata, repartiment equilibrat entre pública i concertada. Jo crec que aquest és un dels, l'arrel d'un dels problemes que hem tingut la promoció del 2013. En principi, nosaltres creiem que aquesta línia, que sempre havia hagut quatre línies a primer d'ESO a l'Institut Tres Turons, la vam perdre perquè en aquell moment s'havia d'omplir la concertada. No sé si m'explico.
1: I tant.
0: Tot i que el regidor d'Educació a l'últim ple municipal, el passat dijous 28 de juny, va recalcar per activa i per passiva que els fons públics van tant per l'escola pública com per la concertada. Llavors aquí hi ha coses que a nosaltres no ens convencen, no ens lliguen.
1: Dit d'una altra manera, no sobre la quarta línia, perquè a la concertada necessiten tenir...
0: Tot i que la concertada, creiem, no tenim xifres tampoc, que també està bastant plena, eh? Jo crec que estan 28, 29, 30 alumnes, llavors, amb més motiu.
1: Val, i ara amb aquest no, amb aquest cop a la porta que us han donat, què queda per fer? A banda de venir aquí i explicar-ho, naturalment, i que nosaltres farem feina, eh? Ara nosaltres preguntarem a serveis territorials i més amunt, al Departament d'Educació, a veure què passa així, i sobretot entendre el criteri, perquè la Cristela ho ha explicat molt bé. Per què uns sí poden tenir quatre línies i ha quedat aquest curs en una mena de llim? Sí. Que dius, bueno, i per què aquests tres, tenint els mateixos alumnes, els 93, que entren ara, no?
2: Sí. No, i després hi ha un altre aspecte que hem tocat, però que crec que és important incidir en ell. I és que jo no sé molt bé quina planificació, quina previsió estan fent, però anem a veure. Aquest curs, el 2025-2026, han entrat 100 nens de matrícula viva. És a dir, 100 nens que s'han incorporat al llarg del curs de tota la primària i la secundària. Vull dir, si ara en la línia del 2013 dels Tres Turons està tan sobresaturada, l'han estirat tan al màxim, què faran amb els nens que del 2013 que vagin incorporant-se al llarg del curs? Els hauran d'enviar a la presentació? Però clar, no sé si tampoc és massa equitatiu i massa just de cara a la presentació, dic jo.
1: Si els podran
2: perquè
1: absorbir.
2: Al final, clar, i a més al final aquest retall de la quarta línia dels Tres Turons també els esquitxarà la cara a la presentació, vull dir, també els afectarà a ells, perquè seran ells els que hauran d'absorbir tots els nens que arriben a meitat curs i que no sabran dir ni bon dia. Jo no sé, el departament parla molt de l'equitat, però jo aquí no
0: veig
2: que... De la
0: inclusió.
2: Sí, de la inclusió. Són paraules que sonen molt bé, però després, a l'hora de la veritat, veig jo aquí una implementació zero.
1: Joan Anton.
3: Digues. Bé, diré jo. Diré jo. Aviam, jo considero, i considerem tots els pares, que no és un tema només d'institut, sinó de poble, val? Per això tantes assignatures, perquè considerem que al cap i la fi els nens és el futur del poble, és el futur de la societat. I quin futur l'estem donant a la societat amb uns grups i amb una educació mancada de recursos, és a dir...
1: Tan precària.
3: Tan precària, val? Realment...

0: el departament intenta ser apropiat amb la tema dels 30 alumnes com a ràtio, però després hi ha una norma que s'està excedint, que és una norma d'excepció i l'estan fent com normal, i és el percentatge del 10%, que pot pujar la ràtio un 10%. Què està passant? Que aquesta norma és excepcional, o sigui, es posa la normativa, diu que és en casos d'urgència, d'extrema necessitat, per dir-ho d'alguna forma, i s'està aplicant sense cap mena de mirament, de dir, bueno, ara realment l'hem d'aplicar o no. Què vull dir amb això? Doncs que, com deia la Míriam, fa un any nosaltres, des de l'AFA anterior, des de l'equip, vam acordar de que, bueno, vam fer escrits i ens van dir, no, serà 30 per aula i no hi haurà matrícula viva pels tres turons perquè ja se desplaçaran. No, això ha estat fals. Han hagut matrícula viva, s'ha omplert els grups...
1: I s'han superat els 30.
0: S'han superat els 30 i, clar, ara diem, val, si a primer del curs vinent es fa quatre línies, per què no s'arregla aquesta situació que estem vivint ara al segon, que aniran a segon? Realment no hi ha voluntat. I aleshores nosaltres, a la carta aquesta, que ens diu el cap de coordinació, planificació educativa, doncs l'hem dit que volem parlar amb ell directament, que no només és amb una carta, sinó que volem parlar concretament per exposar-li això que estem dient aquí, dels arguments que ell està esbrinant, que no estem d'acord. I dir la realitat.
1: La direcció del centre, què diu? Perquè tenen espai per tenir la quarta línia? Tenen mestres per fer-ho?
0: No, els mestres...
2: De fet, no és que a l'espai l'havien de tenir, perquè jo, com totes les famílies de primer, quan vam matricular els nostres fills, vam matricular perquè ens van parlar de quatre línies. En cap moment ens havien parlat de tres línies. Va ser l'últim moment... els 32 alumnes no va ser després per matricular viva, no. O sigui, va ser des del primer dia.
0: Sí.
2: O sigui, que nosaltres, jo personalment...
1: Anàveu confiats d'una manera i...
2: Sí, de les quatre línies que a últim moment van desaparèixer.
1: Per tant, el recurs hi és.
2: Sí.
3: I hi ha una altra cosa, vull dir, aquesta eliminació de la quarta línia, a banda de comportar un augment super, super extrem de la ràtio, també ha comportat que han hagut nens que han quedat exclosos.
2: Sí, que és una vida d'anar.
3: Han hagut nens que els han enviat a altres centres, la major d'ells, la major part a la presentació. Però a veure, tu tens dret a tenir una educació laica i anar a una escola pública i t'estan enviant a un centre concertat...
4: Religiós.
3: Religiós, que... A veure, és el dret de les famílies de poder triar això. No sé,
5: bueno, dir... I perdona, Cristel, sí. I Enric, a nivell institucional, l'Agustí, l'actual regidor d'Educació, ve de ser director del CINERA.
6: I quants anys, perfectament, això.
5: I quants anys va estar batallant per l'institut escola en el CINERA? Si no hi hagués una necessitat, no hagués batallat res.
6: Clar.
5: És que és 2+2.
1: Mira, farem una cosa. Nosaltres aquesta setmana farem alguna gestió a nivell periodístic, preguntarem què passa amb aquesta vostra reivindicació i si us dona l'entrevista més personal, a veure si és veritat i sona la flauta, m'ho feu saber, i em dieu com ha anat, perquè seguirem el fil d'aquesta qüestió, no ho deixem, ja saps... la Míriam m'ho sap, que aquest programa quan mossega no deixa anar. I per tant, doncs, ara hem mossegat i anem a veure si és possible. Escoltant l'Agustí Ferrer en el darrer ple, crec que va obrir una mica, no sé si ho heu interpretat vosaltres, una mica bri d'esperança, que igual podria haver un canvi. No sé si ho heu interpretat igual.
4: Jo me'l vaig escoltar, porto fins i tot un resum fet de tot el que va dir, i la part final és la que marca tota la seva retòrica i explicació, on va dir que insistia en que cal canviar la normativa, però això és molt difícil. Per què? Doncs perquè els fons públics van a la pública i van a la concertada, llavors canviar la normativa serà molt difícil.
1: Yeah.
4: La concertada està inclosa en el SAC. Llavors aquí a Arenys de Mar tenim aquesta casuística, tenim un institut públic i un centre on s'imparteix secundària, que és concertat. De manera que això serà així sempre i la normativa no canviarà. Però sí que és veritat que va deixar una porta oberta en què incidien que s'havia de defensar, treballar per baixar les ràtios a secundària. O sigui que, ja que aquesta part de normativa serà difícil, hem de tirar cap aquí. Va afegir que li consta de que hi ha promocions que són més tranquil·les, hi ha promocions que són més mogudes. Això ho va dir el regidor. Uh-huh. Això vol dir que té informació de primera mà. Clar. I és així. Promoció 2013 és una promoció bastant moguda, on hi ha un volum de nanos amb necessitats especials brutal, on hi ha una quantitat de plans individualitzats que no s'han pogut fer com s'haurien de fer. I que això és el que deia el meu company, que això al final els últims perjudicats són els nanos, perquè un nano que té una necessitat, si tu no li pots donar el que necessita, i això s'allarga en tres línies fins a quart d'ESO, pot provocar que hi hagi un nano, que aquest nano que igual tindria la capacitat per cursar un batxillerat, que no ho pugui fer i que se'n vagi al món laboral.
1: Sí.
4: Estem jugant amb el futur d'aquests nanos. S'ha de fer alguna cosa. S'ha de poder fer alguna cosa. No és tan difícil. Mm. És obrir una aula, dividir i que es pugui ensenyar, que els nanos puguin aprendre i que el professorat pugui treballar amb les condicions adequades. Tenim mestres desbordats, mestres emocionalment tocats per la situació que els hi ha tocat viure. Sí que és veritat que a l'Institut de Refugi en que tenim desdoblament de moltes assignatures, però n'hi ha que no hi ha aquest desdoblament. I hi ha, clar, aules, cursos, no especificaré quin grup, que s'ha quedat sense fer activitats perquè els professors no es veien capaços de treure els alumnes del centre per fer aquesta activitat, o que han deixat de fer activitats perquè no poden amb certs grups. No se'ls està tractant a tots igual. S'està vulnerant drets.
3: I tant.
0: Bàsicament, una cosa que voldria dir és que si realment des de l'administració es vol una escola inclusiva i de qualitat, estan fent tot el possible perquè no sigui real aquesta voluntat.
5: Totalment.
0: Perquè no és inclusiva, almenys és impossible. Els professors estan cremadíssims, com ja ha dit la Cristina, i després, de qualitat, impossible. Impossible amb una aula amb 32 nens, amb necessitats educatives especials, amb situacions diverses, així no es pot fer classe. Els professors estan cremats i això es nota a les aules, es nota als nens, i aleshores no es fa realitat aquesta premissa.
1: Absolutament. Tu has dit, Joan Antoni, estem jugant amb el futur. Mm-hmm. I alerta amb això.
5: I sobretot que és cosa de tots, Enric, que clar, no som ni nosaltres ni és...
1: No.
5: Som tots que ens hem d'implicar amb l'educació, perquè després ens diran que és que els vostres fills són maleducats.
1: Ja. De moment ho deixem aquí. Us sembla? Hem mossegat. Ara, de moment, hem mossegat. A veure què podem treure de tot això i, en fi, això és casa vostra també, sempre que vulgueu, i quedem d'aquesta manera, eh? Si us donen hora...
0: Esperem que triguin menys que en aquesta última resposta, sí, perquè no hi... han trigat molt. De fet, nosaltres ja estem preparant, o sigui, no ens quedarem aturats. Farem mobilitzacions i tot el que sigui necessari i menester pel futur dels nens i de l'escola.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies a tots cinc. I ara parlarem d'aquests 19 desallotjats per l'esfondrament de la rectoria, que aquest és un altre
0: tema.
1: Un altre petit drama, sí. Moltes gràcies i bon diumenge.
5: Gràcies.
0: Bon dia.
7: Ràdio Arenys, la primera en informació. Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
8: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
7: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
8: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
7: Més que Salut.
8: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
9: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
10: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
9: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
10: Dilluns, dia de descans.
9: Telèfon 93 792 35 46.
10: Restaurant Casa del Mar, el gust del mar a taula.
1: 12:33, anem cap al carrer de l'Església, on el diumenge passat, justament una hora després de tancar el dominical, es va esfondrar la rectoria, amb el resultat de 19 persones desallotjades que van tornar a casa durant aquesta setmana, totes menys 6. Aquestes 6, dues estan allotjades a cases de familiars i les altres 4, a partir de dimarts, tindran sengles pisos, dos pisos allà al costat, on s'hi podran estar mentre es fan els treballs de desenrolament. Cap allà s'ha anat el nostre company Xavi Salvanyà per veure quin és l'ambient ara mateix a l'entorn d'aquest carrer que està tallat, no? Xavi, bon dia.
11: Hola, bon dia a tothom. Doncs l'ambient és de sol, 29 graus a l'ombra, i aquí no corre ningú. Yeah. Bueno, algú que ve de la platja i que enfila cap al carrer de la Revolució, altrament dit Bisbe Pasqual, i per la banda de dalt doncs no veig a ningú. El que sí haig de dir que, home, ja que el carrer de l'Església està tallat en l'alçada entre el 5 i el 26, estaria bé que el túnel... les galeries del museu estiguessin obertes. Sí. Més que res, doncs, per poder tallar camí, no? Doncs no, avui, diumenge, no sé qui s'encarrega d'obrir aquestes galeries, però es veu que se li han enganxat els llençols. Aquestes galeries estan tancades i, esclar, la gent ha d'anar a donar la volta, doncs, per aquí dalt, al Calisseu. Yeah. Però bé, coses que ens ocupen, doncs, bueno, aquesta setmana han tirat a terra doncs, tot el voladís que es veia, aquestes fotos doncs, que han anat corrent per la xarxa.
1: I que estem veient ara mateix, eh?
11: Alguna. Sí. Exacte. Doncs tot el voladís que va quedar així desenganxat de les parets que han tret. El que hi veiem, estem parlant d'alçada de segon pis, de moment encara hi ha tot el que és teulada i balcons del segon pis i del primer, evidentment, doncs encara hi són. Sí que veiem esquerdes a l'alçada del primer pis, tot el que és el balcó a tocar la casa del costat, és a dir, a tocar la casa del 26, i, bueno, veurem què passa. A veure, el nou tècnic, el nou arquitecte, doncs, dissenya de si derruir-ho tot i començar la casa, doncs, a partir de primer pis o des de planta baixa, i a veure què passa. De moment, l'enderroc, pel que em diuen els veïns, va superlent, ja es veu. En una setmana solament han tret això, van molt alerta, també doncs, perquè no es derrueixi tot de cop i tot a l'avançada.
1: Van amb una escarpa i una maceta, no?
11: Van ja tenien
1: escarpa
11: un
1: i maceta, sí?
11: Sí, ho dius bé, però també és veritat que ja abans d'ahir ja anaven amb un martell elèctric, però de petites
1: dimensions,
11: picant en mica en mica... i anar-ho treballant molt acuradament, doncs per això, més que res perquè el mateix paleta no se li vingui a sobre.
1: Clar.
11: Vull dir que són feines que han de ser molt, de, com aquell qui diu, de laboratori, d'anar...
1: Sí, ui.
11: Què passa amb tot això, no? A veure si dilata, perquè a més ja tenim un altre problema, que és aquestes calors, passem d'unes temperatures a migdia i temperatures diferents a la matinada.
1: Sembla que tenim problemes de connexió, Xavi, perquè...
11: Ei.
1: Sí, no sé, mira sí? Que estàs aquí al costat, a 100 metres sí, d'aquí, però no hi...
11: Deixa'm bellugar, sí. Ara sí?
1: Vale, ara sí, ara sí. Sí.
11: Ara sí, doncs...
1: No, ara no. Bé,
11: dilatacions també s'han de tenir en compte, que són les mateixes que temperatures a la matinada. La matinada amb la marinada, això refresca. I bueno, això és el que m'estaven comentant. No és que...
1: Bé,
11: hem de veure, què és idea.
1: Bé, s'està tallant, Xavi. Bé, s'ha entès perfectament.
11: Del costat. A veure si poden començar també a enrunar tota...
1: Sí. Doncs ara ens ho explicarà el regidor d'Urbanisme, Domènec Massuet. Aquí tenim el telèfon. Domènec Massuet, bon dia.
12: Hola, bon dia.
1: I gràcies. Valla setmaneta, no?
12: Valla setmaneta, sí, sí. Sí, sí, ha sigut complicada.
1: Vostè va dir en el ple que sort que va ser diumenge, perquè si això arriba a ser el dilluns, en plena feina... dels operaris, podíem estar parlant d'una tragèdia, no?
12: Sí, sí, la veritat és que no em van renyar una mica, però em van dir, ostres, que no tinc mai filtros, no?, que diuen. Ja. Que sí, mira, afortunadament va ser un diumenge, on no hi havia ningú. Afortunadament, les dues eren àmbits d'obres i no va caure una casa al costat d'un edifici habitat. Llavors, sí, no pots deixar de pensar en l'escenari que haguéssim tingut si jo hagués passat el divendres o el diumenge, clar, en el que hi podia haver 3 o 4 o 5 operaris a la casa de la rectoria en una planta segona que es va esfondre tot, diguéssim. Bé, és igual, no vull pintar escenaris catastròfics, però crec que dintre de la desgràcia ens podem considerar afortunats.
1: Ara faré un petit resum. Si hi ha alguna cosa que dic malament, m'ho diu, regidor. Això va passar diumenge a les 3 de la tarda. Es va esfondrar completament l'interior de la finca de la rectoria. Aquesta rectoria estava en obres perquè la rectoria pertany, és una propietat del bisbat de Girona, i a través del patronat Andreu Guri es volien fer uns pisos de caràcter social. I també a la finca del costat estaven fent obres. Afortunadament, com hem explicat, això va passar el diumenge a les 3 i no va enganxar cap operari que estigués treballant. De seguida van intervenir els bombers i es van haver de desallotjar 19 persones, segons tenim entès, que han estat allotjades en hotels i altres que han buscat el refugi a casa de familiars. Alguns d'ells hi han tornat, van tornar al finals d'aquesta setmana, i en quedaven 3 famílies per encabir. Una d'elles continuarà vivint a casa dels familiars, i dues més hem sabut aquest matí que a partir de dimarts podran ser allotjades en dos pisos justament a la plaça de l'Església. Per tant, que podran tenir una estabilitat més enllà d'anar entrant i sortint als hotels, perquè els hotels, com que estem en temporada alta, estan absolutament plens. Aquesta és la situació a dia d'avui al respecte dels afectats, però hi ha preguntes que es fan als afectats, sobretot els que encara no han pogut sortir, entrar a casa seva. Quan ho podran fer, regidor?
12: Mira, jo ara no t'ho puc assegurar, perquè, a veure, la situació és com dius. No va caure tota la rectoria, va caure com mig cos. La rectoria era un edifici que tenia cos i mig. Llavors, perquè ens entenguem, hi ha una part de la façana que és la que es manté sencera, que està travada o arriostrada per la mitgera que comparteix amb el número 26, i amb un mur de càrrega, que és una paret de 15 de totxo, que és la que veiem ara des del carrer, la que ha quedat exposada. Sí. Aquesta, a més, té la peculiaritat de que té un voladís a dalt amb unes fissures evidents i que suposen un perill. I, a més, té, com, no sé, 2,5 metres de runa que estan fent pressió sobre aquesta. No sé, ara mateix no sabem fins a quin punt aquesta runa ens està aguantant el cos que queda, o li està oferint una càrrega que podia, a la llarga podia ser perjudicial. Ja.
1: I el que han fet aquesta setmana és desmuntar una mica la façana, no? Baixar-li una mica la càrrega?
12: Sí. El primer risc que s'evidenciava era aquesta part de la façana que quedava com en vol, que, a més, des del carrer de l'Església de Baix es veia com la mitgera havia quedat com un arc de descàrrega, que això es feia patir, a més, amb unes fissures importants, això feia pensar que això podia derrumbar-se. De fet, una primera hipòtesi, com ara sentia que comentava en Xavi Salvanyà del tema de canvi de temperatures, una primera hipòtesi era que això podia haver caigut de manera natural, diguéssim, la primera nit, el refredar-se els materials, haver-hi una retracció i acabar de caure. Amb unes imatges que vam veure a través dels drons de bombers, vam veure que això se sostenia perquè hi havia les dues primeres vigues de formigó de la coberta.
1: Sí.
12: Havien quedat intactes, d'alguna manera, i això aguantava, doncs, aquesta espècie de sobresortint. Llavors, la primera mesura que es va prendre va ser poder treure tota la part de façana que suposava un perill de derrumbe, de caure, d'ensorrar-se, que, a més, com amb la peculiaritat que era una façana protegida, es va fer rapidíssimament la consulta cultura de la Generalitat, que ens va dir endavant, les persones primer, confiem en el criteri dels tècnics, i, per tant, si s'ha de desmuntar, diu, no, trenqueu el mínim possible, però endavant. Llavors, es va anar trencant primer la part de la mitgera que havia sobreviscut, i llavors la part de la façana es va anar fent en diagonal, com es veu ara. L'objectiu sí. era baixar uns 3 metres fins al primer balcó, però es va, anaven fent talls com si fossin mitges llunes, per tal d'anar fent aquesta diagonal i que així les càrregues quedessin més repartides.
1: Però li preguntava, regidor, aquestes tres famílies que ara estan fora de casa, quina expectativa en poden tenir de tornar?
12: Ara el que puc és fer hipòtesis.
1: Ja.
12: Mira, nosaltres, des de l'Ajuntament, al final això és una obra privada i no podem actuar-hi com a tal, sinó que hem de requerir a la propietat que faci una sèrie d'accions. Mm. Primer, el que es va requerir de seguida, després de la visita dels tècnics, tant municipals com privats, com de bombers, va ser que es fes aquest desmunt de la façana perquè suposava un risc. Mm. En el moment encara es veu que la façana està estabilitzada, ja es deixes tornar una sèrie de veïns, però com que encara tenim tot el tema de que s'ha de retirar la runa, no es pot deixar tornar tothom, perquè encara... O sigui, en repòs no és un perill, però en el moment que es treballi ja sí que pot ser. Llavors s'ha hagut de mantenir com un cercle de seguretat, un perímetre.
1: I aquesta retirada de runa, es veu dir en el ple que podrien durar unes 3 setmanes.
12: Sí. Per això, mira, jo, la meva hipòtesi o la meva predicció estaria entre 2-3 setmanes.
1: Ja.
12: Nosaltres ara ja, divendres després d'una reunió amb el patronat, perquè el tècnic que hi havia no s'ha vist en cor, no s'ha vist superat, digui-li com vulguis.
1: Aquesta és molt bona. No. L'arquitecte que se'n cuidava ha decidit marxar. No s'ha vist en cor de continuar amb l'obra. I s'ha nomenat un nou arquitecte, no?
12: No sé si oficialment s'ha fet. Nosaltres ho vam requerir que tenien 2 dies, per tant, dilluns ens ho comunicaran. Sé que ja el tenen. Mm. Sé que és un tècnic que ja té experiència amb una situació similar, perquè al final la por que tenia l'arquitecte era que no veia com pogué assegurar, o sigui, com pogué tenir unes persones allà dintre traient runa i assegurar que no podia caure ni... que no era perillós per ell. Mm. Llavors, pel que sé, provaran amb una màquina, entenc que és un camió grua, per poder-ho anar retirant des de dalt i així que no hi hagi ningú sota, si hi hagués algun esfondrament.
1: Clar.
12: I ara, bueno, el dubte que hi ha és a veure si aquesta màquina, amb aquest braç, pot entrar pel carrer de l'església o s'haurà de fer des de la riera, amb la qual cosa també suposarà unes molèsties
1: durant un temps,
12: perquè potser dos setmanes fàcilment tindrem part de la riera afectada.
1: No només hi ha aquestes famílies, també hi ha una part del negoci Open Sport que no pot fer servir la cuina, la part de darrere. En fi, hi ha una sèrie d'afectacions. Aquí... Qui se'n farà càrrec de totes aquestes despeses que ara s'estan fent d'urgència, d'allotjament de les persones i de tota aquesta operativa? Les assegurances?
12: Sí, clar, tot això és responsabilitat de les assegurances. Des de l'Ajuntament el que s'ha fet és poder avançar tots els tràmits, poder facilitar la gent que pugui, bueno, aquella primera nit que pogués... tenir un lloc on passar aquella nit fins que el dilluns poguessin parlar amb asseguradores o poguessin fer les consultes o el que es necessités. Però sí, clar, la responsabilitat al final és una obra privada, 2 obres privades, que ara, a més, tindran uns peritatges, tindran un procediment per veure quines són les causes, si són imputables a algú, si són imputables als dos, si ha sigut un accident... Yeah. Clar, tot això ho hem de dilucidar les asseguradores.
1: Perquè, apel·lant a la condició professional de Domènec Massuet d'arquitecte i de tot el que ha pogut acumular d'informació, podem tenir alguna idea de què carai ha passat? Per què ha passat això?
12: És que saps què passa? Que seria una opinió que al final tampoc estaria basada en fets reals i no vull que sembli que dic que un ho ha pogut fer malament, perquè sí que és veritat que s'han pogut fer coses malament, però sí que és veritat que al final el treballar des de les dues bandes prefereixo no mullar-me en risc,
1: Sí. Ho entenc. Clar, aquí el bisbat i aquesta altra propietat del costat que també doncs l'obra de reforma que estava abordant també se li allarga. No pengi, regidor, perquè tinc al telèfon la Meritxell Vilella, que és veïna. No la tenim al telèfon? No, doncs ara la trucarem. Abans, no, però...
12: Sé qui és, sé qui
1: sí,
12: és.
1: Sí, és una de les tres famílies que encara no han pogut tornar a casa.
12: Que encara no han pogut tornar, sí.
1: Almenys per entrar i agafar roba o agafar alguns objectes personals que puguin utilitzar, això es pot fer encara que sigui acompanyats dels bombers?
12: Sí, sí, de fet, el primer dia, crec que era a partir de les 6 i quart de la tarda, un grup de bombers va anar acompanyant a les diferents persones, se'ls va dir que agafessin roba previsiblement fins divendres, tot i que el dimecres, a partir de les 3 de la tarda, el dia de la revetlla, em sembla que era,
1: sí.
12: Ja la gent es va tornar a deixar entrar de 3 a 5 de la tarda, els bombers van tornar i van anar acompanyant d'un amunt, o sigui, d'habitatge per habitatge, van anar acompanyant la gent perquè pogués retirar més coses que poguessin necessitar.
1: Doncs ara sí la tenim, Meritxell.
12: I evidentment, perdona, dic...
1: Sí. Sí. Digues. No, digues, regidor.
12: No, dic que evidentment si necessiten treure més coses, que ho comuniquin, que intentaran els bombers... han tingut sempre molt bona disposició i ens han dit, un cop van abandonar l'obra, que la seva responsabilitat era com que feien el traspàs i ells ja no eren responsables, però que per acostar-se a les vivendes a retirar material sí que podien comptar amb ells, que els avisessin i que ho farien.
1: Ara sí, Meritxell Vilella, bon dia.
13: Hola, bon dia.
1: Com està? Com esteu, vaja?
13: Bé, a veure... Anem dia a dia, ara mateix anem dia a dia, perquè al final portem des del dia 21, el diumenge, fora de casa. Entenem perfectament que la seguretat és el primer, i evidentment no volem tornar fins que no ens diguin que això sigui segur.
1: Clar.
13: El problema és que en pocs dies ens hem hagut de moure de tres hotels diferents.
1: Yeah.
13: A més, tenim dues filles adolescents que també van a remolc de tot plegat. I no es faci fàcil. Una habitació d'hotel ens resol dormir, evidentment, però no ens dona l'estabilitat necessària per continuar amb la nostra vida familiar i professional que tenim, saps?
1: Ja. Ara estan en l'hotel encara, no?
13: Fins al dia 30 tenim una habitació a l'hotel Vila d'Arenys, sí.
1: Ens informen des de l'Ajuntament que avui han aconseguit dos pisos allà a la plaça de l'Església, que un seran per vostès, per la seva família, i l'altre per l'altra família afectada. Han estat comunicats d'aquesta notícia?
13: A veure, a mi l'alcalde sí que m'ha enviat un missatge fa una estona,
1: sí,
13: dient-me això. No ben bé això, no ha sigut un missatge oficial de... M'ha dit, estic intentant trobar un pis, crec que ja ho tinc bastant solucionat i et diré alguna cosa. Aquest ha sigut el seu missatge, ja. Però no confirmant res, eh?
1: A nosaltres ens arriba la informació de que ja han llogat aquests dos pisos, un per vostès i l'altre per altra família, que serien, ja els podrien ocupar a partir del dia 30. I, per tant, estabilitzaria això que vostè m'explica d'anar d'un hotel a l'altre, no?, i d'habitació en habitació.
13: Correcte, d'aquesta manera home, i tant, podrem... seria la sort.
1: I, a més, és un indret just al costat d'on vostès viuen, és a dir, la plaça de l'Església.
13: Correcte.
1: No?
13: Sí.
1: Perfecta
13: la situació.
1: I per cert, em diuen que és nou, que vostès l'estrenen.
13: Oh, bueno, mira.
1: Sí, això
13: és una alegria, mira.
1: Dins de la desgràcia, mira.
13: Dins de la desgràcia, sí. Correcte.
1: I vostès han pogut entrar a casa seva i han vist com està?
13: Sí, no, la nostra casa no està afectada, eh? No està afectada a nivell estructural ni res. Sí que és veritat que no tots han deixat les finestres obertes i està ple de pols, perquè quan va caure tota la runa es va fer un núvol molt gran de pols i va entrar tot cap a dintre, però no hi ha, en principi, no hi ha problemes estructurals ni res. L'únic és el problema que, com que estem ben davant de la façana de la rectoria, no és segur, perquè si comencen a moure i això que hi és, doncs cau sobre casa nostra. Pensa que és un carrer molt estret, eh?
1: Sí, i tant, ja conec. Bé, doncs, Meritxell, molts ànims, el nostre escalf, sí. Dins de la desgràcia, doncs, si es confirma això que ens en diuen, doncs mira, estrenaran en pis el dimarts.
13: Ostres, doncs sí, seria una bona notícia per acabar la setmana.
1: Exacte, i podran estar, doncs, el temps que requereixin, perquè això va per dies, setmanes, vaja.
13: Això ens han dit. Bueno, ens van dir ahir entre 10 dies i 4 setmanes, però bueno... Haurem d'anar una mica, bueno, com fins ara, anar veient a veure com evoluciona l'obra i anar veient a veure com acaba tot, vale?
1: D'acord. Meritxell, moltes gràcies i molts ànims.
13: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu.
13: Una abraçada.
1: Bé, regidor, sembla que estrenaran en pis i estan una mica més contents.
12: Sí, bé, és una bona notícia perquè ja, bueno, entenem que la situació... no és fàcil, i haver de sortir de casa con lo puesto, de dir una manera, sí. D'haver de passar el dia a dia amb les condicions de feina, família i confort, i veus, des de l'Ajuntament, des del primer moment, hem intentat fer el que estava a les nostres mans, que potser a uns els semblarà insuficient, però, clar, tenim els recursos que tenim i en aquest cas els hem posat a la disposició dels ciutadans, com hauria fet, entenc, qualsevol altre ajuntament, eh?
1: Home, i tant, sí, sí. Regidor Domènec Massuet, moltes gràcies. I seguim en contacte, perquè això durarà, eh?
12: Sí, encara durarà dies. Esperem que vagi tot bé i que es tardi una mica més o una mica menys, però que si es pugui fer tot de manera segura, controlada i que quedi en anècdota.
1: Per cert, m'acaben d'enviar una nota, una informació que no sé si és certa. Es veu que a la rectoria van canviar el pany uns ocupes i això va fer que la constructora accelerés la demolició. Això és cert?
12: Ho desconec, la veritat. Jo sé que van començar les obres, però... I que encara tenien el tall del carrer, per tant, anaven acumulant, diguéssim, o anaven traient amb camions com podien, però jo no sabia que havien accelerat per un tema d'ocupació, és la primera notícia que en tinc.
1: Bueno, ja ho acabarem de comprovar. Gràcies, regidor Domènec Massuet, moltes gràcies. Bon diumenge.
12: A vosaltres, bon diumenge.
1: Falten 5 minuts per la una, avui ens hem estirat una mica, però els demano disculpes al regidor i a la candidata d'Arenys en Comú que ens estaven escoltant atentament. Això que ens va passar la setmana passada, el diumenge, just una hora després de tancar el dominical, patapam, cau tot. I és clar, això ens té a tots una mica amb el cor encongit, sobretot havent escoltat el regidor en el ple, quan va dir que si això hagués passat el dilluns, podíem haver estat parlant entre 6 i 10 morts, perquè hagués enganxat els operaris
14: treballant en una obra com amb l'altra, sí. que hagués sigut fàcil, que clar, entre uns que cauen i els altres que els hi cau tot a sobre. Hem tingut sort amb això. Hem tingut sort, evidentment, tot el nostre suport i escalf a les famílies que han estat afectades o que ho estan. Ha sigut és una desgràcia, però hem tingut sort en aquest sentit, que no hem de lamentar cap mal personal. Ara, bueno, un cop passi tot, creiem que s'haurà d'analitzar tot com ha anat, per què ha anat i per què és...
1: Clar.
14: Significatiu.
1: Home,
14: significatiu.
1: Alguna raó al final de haver, sí, i alguna responsabilitat segur també. Estan escoltant la veu de Ricard Serrador, que és el regidor d'Arenys en Comú, acompanyada de la Judit Puig, que és la candidata a l'alcaldia.
15: Bon dia a tothom.
1: D'Arenys en Comú, bon dia a tothom.
14: Molt bon dia.
1: L'Ajuntament ha actuat bé? Creieu que en aquesta crisi sobtada han actuat d'acord al que s'esperava?
14: Amb el que és la crisi, sí. Amb el que és la crisi, va caure en seguida, va haver-hi a l'Ajuntament allà, els regidors s'han mogut per acompanyar les famílies. En aquest sentit, des del nostre grup no tenim cap però per ficar-los-hi. El que cal, sobretot ara, és que aquestes despeses no les ha d'assumir l'Ajuntament, no les ha d'assumir el poble, ha de moure's perquè les assegurances o els propietaris es responsabilitzin amb això, però que acompanyin a les famílies els primers moments, sens dubte, i dos, que després analitzi què ha pogut passar, que busquin responsabilitats i que potser també tot i que no sigui un fallo de l'Ajuntament, que analitzem com ha anat tot.
1: Clar.
14: Potser el fer dues obres alhora, al mateix lloc, amb una mitjana al mig, potser no és... És una cosa que no t'hi trobes mai i, per desgràcia, doncs t'hi trobes. Uns ho fan millor que altres.
1: Ja.
14: I passa el que passa.
15: Home, Enric, sí, els informes tècnics aclareixen què és el que ha passat, no? Que esperem que sigui així. I això pot fer que la propera vegada que hi hagi una obra, l'Ajuntament potser pot exigir a l'empresa constructora, propietari, a l'equip tècnic, no sé, unes mesures addicionals perquè això no torni a passar a un altre carrer. Jo crec que, no, de l'experiència sempre n'aprenem, no? Doncs potser no sé qui no es va tenir en compte, no sé, jo no hi entenc d'aquest tema, però que una vegada hi hagi l'informe, no? Potser pot fer que no ens pot portar alguna informació.
1: I sobretot perquè estem parlant del casc antic, on hi ha moltes més cases que poden tenir, si aborden reformes, poden tenir un problema similar.
14: Sí, sí, que no és la primera que cau.
1: No, el carrer Bonaire, molt poc.
14: I el regidor en el ple ho va dir, també, els que heu escoltat el ple, i... que diguéssim, en sap més que nosaltres, que les cases no acostumen a caure soles, que sempre hi ha un perquè i acostuma un percentatge molt alt a ser quan hi ha una obra, sigui a la mateixa o propera. Llavors, això és el punt que creiem que l'Ajuntament ha de tenir en compte per de prevenció per propers casos.
1: I ara que parlem d'obres, la setmana passada vam ensenyar aquí el badent de la sortida del Rial de la Serp. L'Ajuntament de Canet, en territori aranyenc, va fer un... Bueno, va igualar, va posar tot aquest munt de sorra per salvar el badent, perquè es veu que els camions dels Cavallitos de Canet no passaven bé. Llavors van fer tota aquesta operativa que bloqueja la sortida del Rial de la Serp perquè passessin els camions dels Cavallitos de la Festa Major de Canet. Aquí en les tanques aquestes grogues són de Canet de Mar, com es pot comprovar també les fotografies que estem ensenyant al Facebook. Consultats a l'Ajuntament, ens van explicar que Canet tenia permís per fer-ho, però no s'havien adonat del que jo vaig qualificar com una barrabassada, el fet de bloquejar
15: la sortida del Rial.
1: Sort que no ha plogut. Total, que es van adonar de la barrabassada i el dilluns van ordenar a l'Ajuntament de Canet que desmuntés, traiés tota aquesta acumulació de sorra immediatament. I ara els ensenyarem com està ara, que està desmuntat. Veurem què passa demà quan s'acabi la Festa Major de Canet i els camions dels Cavallitos hagin de tornar, si tornen a posar aquesta sorra. I també hem de dir que el Rial de la Serp està impracticable, continua impracticable. Hi ha molta sorra i a més, al costat de sota la carretera, allò està fet una coca.
15: A la foto es veu gent passant per sota?
1: Gent passant a peu.
15: Per tant, gent que passa a peu dret, Enric, entenem?
1: Sí, sí.
15: Vull
1: dir,
15: perquè fa uns mesos enrere havies de passar
1: a jupit
15: de quatre...
1: Sí, sí. Però això està ple de sorra tova, que aquí, si passa un cotxe, es queda clavat, segur.
15: Però... està no? Però com a mínim a peu
1: sí que pots passar.
15: Que fa uns mesos ni això,
1: Ni això, correcte. Clar, és que se't queden a...
14: I el que sobte és que, aviam, la Fira de Canet està cada any.
1: Sí,
14: i això no ho han fet mai.
1: No.
14: Això és el primer cop que veiem que munten, desmunten, que fan això. Nosaltres, quan us vam escoltar la setmana passada, perquè ho vam saber per escoltant el programa, vam pensar, hosti, realment hi ha coses... El que sobte és això, que s'aprovi des d'Arenys sense saber què significa.
1: Sí.
14: O sigui, si dius, mira, doncs, el que han fet, no? Ho munteu, ho traieu, ho torneu a muntar... Bueno, doncs, no vindrà d'aquesta
1: estona. No, ho han desmuntat perquè...
14: Però, clar, un altre que ho desmuntin perquè algú et diu que és il·lògic, això. Sobta molt, Enric. Sincerament, és de les coses que...
15: Però estava aprovat des de Canet. L'Ajuntament de Canet ho havia aprovat.
1: No.
14: Va demanar permís a Arenys.
1: Canet va demanar permís a Arenys. Arenys li va dir que sí, ho van fer, però ho van fer d'aquesta manera tan enorme.
14: Ens falta saber al final. Si ara ho muntaran demà o el dia que surtin els camions.
1: Quan surtin els Cavallitos.
14: I...
1: I vinguin cap a Arenys, no? Perquè molts sí, d'aquestes atraccions...
15: Sí, sí, moltes vegades la fira, quan surt de Canet, va cap a Arenys.
1: I després se'n va a Sant Pol.
14: Sí, sí, fan la ruta, sí.
1: Que hi ha alguns que fan això de recollir punts dels tiros, no? I van a recollir el premi.
14: Que ja comencen a Canet i van seguint.
1: Exacte. Bé, doncs ja veurem com acaba. Aprofito per també assenyalar-los una altra fotografia que ens van enviar ahir, d'aquesta rujada de gegant. Es veu que ara, darrerament, cada dia, entre 10 i 11 del matí, a la platja del Cavalló, apareix una taca infecta, que ara, a veure si ens la pot mostrar el nostre company Eric. Bueno, això és literal merda. O sigui, no són algues, no. És merda. I alguns banyistes ens han enviat missatges dient això passa normalment cada dia 10 o 11, sospitem que sigui un col·lector trencat. Perquè tot això és una franja que va des de Canet fins al port. Bueno, és una qüestió que igual algú s'ho podria mirar.
14: I estem segur que d'aquí unes setmanes, uns mesos, detectaran una avaria això amb un col·lector, sí, algun d'allò que ens dirà per què passa això.
15: I a més és una llàstima, perquè la foto que tu ens ensenyaves, l'aigua era transparent,
1: neta total,
15: eh? Mm. Vull dir que la setmana passada, jo que a aquesta hora estava a la platja, hi havia aquesta taca, no? Llavors l'aigua estava neta, però...
1: Amb aquesta això, no? Llàmina de porqueria.
15: Que és no? Sap greu, perquè tenim una platja amb una aigua i una qualitat i...
1: Sí, sí. A veure què ens diuen els de l'ACA, perquè ara fa dies que no envien notes de quina és la qualitat de l'aigua, jo ho preguntaré.
14: Deuen tenir molta feina.
1: Sí, tu diràs. Fent això del bareu.
14: Clar, fent-ho del bareu, mirant els informes del Salvem Lourdes...
1: Sí, sí, sí. Ara en parlarem. Perquè, d'un-hi-do, aquest ple últim, que veu tenir forces coses, hi ha una que comença per aquí, el romanent. El govern ha decidit activar, d'aquests famosos 17 milions que l'Ajuntament té en el banc, activar-ne 1.700.000 aquest any per fer petites coses, petites o grans. Uh-huh. Arranjaments de carrers, compres d'alguns materials, es comprarà un camió de la brossa de 300.000 euros, que ara m'agradarà sentir quina és la vostra opinió, etcètera, etcètera. I diu que no s'aturen aquí, que segurament el mes que ve escoltaran els grups i els grups municipals per intentar, si alguna cosa s'encabeix dins abans del 31 de desembre, doncs poder-la fer. Estan contents amb el que, com s'ha fet aquesta llista d'inversions?
14: Primer de tot, suposo que qui va seguir el ple va veure que Arenys en Comú va votar a favor.
1: Sí.
14: Va votar a favor, quan no és necessari, però nosaltres creiem que no és qüestió de fer una política senzilla en aquest sentit, sinó estem dient cada setmana que què fem amb 17 milions en el banc, per dir-ho així, que no és el banc, i quan es presenta la llista, doncs estem d'acord en fer-ho. No és la nostra llista, potser, i t'he de dir que tampoc ho sabem ben bé, perquè ens han enviat la informació tan tard que ni ens l'hem pogut baixar per poder mirar punt a punt què era, si ho haguéssim fet, si no ho haguéssim fet. Però en general sabem, i hem parlat amb regidories, sabem que és més una sol·licitud de tècnics, de regidories, que una decisió política. Llavors, podem estar més d'acord o menys amb segons quines coses, però en global, perquè estiguin els diners parats, Enric.
1: Home, tant.
14: Que es moguin, que tirin, que ni que sigui la cosa més petita a la cosa més gran, endavant.
1: I només hi ha la condició de que es pugui acabar abans del 31 de desembre.
15: I aquí és on...
1: Aquí ens podem enganxar els dits, no?
15: Perquè si hi ha arranjaments de carrers, no? Per exemple, doncs ja sabem que l'agost, no? Pràcticament és inhàbil, ens plantem a setembre i llavors en 4 mesos que no haguem de fer les coses a correcuita i després tinguem carrers arranjats que al cap de poc temps, no? Només de passar-hi cotxes per sobre, no? Es mouen les rajoles...
1: Que
15: ja hem tingut experiències de carrers petronitzats i
14: que es faci
15: bé, no? Demanem això.
1: A mi em va sobtar, no sé, jo crec que també sentint-los en el ple, que comprem un camió per la brossa de 300.000 euros. I sentint l'alcalde i també el regidor, deien és que ens hem adonat de que ara hi ha més necessitat. Carai, però si fa un any que vam posar això a concurs, un any i mig, i vam estar 2 anys i mig preparant el concurs i filant tan prim. Ara ens hem adonat de que necessitem un camió més?
14: Ens enganyen. Enric, ens enganyen. O sigui, ara t'explico per què comprem el camió. Vaja, el nostre punt de vista, i ho veiem, que creiem que és dels fallos més grossos que s'ha fet amb aquesta gestió del porta a porta. Nosaltres el defensem i l'hem defensat sempre, però quan es fan les coses malament, i és una mica el tarannà d'aquest govern, d'anar al dia i agafar decisions d'aquestes. Van dir, com bé dius, que compràvem un camió perquè ara veiem que ens manca un camió.
1: Hi ha més necessitats.
14: Més necessitats. Com pot ser això? I a més que el tècnic ho tenia tot redactat. El nostre punt de vista quin és? Que vam fallar d'inici no parlant amb els treballadors. Si ens en recordem, a l'inici d'aquest porta a porta, a tot el municipi, es va dir nucli municipal, el nucli antic i nou, es faria de nits i les urbanitzacions es farien de matí.
1: Sí.
14: Amb això, els mateixos camions podien servir tant d'un amb l'altre...
1: A la nit i al matí.
14: A la nit i al matí, i tot anava bé. Quin problema hi havia? Que no havien parlat amb els treballadors o van parlar de males maneres, en el sentit de que un treballador que treballa cada nit i té uns horaris, no li pots canviar de qualsevol manera. Mm-hmm. Va ser un dels primers problemes que va haver. I què van fer? Doncs fem-ho tot a la nit. I ja no fem urbanitzacions de matí. No vam començar a fer-ho. Per què? Pel tema treballadors.
1: Per tant, s'acumula més feina a la nit.
14: Per tant, s'acumula tota la nit. Per tant, és un error. I ara hem de comprar un camió...
1: Perquè els camions no facin 2 viatges o 3.
14: Clar. O sigui, això de cara han descobert que no donem, no m'ho crec, perquè el plec estava molt estudiat. No és un plec que es fes en mig any, no és un plec que es fes en un any. És un plec que ja va començar en el mandat anterior.
1: I tant.
14: Que s'ha anat millorant. O sigui, el tècnic que l'ha fet té molt clar com es fa i què es necessitava i tot. No fa aquests errors. Però, clar,
1: si li canvien...
14: Correcte. Si ho teníem previst al matí, les urbanitzacions, i les passem a fer tot el nit, per això comprem un camió. Ara no ens ho diuen. Per què no ens ho diuen?
1: Però el camió no l'hauria de comprar l'empresa?
14: Bueno, clar, aquí està. Però has sigut tu que has canviat les condicions.
1: Per tant, és culpa teva, compra'l tu.
14: Entenc que serà això. El govern no ens ho ha dit, però nosaltres ho veiem claríssim.
1: Mira, m'ha agradat això que ens enganyen, perquè en el ple de l'Ajuntament també va sortir per què no funciona bé l'APP. Aquesta APP, que per cert, se l'ha baixat molt poca gent, eh?
14: Mil persones.
15: Significatiu, això.
1: Sí, però fins i tot regidors, la setmana passada la regidora Patsilà confessava que ella tampoc. I jo els deia, alerta'm això, perquè és la manera que tenim els aranyencs, els usuaris, de veure si l'Ajuntament, no si ho estàs fent bé tu, no, perquè tu tens, si ho fas bé tens la consciència tranquil·la, però si l'Ajuntament està comptant bé el que tu fas bé. Uh-huh. I no surt bé. No surt bé. Uh-huh. No està recollint les dades correctament. Hi ha molts usuaris que estan, dels 1,000 i escaig que tenen l'aplicació, que diuen que no s'està contemplant les vegades que ells sí treuen correctament, no només l'orgànica, que és la que val, diguéssim, pels descomptes o per els recàrrecs, sinó també les altres qüestions, els envasos, el paper, etc etc. No ho està recollint bé.
14: Per això ho vam preguntar.
1: Però és que, clar, l'alcalde va explicar una cosa que jo crec que no estem enfocant el tema. Jo crec que el diagnòstic no és correcte. El segon, escoltant l'alcalde, és que hi ha una... com si alguns bujols no estiguin ben associats amb els domicilis. Però si això fos així, i fos aquest el problema, les persones que tindrien aquest problema tindrien zero. Zero en el resultat. Però el que estem explicant és que hi ha molta gent que ho fa bé cada dia, que hi ha recollida, i que li estan comptant potser de cada 4 a 1. Per tant, sí que està associat el bujol al domicili. El que passa és que no els hi estan comptant totes les vegades que ho treuen. És a dir, estem enfocant malament el problema. O l'Ajuntament no vol saber-ho, o els tècnics també responen, fan respostes, ens han passat alguna d'alguns usuaris que venen a dir és lo que hi ha, és el que hi ha. Clar, aquesta gent que diu, no, és que jo ahir vaig treure la brossa i no me l'ha comptada. I en canvi que... dimarts sí, o dijous.
14: Sí, sí, sí. Com que no et fan... No t'envien les dades al mateix moment, al mateix dia, sinó que et costa de fer el seguiment. Jo la tinc i la quantitat de comptabilitzacions no és la que toca.
1: No quadra.
14: Perquè des de que va començar l'aplicació, ara o així, no quadra. No. Llavors, són dos diagnòstics diferents, estic d'acord amb tu. D'una cosa és que no compti, que no estigui vinculat, i l'altre, que quan l'operari passa amb la canellera perquè xipa, si algú ha seguit el camió, nosaltres ho hem estat fent algunes nits, i va sentint el pip-pip de quan fa la lectura del bujol. Però a vegades no ho sents, aquest pip.
1: No.
14: I no paren, eh? No paren. No. Són de les coses que hem d'anar millorant. Són de les coses... Nosaltres ara estem fent el seguiment d'això precisament perquè aquest any quedi bastant clar, igual com hi ha dos aspectes. A casa, per exemple, només comptabilitza l'orgànic, tot l'altre no. No sé si ha de comptar o no. Diuen que sí, que els bujols verd també té el xip, però bueno, com que no té cap afectació. I l'altre és la bonificació, que sabem que és una cosa sensible per la bonificació. Ara, el 2026 no hi ha bonificació. Tinguem-ho clar, i perquè a vegades crec que hi ha confusió.
1: Però hi haurà penalització? És que aquest és el tema.
14: Jo crec que si no hi ha bonificació, no pot haver-hi penalització. O sigui, aquest any estem comptant les vegades que ho fem, estem veient com funciona i tal, i el 2027 és quan... Clar, una cosa és que ho facis malament i et vinguin a veure i et diguin, Enric, que deixes el cubell a baix tot el dia. Que això... Ja estem esperant que comencin ja a parlar amb els veïns. Perquè és fàcil veure'l. Sí. Si té un xip, sabem de quina casa és. Podem anar-los a veure i per què ho fas així. Una cosa és penalitzar així, l'altra és penalitzar per la comptabilització que fem, que si no és per bo, tampoc pot ser per dolent.
1: No, però jo deia això, és a dir... Tant de bo sigui així, no hi hagi penalització, però gent que ho fa bé, que després rebi un 40% de recàrrec perquè l'Ajuntament diu que no ho has fet bé, havent-ho fet bé, m'he fixat que, que el Ricard Serrador s'hi té baixada l'aplicació, sí. I al Ricard Serrador li surt que l'última vegada que va entrar va ser el 16 de maig. I a mi em surt el 18 de maig, i està clavat aquí des de fa molts de dies.
14: Clar, jo entenc que aquest 16 de maig és quan ens han enviat la informació cap a... O sigui, que ens han baixat les dades de comptabilització. No que jo hagi entrat, perquè jo vaig entrar el dia del ple, per exemple, i vaig entrar perquè ho mirava.
1: No, jo, a mi em marca 18 de maig i sí que em va comptant les aportacions, però no les que són reals, sinó de tant en tant apareix una nova.
14: Sí.
1: Però aleatòriament.
14: Fan una... Aboquen...
1: Però una, eh? Una. Yeah. Pum. I dius, bueno, però si n'he fet 6 o 7.
14: No tinc resposta, Enric. No, anem seguint el tema, perquè és un tema que ens interessa.
1: Jo deia per allò que ens enganyen. És a dir, ens expliquen una raó que no quadra amb el que la gent està tenint, està patint.
14: De fet, la setmana... són de les coses que dius... Acceptem, diguem que hi ha zones que no llegeix bé la canellera, hi ha problemes amb l'aplicació, ho estem arreglant. Diguem la veritat. Diguem el que passa. Alguna cosa està passant. Això, sens dubte.
15: Perdona, Enric, anava a dir que, i deixant de banda la part de control de la recollida, de si es fa bé o no cadascú, i el tema de bonificació de cara al 2027, jo crec que l'Ajuntament ha de replantejar-se. Si només hi ha 1.000 persones que se l'hagin descarregat, vol dir que o no hi ha interès pel ciutadà, o potser el ciutadà té dificultats per descarregar-se l'aplicació i instal·lar-la al mòbil, i per tant hem de buscar algun suport per tota aquella gent gran que no sap com fer-ho. Després hem de recordar que l'aplicació et dona una informació de deixalleria mòbil, recollida de voluminosos, àrees d'emergència, que és molt pràctic tenir-ho aquí i no haver d'anar pensant aquesta setmana la deixalleria mòbil on està, a quin horari, com... No? Mm-hmm. Per tant, no només és la part de recollida orgànica i fraccions, sinó també tota aquella informació que va aplicada, no? vinculada a l'aplicació. Llavors, jo crec que ha d'haver-hi una campanya...
1: S'havia dit que obririen una oficina, no?
15: Ho havíem demanat.
14: Nosaltres l'hem demanat, aquest ple l'hem tornat a demanar, ens han dit que sí, que aquí que estan acabant de lligar-ho i que en el Calissai volen ficar una carpa d'atenció al Vilatà per proximitat. És que creiem que és necessari, això que diu la Judit, que és necessari estar pròxim a la gent i treure la feina de la OAC o de Medi Ambient a l'Ajuntament per això de dubtes, informació,
15: incidències,
14: mm-hmm. sol·licitud de bujols, tot això és necessari durant molt de temps. No es fa una implantació en 3 mesos.
1: Ah. No, jo des d'aquí animo a tothom que ens està escoltant que es baixin l'aplicació

0: Aquest, aquí tindrem el següent problema. El defensor del Vilatà va dir, ens va dir la setmana passada que miraria d'averiguar què passa, que no ha rebut encara cap queixa, però llavors animo també a la gent a presentar queixes, perquè...
1: Nosaltres també estem al darrere d'això
0: no
1: i ho anem seguint precisament per això, perquè sabem, un, per funcionament del sistema, que la gent no es giri de cara a aquest sistema, que és un bon sistema, ha de funcionar, i dos, perquè és un tema econòmic que afecta cada una de les famílies, i amb això no es juga.
0: Home, i tant.
1: Amb això no es juga.
0: No sé si a la llista aquesta que ara han de presentar pel romanent poden posar a arreglar la PP aquesta.
1: Bueno, això ha d'estar sense romanent. Això s'ha d'arreglar sense romanent.
0: Ja tenen al cap la llista o no?
1: Hem de quedar amb la Cristina. Normalment quedem amb la regidora, la Cristina López, per parlar amb ella, per saber, tenir clar què hem demanat cada una de les regidories, perquè la informació del govern ens arriba així, ens arriba tota última hora, ens arriba que costa, i nosaltres tenim la nostra llista que evidentment els hi farem saber, però clar, no demanarem una cosa que ja ho han entrat ells i...
0: O que no es pugui fer.
1: O que no es pugui això, fer.
0: Clar,
1: en principi
0: no?
1: Nosaltres ja vigilem amb això, però sí, depèn de la voluntat de... Mira, portem dos anys demanant la reforma del lavabo del mercat pels treballadors, que vam dir, home, hi ha dos lavabos, n'arreglem un, que sabem que han de fer la reforma. Ho sabem, que no podem invertir molts diners, però bueno, durant... ens van dir que sí, en el romanent. El vam tornar demanant el pressupost, ens van dir que sí, pressupost 2025. I quan els hi hem tornat a reclamar, ens diuen, ah, no estava fet. O sigui que...
2: I demanàvem un lavabo que, per exemple, que entre setmana fos pels treballadors, perquè tenen dret a dir, doncs, en el lloc on estic treballant tinc un lavabo que no hi accedeix la resta de la gent, i que quan hi ha tapes al mercat aquell lavabo es pugui habilitar i no hi hagin aquelles cues de només un sol lavabo
0: Sí.
2: Però bueno, tenim la llista, la presentarem. Sí. Tenim les llistes dels anys anteriors i, per tant, sempre és aquelles coses que hi ha coses que vas recuperant i tornes a posar a la llista. No hi som a temps perquè ja estem estiu, però jo no em cansaré de reclamar, per exemple, una cosa tan senzilla com recuperar el cinema a la fresca que es feia a la platja durant el mes de juliol. És un tema ara ja de tossuderia. Jo crec que hem perdut una
0: això no
2: una
0: necessita
2: cosa...
0: obres.
2: No, necessita una... És un petit pressupost, no? Però...
1: És voluntat.
2: Doncs seguirem fent.
0: Ja me l'enviaran, la llista, que la tinguin. Parlant del mercat, la setmana passada ens van fer notar els oients que s'havia tancat el bar del mercat.
1: Sí.
0: Que es veu que... gratant una mica, es veu que aquí hi ha un problema de que si la concessió no es podia subrogar, en fi, que el propietari volia subrogar-la, però no hem aclarit ben bé què passa, però és ben bé que aquest bar animava molt el mercat i feia que la gent hi anés.
1: Això, més que no permetia subrogació, són d'aquelles coses que fins i tot sé que es mira cap a un altre lloc si fa falta. Quin problema hi ha hagut aquí? Qui ho estava gestionant actualment no era qui tenia la concessió, estava cedit, i ho deixava. Però s'ha donat una llicència perquè ho portés la nova persona durant un any. Clar, i aquesta persona ha dit, home, jo deixo la meva feina, jo m'hi poso aquí per només un any, no m'hi poso.
0: Clar.
1: Que el gran problema del mercat actualment és aquest, que qui comença de nou o qui fa segons què en el mercat, si no li donen una concessió una mica més llarga que per tirar endavant. Però clar, com que estem, que si farem, no farem, el problema ha estat aquí, que qui ho duia plega i qui ho anava a agafar diu per un any, no m'interessa.
0: No,
1: què vaig a ficar-me, perdo el que tinc ara i...
0: Sí. Ens diuen que aquesta setmana que ve es jubila també una de les parades de l'Horta de Can Moragues. Mica en mica també anem perdent
2: Ja tenim un problema a l'hora de fruita i verdura en el mercat municipal, no? De, hem reduït

0: contribuït en poc temps a Miquel Puig, que s'ha jubilat, i ara a l'Horta Moragas, que també, i llavors sí, l'oferta.
1: En el ple de l'Ajuntament també es van desestimar algunes al·legacions que s'havien presentat al reglament orgànic municipal que l'havia presentat l'Associació de Veïns d'Arenys de Mar. Altres es van acceptar. Sembla que els de l'associació no està gaire contents amb el resultat d'aquestes denegacions. Els hi sembla bé com ha quedat?
2: Sí.
1: El reglament?
2: Sí, sí. La veritat que hi ha hagut una... Va haver-hi la comissió, que hi havia un representant de cada partit. S'ha agrupat, s'han ajuntat per fer la reunió per valorar cada una de les sol·licituds que feia l'Associació de Veïns, i a vegades, i hem de dir que les que no s'han aprovat, una, o era perquè ja estava dintre el ROMA explicat, o dos, perquè no oblidem que el ROM depèn d'una llei, una normativa superior. Llavors, des de la mateixa secretaria deien que, clar, no pots fer el que vulguis o ficar el que vulguis, eh? Llavors, nosaltres, a dintre la comissió aquesta, també hi érem, i per això estem d'acord, ha sigut un ànim de tots els partits.
1: Una altra de les coses que es van aprovar és que l'empresa aquesta pública, Sumar, que ara gestiona des de principi d'any el geriàtric municipal, també gestionarà el servei d'assistència domiciliària. Aquí vaig escoltar que també estaven a favor d'aquesta vinculació a l'empresa Sumar. Tenen idea de com està funcionant? Porten 6 mesos, encara no, de gestió del geriàtric. No n'hem sentit res, per tant, no news good news, que diuen en anglès.
2: Una mica és això, eh? Estem deixant, creiem que un any mínim ha d'haver-hi, perquè passes les diferents etapes, estius, hiverns, nadals, i llavors és quan pots veure tant la valoració de la gent que està a la residència, com de les famílies, com sobretot dels treballadors, no?, que van veient l'evolució. La informació que tenim ara és que és bona.
0: Jo quan ho vaig preguntar a la directora de la residència els primers mesos, el feedback era bo. I, Enric, a nivell de gestió del SAT, del servei a domicili, hem de pensar que, no, com totes les licitacions en els ajuntaments, a més de la pública, s'hi poden presentar totes les empreses, sí? I, per tant, ens podem trobar a vegades, i ens ha passat, que una empresa que tant gestiona pàrquings com que gestiona amb personal de neteja de grans superfícies, també gestiona el SAT. Vull dir que hi ha grans empreses d'aquestes del sector. Per tant, que ara gestioni el SAT una empresa especialitzada en les cures, especialitzada en residències, centres de dia i serveis a domicili, això ja és un plus i una garantia tant per als usuaris com per les famílies com pels propis treballadors. Per tant, és una bona notícia d'entrada que hi hagi una empresa del sector, que no és la mateixa que la que gestió, no?
2: També, i a més pública.
0: També pública i a nivell de proximitat, que no sigui una empresa per posar que estigui a Madrid, que gestioni molts contractes públics en tot l'estat espanyol, no? Això jo crec que és important que la gent ho sàpiga i ho tingui present. I després que si el fet de que estigui gestionat per Sumar faci que a nivell de tenir una borsa de substitucions per cobrir vacances, baixes, imprevistos, un augment de casos, i doncs això també, aquesta empresa pugui donar resposta, no, perquè pot tenir la mateixa borsa de substitucions per la residència que, per exemple, per al centre, per al centre de dia, que per al servei de domicili, no? Això, per una altra banda, també és un afegit positiu. I després per al propi treballador, que si a l'hora de passar a mans d'aquesta empresa, doncs potser la cobertura de més hores, més estabilitat. Recordem que són serveis que normalment aquests treballadors estan amb molt de precari, amb contractes a unes hores, no? Amb sectors de vegades no per sota de convenis, eh? Tenim experiències, no? Fa anys aquí amb el servei del SAT hi havia hagut no? la notícia de que els treballadors no estaven contractats a unes o les hores que tu tocava. Sí, per tant, també és una bona notícia per als treballadors del servei domicili.
1: Una altra notícia que va saltar en el ple és que hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que atura el desenvolupament urbanístic del Pla Parcial de Lourdes. Un pla parcial que es va aprovar el 23 de setembre del 21 i que ara el Tribunal Superior declara nul perquè hi atén un recurs d'un veí que no estava d'acord amb unes modificacions que s'havien fet en aquest pla.
2: Que ha sobtat a tothom. El nostre punt de vista, Enric,
1: sí.
2: Que tiri endavant.
1: Que tiri endavant què?
2: Aquesta parada. O sigui, que no
1: és
2: es pugui
1: desenvolupar.
2: Que s'aturi.
1: Però no sembla que sigui la intenció de l'Ajuntament.
2: No, ni molt menys.
1: Que vol presentar
2: i, a més,
1: un
2: pel, que diuen, estava a punt de tirar endavant el desenvolupament que anaven a presentar alguna cosa, no? Que això ho desconeixíem. Arenys en Comú, quina postura té amb això o quina ha tingut sempre? Arenys en Comú va votar a favor del POM, evidentment, i hi havia aquest pla de desenvolupament de Lourdes. Nosaltres en aquell moment, i parlem de fa anys, com deies, es van ficar unes clàusules que esperàvem i desitjàvem que fossin com una seguretat perquè mai es pogués desenvolupar, com era, per exemple, que hi hagués una sortida cap a l'autopista. Clar, érem conscients que mai es podria fer una sortida cap a l'autopista. Clar, ara no és autopista, ara es pot fer. Llavors, aquesta seguretat que teníem en aquell moment l'hem perdut, però perquè hi hagués el consens amb el POM, sí que és veritat que érem defensors del POM i a vegades guanyes, a vegades perds i has de... La política és això, has de negociar. I això era la nostra negociació. Ara, quan es movia tot d'aturem el desenvolupament de Lourdes, nosaltres dèiem, tant de bo es pugui parar, però depèn del cost que signifiqui en el poble, no podem ser hipòcrites. No podem dir, parem-ho ara, hem canviat d'opinió, i que el cos en el poble, el cos a cada un dels vilatans, fos exageradament alt, i vam dir, home, no podem ser anar per aquest camí. Però quan va venir la plataforma i va dir, anem a Barcelona i preguntem què voldria, perquè ningú t'ho sap dir, en recordem ja que la Anabel en el seu moment deia
1: 800 milions.
2: Deia 800, una barbaritat de milions. Hi ha altres que et diuen no, només les despeses o d'allò. Llavors, com que ningú t'ho diu, la plataforma deia anem a Barcelona, que l'Ajuntament demani anar a Barcelona i preguntem-ho. Ho veiem perfecte. Llavors, que et diuen un
1: cosa
2: milió...
1: Cosa que no s'ha fet.
0: No.
2: No, es va rebutjar. Nosaltres estàvem d'acord, clar. Et diuen un milió. Doncs llavors ho valora, sí. Preferim pagar un milió a l'Ajuntament, als veïns, per...
1: Tenint 15 al banc.
2: Clar, clar. Ara ja no tants, eh? Ara bueno, ja estàvem a 13...
1: 11.300, ens han dit. La bossa s'ha quedat amb 11.300.
2: Sí, sí, sí.
1: Que vaja, vostè i a mi ens i a la Judit ens arreglaria una mica la vida, eh?
2: Com que estem acostumats que hi havia els 17, ara
1: sí,
2: sembla que sigui poc.
1: Que serem però dius, pobres, home, no.
2: No, no ens hem de quedar zero ni a un,
1: sí, però
2: 11 encara és una bossa
1: home,
2: grossa, eh?
1: Tu diràs.
2: Doncs llavors això dèiem, home, depèn del cost que tingui, clar, que ho aturem. Però no es va anar cap aquí. Llavors, per això us deia que si aquesta d'allò judicial ho fa parar o provoca que costi més desenvolupar-ho, doncs no ho veiem malament, Enric.
1: Molt bé, molt bé. Demà hi haurà el sorteig a les 9 del matí dels 50 pisos de lloguer assequible del Bareu, una emissió en directe, com si fos el Mundial, aquí al Teatre Principal. I anirà, suposo, la gent, algun dels aspirants, hi haurà un notari, hi haurà alcalde, en fi, tot un...
2: Sí,
1: arriba
2: sí, sí.
1: Al final del procés, això.
2: Sí, sí, toca i tant de bo que sigui...
0: I és important aquesta retransmissió que dius en directe, Enric, perquè la gent que ho escolti pugui veure que ja és un sorteig públic i, per tant, amb totes les garanties. I que, no, que hi ha... Bueno, dic perquè igual que és important també transmetre això, no? A les sol·licituds, en surten d'un registre oficial d'habitatge de protecció oficial a la Generalitat, on, no? On la gent s'ha apuntat, la gent que es va sortir exclosa se li va donar l'oportunitat d'esmenar el per què estava exclosa. D'aquestes esmenes crec que s'han acceptat, no? Sí. A 30, va, no? No sé si vaig llegir la notícia, que 30, i que d'aquesta llista final doncs hi haurà aquest sorteig, que ningú mai pensi, no?, que aquests pisos tenen nom i cognom abans de realitzar aquest sorteig.
1: Ara faré la broma, que tant de bo no passi, eh? Però aquests veïns obriran la porta, obriran la finestra quan plou, i veuran que els hi passa per davant un rial.
2: Sí.
1: Que no hem sigut capaços de resoldre encara avui. I que sembla que aquestes simulacions que fa la pròpia universitat i tal, estan dient que no anem bé.
2: Bé, el que diuen és que va millor del que jo em pensava, perquè...
1: La desembocadura no, eh?
2: La desembocadura no. Però la desembocadura no cal canviar tot el calaix de la via i la carretera, que seria el més costós. Cal treure un problema que hi ha entre el calaix aquest, que també és irrisori, que diuen ara que han detectat un problema, perquè funcionés, han detectat un problema, però, clar, està fora dels marges de l'estudi que s'havien fet fins ara. Però fora un metro o dos, que dius... Que pel que tenim entès...
1: Home, portem 30 anys, ja s'ho podien haver mirat.
2: Clar, home, per què no hem fet l'estudi global? Però, bueno, el d'aquests pisos, estem contents perquè... Arenys tenia uns diners guardats només per pisos. En aquí s'han començat a invertir uns 600 i pico mil euros cedits un temps, o sigui que tornaran. La necessitat de pisos és bàsic, crec que és de les problemàtiques globals i afectació locals que tenim en aquí Arenys, i això, bueno, és un primer pas que no podem parar aquí, però que són 50 pisos amb un lloguer assequible que, bueno, que ja veiem que tampoc és tan econòmic, eh? Però, clar, ara ens estem amb els preus que estem, que...
1: Han vingut aquí alumnes de primer d'ESO de l'Institut Tres Turons i després els pares, i demanen la quarta línia de segon d'ESO, perquè, curiosament, els que entraran a la primer d'ESO tindran quatre línies,
0: sí.
1: En canvi, aquests que passaran de primer a segon... només en tenen 3, i estan en ràtios molt altes, el 30-31 alumnes per classe. Els nens i les nenes que han vingut i ens han explicat la situació en la que viuen, de xivarri total, en fi, desgovern, i que has de tenir molt bona voluntat per aprendre. I els pares ens han dit totes les coses que han fet, les firmes que han recollit, i que de moment han tingut un no rotund com a resposta a aquesta demanda de la quarta línia, tot i que han demanat una reunió més presencial. Què es pot fer? Perquè és molt absurd, això.
0: Sí, sí, sí. És molt absurd. És difícil tant pel professorat, que intenta donar classe amb tants alumnes, i recordem que amb tants alumnes amb característiques molt diferents, amb necessitats diferents, i que, per tant, no pots atendre bé cap ni un, no? Ni els que tenen més necessitats, ni els que podrien tenen l'excel·lència a nivell d'altes capacitats, que també requereixen una atenció individualitzada. Per tant, tant pels alumnes com tant pels professors com pels propis alumnes. El que hem de fer ja és d'entrada donar suport a l'AFA i a tots aquests pares, a totes les mobilitzacions i accions que em prenguin, eh? A la sortida de l'entrevista ho hem pogut comentar amb ells aquí fora, i per tant donar aquest suport. Jo sóc mare de l'institut encara, i per tant a les reunions és un dels temes que anem parlant, no? I per altra banda, com a comuns, vetllar perquè l'escola pública no es tanquin línies, eh? Vull dir que això és una cosa que malauradament tenim altres experiències, altres municipis, que també està passant, i que hem de lluitar perquè no es tanquin línies a l'escola pública. I això ho parlàvem, de que els alumnes que aquest any començaran sisè, no? Una mare ens deia que hi ha dues línies al Maragall i dues línies al Cinera, per tant lo lògic seria que l'any que el curs 2027-2028 hi haguessin quatre línies a l'institut. Llavors és, vale, ha passat un any, hem de vetllar perquè no torni a passar.
1: Clar, clar. Tinc tres preguntes dels oients. La Rosa Maria diu, pregunta que si en saben alguna cosa dels ferros dels Cubells al Rial Pau Costa. Es veu que no tenen resposta de l'Ajuntament i els veïns han anat a parlar amb ells diverses vegades. Entenc que són les anelles aquestes on es podia penjar el Cubell.
2: No sé exactament quina és la problemàtica.
1: Sí, sabeu que hi havia... Bueno, hi ha diverses modalitats. Arenys té un catàleg de possibilitats.
2: Bueno, tenim l'arbre metàl·lic.
1: L'arbre, els jardins...
2: Els jardiners,
1: els contenidors aquests... En italià i en anglès. Tenim els bujols comunitaris.
2: Correcte.
1: Tenim les àrees d'emergència. I després hi havia el penjador.
2: Vale. Que pues estan penjador. Esperant encara els
1: sí,
2: penjadors.
1: Correcte.
2: No érem conscients, però ho preguntarem. Amb la de plens que tindrem aquest juliol, podrem preguntar-ho tranquil·lament.
1: Després pregunten per què està tancat... això surt també en el tema de la rectoria. Per què està tancat les galeries del museu? Amb el fet d'haver tancat el carrer de l'Església, la gent ha de fer tota la volta pel Calissai en lloc de fer drecera per les galeries del museu. I es veu que està tancat des de fa dies.
2: Ahir estaven obertes, eh?
1: Doncs avui està tancat.
2: Jo hi vaig passar-hi ahir, perquè vaig anar precisament al museu, que hi havia la visita guiada, aquí felicitar a la directora en aquest sentit, que va estar molt bé, però vaig passar i després vaig anar al teatre principal, que hi havia la coral L'Esperança, i van passar tant anada com tornada. Sí que durant la setmana ho vaig veure que estava tancat, que vaig interpretar que era per seguretat això, però ahir està obert, avui no ho sé.
1: Espera, que m'estan dient que les galeries tanquen a les 8. A les 8 estan tancades, però a partir de les 8, i que només obren quan obren les botigues que hi ha a dins. Per tant, en horari comercial. Entenc que a partir de les 10...
0: Però això ha sigut
1: sempre
0: així. I abans
1: ho feia la policia.
0: Això ha sigut sempre així, no?
1: Segons ens expliquen, abans ho feia la policia. Estic fent de ventríloc perquè Antoni Pardo m'està explicant coses per una orella i jo estic explicant per l'altra. Ho dic per la sensació que pot haver tingut la gent ara de que ens hem quedat com en silenci. No ens ha passat res. Finalment, hi va haver una veïna que la setmana passada ens va trucar i que torna a insistir amb el tema del soroll en els actes que es fan a la nova part coberta de la Riera, que diu que s'hauria de no concentrar tant els actes en allà i fer-los a més llocs per l'impacte acústic que tenen els veïns.
0: Es refereix, suposo, a la Fira de la Cervesa.
1: La Fira de la Cervesa i altres actes que es fan, sí.
0: Però aquest any, justament, la Fira de la Cervesa, a nivell de concerts i música, a les 12 en punt,
1: sí.
0: Finalitzava, perquè jo els dos de divendres com dissabte hi érem i crec que van ser molt curosos amb l'hora de finalitzar la música.
1: No, però ella, més que això, deia que es concentra molt en la zona nova coberta.
2: Nosaltres hem de dir, i potser no coincidim amb aquesta veïna, però hem de dir que som bastant defensors de les festes a dins del nucli urbà. O sigui, està bé fer festes fora, està bé a la platja, està bé, però també està bé en el nucli urbà. A la plaça de l'Església és maco que n'hi hagi, a la part coberta és maco, la part alta creiem que manca fer coses que no sigui tot aparcament. Deixem un dia que no es pugui aparcar i muntem un espectacle allà. Creiem que és bo, saludable i maco a fer actes, siguin concerts, siguin trobades, sigui el que sigui, a dins del poble. Entenc que els veïns pot ser una molèstia aquell dia o uns quants dies a l'any, però la vida que té la Riera per Arenys és immensa. Uh-huh. Estic d'acord i segur que dirà, home, però és que sempre se'ls concentra aquí. És possible i entenc lo de repartir, però...
0: Els de la setmana passada potser hi ha veïns del Passeig de Mar, Enric, que...
1: Totalment. Però acabarem... Ara tirem petards que no peten, acabarem fent rebelles en silenci.
2: Clar, per això que...
1: Això ho veurem, eh?
2: Per això que bueno, hi ha les discoteques en cascos,
1: sí.
2: Perquè cadascú senti la seva música. Això el que fa és que no hi hagi interacció amb les persones.
1: I sense sortir de casa.
2: Vale,
1: no, amb Bluetooth, clar, no? Sí, jo punxaré la música des de casa i amb Bluetooth pues, cadascú a casa seva celebrarà la
2: llavors
1: reunió.
2: Entenem el que ens diu aquesta veïna, però nosaltres som defensors de les festes en el nucli urbà i quantes més festes, activitats culturals, lúdiques, socials,
0: però sí que
2: millor.
0: S'ha de procurar que el nivell d'espais doncs, sigui clar, més divers, eh? Mm-hmm.
1: Molt bé, ho hem de deixar aquí, avui una mica més tard, però ja hem demanat disculpes. Per cert, els locals del port ja estan adjudicats, els quatre, eh? Un serà un gimnàs d'Arenys, que ara està en el Passeig Xifré i que anirà cap allà. Un altre és un restaurant que es dirà El Morratxa. Una escola d'ençà d'Arenys damunt, que també es posarà a ballar allà. I un local, ja hi som, de Breakfast Healthy. I no selfie, com va dir l'alcalde.
2: Sí. Eh? No
1: breakfast healthy, vol dir esmorzar saludables. Què costaria dir esmorzar saludables? Doncs no, hem de dir breakfast healthy. En fi.
2: Ven més, pots cobrar més... Sí. És un màrqueting que està amb tot, eh?
1: Sí, no, totalment.
0: Però reivindiquem... La persona està transformada...
1: Però després ens queixem que la llengua pateix. Eh?
2: Correcte.
1: Sí, nosaltres ja no empenyem. Moltes gràcies a tots dos, que acabin de passar un bon diumenge i, sobretot, bona festa major.
0: Això, igualment. Això.
2: Bona
0: estiu.
2: Festa major i bon estiu.
1: I bon estiu, que ja no ens tornarem
2: ja no ens veurem
1: a, almenys a la ràdio. Gràcies a tots dos.
2: Bon
1: adéu.
2: Diumenge.
1: Adéu.
0: Igualment, adéu.
3: Ràdio Arenys, la primera en informació. A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
4: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
3: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
5: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
6: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
5: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
6: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
5: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
6: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
5: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
6: Info i reserves al 93 131 1100.
5: Visiteu www.elportinyol.com.
7: Si busques cuina mediterrània de qualitat, vine a Can Dani, al Port d'Arenys.
5: Des del 1984 oferim les millors mariscades, paelles i fideuàs amb productes frescos de la Llotja.
7: Esmorzars, dinars i sopars. També tenim menú diari i opcions per a tothom. Vegans, vegetarians i els més petits de la casa.
5: Gaudeix de la nostra terrassa i vine amb la teva mascota.
7: Reserva ara al 93 792 38 20 i viu l'autèntica tradició marinera.
5: Can Dani, la cuina de sempre al teu servei. Dilluns tancat.
8: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
9: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
1: Dotze minuts i seran les dues. L'aranyenc Toni Gallar va presentar divendres el seu primer llibre, La cueva, el misterio de Calteo. Ho va fer de la mà d'una altra aranyenca, la Glòria Sandoz, a la sala d'actes de la biblioteca. Tenim el telèfon en Toni Gallar. Toni Gallar, bon dia i gràcies.
10: Bon dia.
1: com va anar la presentació? No, no el sentim. Toni Gallart, no, no el sentim bé. Hola? Ui, et sentim molt malament. Mira, farem una cosa. Et tornarem a trucar a veure si agafem aquelles loteries que ens fa la vida, que ens agafem una bona línia, eh? D'acord, ara de seguida parlem amb ell. Justament està avui aquests actes, els actes que toquen per avui, és aquesta obra de teatre que justament es veurà aquesta tarda als Seràfics i que forma part del curs de taller d'adults, que avui es veurà La tragèdia d'un casori manegat. És la segona de les tres obres que veuran, que representaran aquest taller d'adults, segons ha explicat el Roger Pou. Sembla que sí, que ja tenim en Toni Gallar, a veure si hem agafat millor línia. Toni Gallar, bon dia de nou.
10: Hola, bon dia.
1: Ara sí.
10: Ara millor?
1: Ara millor, ara millor. Ara millor. És que no hi havia manera d'entendre.
10: Ara és un poble complicat, sembla, amb la cobertura.
1: Totalment, totalment, sí. Com va anar la presentació?
10: Doncs va anar bé. Vaig estar content, perquè va ser el primer llibre que feia i la primera presentació, doncs, al principi em sentia nerviós, però després a poc em vaig assimilar la situació i vaig anar molt bé. Molt content per la presència de la gent també que va venir, tot va anar tot rodó.
1: És el teu primer llibre, que es diu La cueva, el misterio de Caltea, sense que ens escavis d'explicar per no fer spoiler, que la gent el compri.
10: Sí,
1: però
10: clar,
1: de què va aquest llibre? De què va aquest llibre?
10: Bueno, són sis amics que tenen un cap de setmana lliure i decideixen doncs, agafar l'autocar i fer una sortida en un lloc que no coneixen i després decideixen preguntar a una senyora d'allà, doncs què poden fer? I els diuen que un bon lloc seria anar a les coves costeres, que molta gent ho va visitar, i bueno, és l'excursió que fan. I sense saber que els arribarà a passar, doncs, i un cop allà veuen que la cova és molt sinuosa, molt fosca, i els més valents decideixen entrar, i els més porucs, doncs, no s'atrevien, però al final els demanen que no els valen. I llavors, un cop són a dins, hi ha un petit terratrèmol que es tanca l'entrada i no tenen més remei que continuar per aquells passadissos foscos.
1: Ja. I a partir d'aquí que la gent es compri el llibre, no? Perquè si no...
10: Sí, clar, que s'ho compri, clar. Sí.
1: Per tant, és un llibre de ficció, d'aventura, no?
10: Sí, exacte. També hi ha misteri i també hi ha un punt de ciència ficció.
1: Ah, molt bé.
10: Fantasia, també hi ha fantasia.
1: Sí, i
10: perquè aquest món que es trobaran doncs serà fantasiós, és totalment diferent al món que coneixen aquí.
1: I és la teva primera obra, no?
10: Exacte, sí.
1: I com ha anat això, que t'hagis aventurat doncs a la literatura?
10: Ah, mira, tenia ganes de treure tot el que tinc a dintre, saps? Tots els meus pensaments interns, i va fer sobretot mirant pel·lícules d'aquestes que no m'agraden, i després el meu cervell, el meu cap, doncs, es pensava, imaginava altres coses, guions de pel·lícules diferents que podessin acabar d'una altra manera, i així es va néixer una passió dintre de meu que jo n'imaginava fer. I a poc, doncs, em vaig posar un dia a l'ordinador, però fent un manuscrit només per mi.
1: Sí.
10: Després, a poc anava agafant cosa, aquest argument, i a mi m'anava agradant, i al final vaig fer un llibre.
1: Molt bé. I ara aquest llibre on es pot comprar? Mm-hmm. Es pot comprar a la llibreria d'Arenys?
10: De moment el tinc jo. El venc jo, la gent que em coneix, jo el venc a mà, diguéssim, venda directa.
1: Ahà.
10: Directament. Sí, de moment és el que faig.
1: Val.
10: Com que ningú em coneix, pensava que a través de la llibreria no referien altres noms més coneguts.
1: És a dir, t'ho han de dir a tu o ho tens a internet, també?
10: Sí.
1: T'ho han de dir tu?
10: A mi directament.
1: Uh-huh.
10: Sí.
1: Molt
10: ja
1: bé.
10: Ja he fet anuncis per Facebook o Instagram, perquè la gent ho sàpiga.
1: Molt bé.
10: I he donat veus, també. Uh-huh.
1: I has començat a vendre'ls, ja, no?
10: Sí, ja n'hi ha hagut uns quants. Vaig tenir la sort que vaig rebre el primer paquet, que van ser 50, i em van arribar el dia 22 d'abril. És a dir, que era un dia abans de fer les paradetes per Sant Jordi.
1: Uh-huh.
10: I després vaig poder posar la meva paradeta en allà i em vaig donar ja uns quants.
1: Molt bé.
10: I bueno, ja he fet una tradició.
1: Molt bé, molt bé. Mm-hmm. Doncs aquí teniu el llibre, La cueva, el misterio de Caltea, i que l'ha escrit Antoni Gallart i Solà, i que ell mateix els està venent. Per tant, com que hem ensenyat pel Facebook la teva cara, la foto de la presentació de divendres...
10: Jo no soc tan misteriós, eh?
1: Si et veuen pel carrer, ja et diran, mira, m'interessa el teu llibre.
10: A veure si és veritat.
1: Molt bé. Doncs, Toni, moltes gràcies i molta sort amb aquesta estrena. Adéu.
10: D'acord.
1: Adéu, bona tarda. Falten 6 minuts perquè siguin les dues. Pau Roig, bona tarda.
11: Bona tarda.
1: Avui hi ha hagut a la zona coberta de la Riera un altre acte, en aquest cas per commemorar el dia de la lluita LGTBIQ+, no?
11: Exactament. Hi ha hagut un manifest, com sempre és habitual, que en aquest cas l'ha llegit la regidora Marta Serrano, que és la regidora d'Igualtat, i a diferència d'altres anys que s'optava per concerts o activitats d'aquest tipus, aquest cop s'ha volgut buscar una activitat més de caràcter familiar i s'ha recorregut a l'escape room, no? Que són aquest tipus de jocs que contenen reptes, no? Que estan tan de moda a dia d'avui, que ja el nom sol ja ven. I el que feien, doncs, era hi havia un seguit d'activitats presencials a la part nova coberta de la Riera, i després les persones que es baixaven a l'aplicació a través d'un QR anaven recorrent una mica al poble d'Arenys a la recerca de diferents activitats. I després tornaven allà per finalitzar-ho. Hi havia una prova que era més de caràcter físic, n'hi havia d'altres, doncs, que consistien en pintar. Sí que hem de dir que a causa de la calor era poqueta gent, però bé, almenys, doncs, hi havia algú que al principi, doncs, els pobres que han vingut des de Manresa, que venien, estaven fins preocupats.
1: Des de Manresa?
11: Sí, sí, sí.
1: Déu-n'hi-do. Aquests de Manresa eren els que feien els escape room.
11: Exactament,
1: aquest, no?
11: Sí, és una empresa que, si no m'equivoco, es diu Gaudire.
1: Gaudire.
11: Gaudire.
1: I ho han fet a sota d'aquesta mena d'entoldat que hi ha,
11: sí,
1: no?
11: Sí, allà és on hi havia el gruix de les proves, però després també, si et baixaves l'aplicació, havies d'anar recorrent una mica pel poble. Jo he vist un parell de persones que ho feien, i ha entrat jo a la ràdio, i ells, doncs, anaven buscant coses amb el mòbil i així, però... S'ha buscat una cosa una mica diferent.
1: Un diumenge, amb aquesta solana que cau, té la maninera. Molt bé, doncs gràcies, Pau, per aquesta crònica, i ara passem la veu a Toni Pardo.
12: Bon dia, bona tarda.
1: Falten 4 minuts perquè siguin les dues.
12: I les dues, l'arròs no se'ns passarà.
1: No se'ns passarà, ja t'ho dic.
12: No fa gens de vent, el sol crema, sortiu de casa amb un pai-pai, amb un ventall, que anirà molt bé.
1: Molt bé.
12: Hem fet avui una pregunta i només hem dit Maria Yáñez.
1: Només Maria Yáñez. Demanaves qui era i on va néixer.
12: Només 47 persones ho van encertar.
1: Has vist?
12: Es deia Maria Yáñez García. De nom artístic va ser la Bella Dorita.
1: Hombre, que aquesta sí que la vas conèixer, tu.
12: I tant, i tant, i tant. I va néixer a Cuevas de Almanzora, a Almeria, un 23 de febrer de 1901, i es va morir a Barcelona el 27 de juny del 2001.
1: Ja fa tants anys?
12: Ja fa tants anys.
1: Ostres. Bueno, per tu és un sospir, no?
12: Migdia.
1: 25 anys és un...
12: Migdia, encara no arriba a migdia.
1: Per mi és un quart de segle.
12: Sí, però per mi no. Jo no ho noto en el meu calendari.
1: No. Bé, doncs, fet el sorteig, com has deixat el paper?
12: M'he deixat el paper. Però li he tocat a l'Agustí Russafa el pollastre de... les hamburgueses de pollastre de la Imma, de pollastres Imma de la plaça Mercat, i no me recordo l'altre. Ramon Planes, que ho confirmaré.
1: Què feies l'altre premi?
12: Ho posaré ara en el...
1: L'altre premi quin era?
12: La barra de gelat de la Xixonenca. Ara ho posaré en el Facebook.
1: Vale, ara ho poses en el Facebook i així la gent estarà...
12: Estarà alerta. Però si no mal me recordo, Ramon Planes.
1: Sí,
12: I l'Agustí Russafa, segur.
1: Molt bé. Doncs felicitats a ells dos i als qui no els hi ha tocat, com sempre,
12: recordem
1: que s'esperin.
12: Recordem que el sorteig l'ha fet la Judit.
1: La Judit Puig.
12: La Judit Puig.
1: La mà innocent de Judit Puig.
12: Exacte.
1: Molt bé. Ho hem de deixar aquí. Abans, però, dir-vos que demà hi ha la crema de la bota.
12: Sí.
1: No?
12: Sí, sí, sí. Demà...
1: Què es commemora amb la crema de la bota? Perquè ara tenim tant gent de fora que ha vingut d'Arenys. Diu, què fan aquests brètols fent foc al mig de la placeta de l'església?
12: Se celebra el dia de la consagració del temple, que no va ser Sant Pere, sinó va ser Sant Marçal.
1: Exacte.
12: És a dir que, però com que es veu que, segons diu la tradició i demés, van treure totes les restes de l'obra, quan es va acabar l'església, van posar al mig d'això i ho van cremar-ho. I des de llavors que anem fent...
1: Però la bota és més recent, és més nou.
12: No, perquè abans podien cremar la bota de quitrà o qualsevol cosa, vés-te a mirar.
1: O la bota de la muntanya.
12: O la bota de la muntanya.
1: No, però jo tinc entès que el de la bota és més d'en Cervera.
12: No. No, no, no.
1: No? És anterior?
12: Ja, bueno, ja fa...
1: Tu feies botes per cremar.
12: Ja fa dos segles que feien botes.
1: Val. Doncs demà la crema de la bota, i qui tingui temps se'n vagi a Canet a veure els focs
12: de
1: la Festa Major de Canet. I a veure si els camins dels Cavallitos poden tornar a passar per la platja.
12: Jo crec que tornaran a passar, perquè per entrar a la platja de Canet han de venir per Arenys, és gros, això.
1: Sí, sí. Així estem, també des de temps immemorials. Molt bé, gràcies, Toni Pardo, que acabis de passar un bon diumenge, també el Xavi Salvanyà, el Fede Sadó, en Joan Mola, l'Eric Morales a la part tècnica i en Pau Roig a la redacció, que avui he tingut feina, però tampoc...
11: Poqueta.
1: Us ha parlat de molt de gust, Enric Sierra. Tornem la setmana que ve. Bona setmana, adéu-siau.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poblenou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia.
2: El sinistre s'ha produït pels voltants de les 10 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Les dues víctimes són els conductors dels vehicles.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Comencem parlant de dades del 2025, que en aquest cas tornen a encendre les alarmes en matèria de LGTBI-fòbia a Catalunya, i és que les incidències no paren de créixer i superen de nou les 300 en un sol any.
2: Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització.
0: Canviem de tema perquè Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle.
2: D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial una setmana abans de l'arribada del Tour de França.
0: I en plana política, l'exvicepresident José Montilla assegura que no posaria la mà al foc ni per l'exvicepresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni tan sols per ell mateix.
2: Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE i, en especial, a l'expresident del govern espanyol.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Hem tornat a tenir una nit difícil dormir, sobretot a tota la costa catalana, amb unes mínimes que amb prou feines han baixat dels 24 a 25 graus, sobretot al Pla de Barcelona i també a punts del Maresme. Amb un matí que ha estat molt assolellat, hem tingut l'arribada de molts núvols alts i prims per les comarques de Lleida i també de les Terres de l'Ebre. A aquestes hores del migdia les temperatures tornen a ser càlides a l'interior de les comarques de Girona i també de la Catalunya central, i fins a primeres hores de la tarda esperem arribar als 38 a 40 graus al Pla de Lleida. La tarda tornarà a ser càlida al conjunt del país, però haurem d'estar pendents de ruixats que aniran lliscant per la franja de Ponent i que també afectaran el Pirineu més occidental. Compte, perquè podran descarregar amb intensitat acompanyats de tempesta i podrien fer-ho amb calamarsa o pedra, sobretot a la zona de l'Aran i dels dos Pallars, també de l'Alta Ribagorça. Algun ruixat esporàdic també es deixarà veure al Pirineu més central. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, en bàsquet, en marxa des d'un quart d'una al partit de la selecció catalana que s'enfronta al Regne Unit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Obrim avui aquest informatiu en plana de successos perquè dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poblenou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia. Així ho han informat fonts dels Mossos d'Esquadra.
2: El sinistre s'ha produït cap a les 9 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona, amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla dels Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle escàpul ha fugit en direcció contrària pel carrer Pallars, fins que ha embestit lateralment l'altre vehicle a la confluència amb Fluvià. Fruit de l'impacte, els dos cotxes han quedat destrossats i un d'ells ha quedat bolcat. Efectiu del cos de bombers de Barcelona ha fet tasques d'escarceració de les tres persones atrapades entre la ferralla, dues de les quals, com diem, han mort al mateix lloc. I una ha resultat ferida de gravetat i ha estat traslladada per un equip del Servei d'Emergències Mèdiques a un centre hospitalari.
0: Ampliem aquest bloc de successos perquè l'home mort presumptament a mans de la seva parella a Manresa era el bomber del grup d'actuacions especials dels GRAE, Albert Santamaria, natural de Sant Pedro, a la comarca del Bages, destinat al Parc de Valls i durant molts anys vinculat al Parc de Terrassa.
2: Santa Maria, de 46 anys, va morir al febrer a l'hospital i els Mossos d'Esquadra han detingut 4 mesos després la dona de 41 per estar relacionada amb la mort violenta. Segons informen diversos mitjans, l'arrestada és infermera de professió i hauria acabat amb la vida del bomber dels Graer enverinant-lo amb medicaments. La dona va ser detinguda el passat dijous 25 de juny a Sant Salvador de Guardiola i ja ingressat a presó provisional, comunicada i sense fiança, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
0: I més successos encara, dues persones ferides per arma de foc al barri de del Bon Pastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona, després d'una baralla.
2: Una de les persones ha resultat ferida greu sense que perilli la seva vida, mentre que l'altra ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Tots dos han estat evacuats pel sistema d'emergències mèdiques fins a l'Hospital Vall d'Hebron.
0: I acabem en aquest cas a les platges, concretament a la de l'Almadrava, perquè aquest matí ha aparegut una balena morta en aquesta platja, com diem, de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant a la comarca del Baix Camp.
2: Immediatament s'ha hissat la bandera vermella que prohibeix el bany en aquesta zona. L'animal ha estat retirat a la una del migdia amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. El dispositiu ha comptat amb agents de la policia local del municipi, voluntaris de Protecció Civil i la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el conegut com a CNAM. Un cop s'ha extret aquesta balena, el cetaci s'iniciarà i es procedirà a descontaminar aquesta platja.
0: Parlem ara del col·lectiu LGTBI, perquè aquest any 2025 que van passat torna a encendre les alarmes, i és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no deixen de créixer i ja superen de nou les 300 en un sol any.
2: Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització. Ens ho amplia Núria Parera.
3: Catalunya torna a registrar un rècord d'incidències per LGTBI-fòbia. Concretament, i tal com apunta Alberto Carrasco, jurista de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, l'any 2025 s'han comptabilitzat 353 situacions. Des de l'entitat alerten que és el tercer any seguit per sobre de les 300.
5: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals.
3: Tot i això, apunten que l'augment també reflecteix més capacitat de detecció i denúncia. Un altre focus preocupant són els discursos d'odi a les xarxes, que poden acabar derivant en agressions reals.
5: Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil.
3: Pel que fa a les víctimes, l'Observatori alerta de la infradenúncia per por o desconfiança, tot i que cada cop hi ha més espais segurs per comunicar-ho.
5: Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'Observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
3: L'entitat insisteix també que la LGTBI-fòbia no són només agressions físiques, sinó una realitat més àmplia i estructural.
0: Seguim amb més actualitat d'aquest col·lectiu LGTBIQ+, perquè el Museu d'Història de la Ciutat de Girona ha inaugurat avui una exposició temporal sobre l'evolució d'aquest moviment, tant a Girona com a Catalunya i a la societat en general. Aquesta mostra es podrà veure fins al 13 de setembre.
2: L'ha visitat el company de Televisió de Girona, el Xavi Morlans.
6: En el marc del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, el Museu d'Història de Girona ha inaugurat una exposició treballada des de fa mesos sobre l'evolució que ha viscut el moviment gràcies a la seva lluita incansable. En l'exposició es mostra des de les primeres reivindicacions fetes pel col·lectiu fins a persones i esdeveniments claus en la història del moviment, repassant tant els inicis arreu d'Europa i als Estats Units com la seva arribada i creixement a Catalunya i Girona. Des de l'organització s'afirma estar molt content amb el resultat final. Així ho explica Pau Gálvez Lot, membre de l'equip comissariat.
7: Estem molt orgullosos d'aquesta exposició que posa un punt molt important dins de la memòria LGTBIQ+ de la ciutat de Girona, de Catalunya, i que identifica aquesta repressió, però també aquestes ganes de viure i de llibertat que com a col·lectius tenim.
6: En definitiva, el gran objectiu és recordar al món que tothom és i ha de ser lliure per sentir-se i estimar a qui vulgui, i que en una societat que sembla recuperar mals costums del passat, l'amor sempre s'acabarà imposant per damunt de l'odi.
0: I com ens acaba d'explicar el company Xavi Morlans, avui, dia 28 de juny, és el Dia Mundial de l'Orgull LGTBIQ+, una jornada dedicada a lluitar pels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere, intersexuals i queer per donar-los visibilitat i erradicar així l'LGTBI-fòbia.
2: Diverses ciutats del món han celebrat entre divendres i dissabte manifestacions i actes previs per commemorar-lo. A Barcelona, per exemple, es va dur a terme ahir a la tarda una marxa pel centre de la ciutat per recordar que ara fa justament 50 anys que es va fer la primera manifestació per l'alliberament sexual i de gènere a la ciutat, el 26 de juny del 1977.
0: En aquesta manifestació hi van participar unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i unes 10.000, segons els organitzadors, que eren les entitats Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, l'Associació Catalana de Sexuals, Atzagaia, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya i Arran.
2: Sota el lema Més enllà del matrimoni, de l'altar a la revolta, les entitats convocants han reivindicat que encara queda molta feina per fer i molts drets per assolir. Expliquen que molta gent d'aquests col·lectius encara queden exclosos de les polítiques públiques i continuen patint agressions i violències. També es desmarquen de la Pride, l'altra gran jornada internacional de l'orgull, que se celebra el 19 de juliol, amb desfilades, marxes, festivals, concerts i conferències, entre d'altres activitats.
0: I a banda de la capital, avui també hi ha programades manifestacions i actes a poblacions com Girona, Terrassa o Tortosa.
2: A banda d'aquestes, també hi ha diferents actes programats durant la setmana vinent, com presentacions de llibres i projeccions audiovisuals a Berga, Tarragona, Sort o Sabadell.
0: I encara en el marc d'aquest Dia Mundial contra l'LGTBI-fòbia, hem d'explicar que unes 200 persones van condemnar l'agressió homòfoba precisament per part de 10 joves a un menor ara fa just una setmana a Mataró. Des de Mataró Ràdio ens ho explica Gemma Ponce.
8: Els fets van passar la nit de dissabte, diumenge de la setmana passada, en el marc de les festes del barri de Vistalegre. 10 persones van agredir al crit de maricón de mierda a un jove de 16 anys que es mostra com a bisexual. Mentre el menor es recupera de les múltiples contusions, aquest dissabte familiars i amics han organitzat una manifestació com a mostra de rebuig a l'agressió. Una protesta que busca subsanar una ferida oberta i que ha reunit unes 200 persones i no només mataronins.
9: Vengo de Torelló, en la comarca de Osona. Me enteré de esta manifestación porque el chico que sufrió este daño es amigo de una amiga.
8: La protesta s'ha desplaçat des del punt de l'agressió a tocar de l'escultura de la Dama del Llac, on ara uneix una bandera de col·lectiu, fins a l'Ajuntament de Mataró. Entre les consignes també s'ha reclamat més seguretat i justícia del cas, en què ara s'han d'identificar els autors. Entre els participants hi havia l'alcalde de Mataró, David Bote.
10: Confio en la tasca policial i, per tant, doncs, continuarem fent seguiment des del darrere doncs, per no, que no quedi en l'oblit i que, doncs, que aquestes persones finalment siguin trobades i paguin per l'agressió.
8: La mobilització s'ha tancat davant de l'Ajuntament amb la lectura d'un manifest per part de la mare del menor i un minut d'aplaudiments en suport al jove agredit, que també hi ha participat.
0: Marxem ara fins a Barcelona, que donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle. D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial, tot just una setmana abans de l'arribada del Tour de França.
2: Pel que fa a aquest Congrés d'Arquitectura, sota el lema Arquitectura Planetària, la trobada vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. N'hem parlat amb Carme Torres, del comissionat del Congrés. Ens ho explica precisament Carme de Fez.
11: Els organitzadors defensen que l'arquitectura ha d'anar més enllà dels edificis i les ciutats per afrontar els grans reptes socials i ambientals. Asseguren que el canvi climàtic, les transformacions demogràfiques i la crisi de l'habitatge obliguen a replantejar la forma de projectar i de construir.
12: Tenim grans reptes socials, tenim cada cop una població també més envellida, també tenim una forma diferent de relacionar-nos, no? Hi ha totes les xarxes socials, la informació, la data, i tot això va fent que, d'alguna manera, el context canviï, el planeta d'alguna manera va canviant, I llavors ens hem d'adonar que hem de treballar sota aquestes circumstàncies.
11: És la segona edició del Congrés que acull Barcelona. L'altra va ser el 1996, fa justament 30 anys. Si aleshores el debat se centrava en les ciutats i les metròpolis, ara posa l'accent en l'impacte global de les decisions arquitectòniques, des de l'ús de materials fins a la rehabilitació d'edificis. L'habitatge serà, de fet, un dels grans eixos del programa.
12: Els projectes no tenen escala planetària físicament, no? Però sí que les decisions que prenem sí que tenen a veure amb com habitem i com vivim al planeta, quins materials escollim, si són de proximitat o no, com habitem, com decidim demolir o no demolir, si, bueno, totes aquestes coses en realitat tenen a veure amb entendre que habitem un planeta comú amb problemes comuns a tot el planeta i n'hem de ser conscients d'això.
11: Un altre dels grans eixos del Congrés serà la crisi climàtica, amb sessions dedicades a la gestió de l'aigua, l'augment del nivell del mar i l'impacte sobre els ecosistemes.
12: Es parlarà molt de temes d'aigua, de pujar el nivell del mar, de com impacta, no?, la gestió que estem fent actualment de rius, per exemple, el riu Ebre, no?, el delta de l'Ebre, com cada cop té més problemes de manca de sediments, de ser conscients cada cop que coexistim, no?, amb altres espècies, i que és superimportant entendre que no estem sols i que tot allò que fem té impactes laterals i n'hem de ser conscients.
11: El Congrés es repartirà entre tres seus: el CCIB, amb les ponències principals, el Disseny Hub, obert al públic amb xerrades i activitats, i les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, que acolliran l'exposició central, els fòrums oberts i els principals actes institucionals.
0: Obrim plana política. L'exvicepresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'exvicepresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni tan sols per ell mateix.
2: Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE, i en especial a l'expresident del govern espanyol.
13: Posaria la mà al foc pel president Zapatero?
14: Posaria, jo no poso la mà al foc per ningú, ni per mi mateix. No és la meva manera de... Jo el que crec és que... Jo crec que el president Zapatero va ser un bon president i ha estat un bon actiu per al Partit Socialista Obrero Espanyol. Dit això, amb tot el respecte, evidentment, cap a l'actuació que en aquest moment està fent la justícia. Deixem treballar la justícia. Tot això en la fase aquesta d'investigació s'esclarirà, no? Jo crec que un president, si no ha volgut ser membre del Consell d'Estat, pot fer qualsevol activitat, sempre que sigui il·lícita, no? Vull dir, evidentment, si hi ha hagut interferències, com sembla, d'altres administracions i d'altres serveis secrets, en fi, espero que tot això es pugui aclarir.
2: Podreu seguir l'entrevista íntegra al programa Ciutadella a les vostres televisions locals i a la xarxa Més a 9:45 de la nit.
0: I encara més política, en aquest cas internacional. El Ministeri d'Afers Exteriors ha elevat a 9 el nombre d'espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela. Segons ha informat el ministre José Manuel Álvarez, encara hi ha 131 desapareguts i 14 localitzats sota la runa, mentre els equips de rescat continuen treballant sobre el terreny.
2: D'altra banda, avui ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió de l'exèrcit espanyol amb prop d'un centenar de ciutadans que es trobaven a Veneçuela en el moment dels sismes. El mateix aparell havia traslladat prèviament efectius de la UME i bombers per participar en les tasques de rescat, així com material d'emergència de cooperació.
0: I obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de música. L'RCD Stadium es va tornar a convertir en l'escenari d'una gran nit de música amb el concert d'Alejandro Sanz, que ha reunit 34.000 espectadors i ha penjat el cartell d'entrades exaurides en una vetllada marcada per l'emoció, els grans èxits de la seva trajectòria i una connexió constant amb el públic.

0: arran del terratrèmol patit recentment, reforçant el caràcter proper i compromès que l'artista va mantenir durant tota la nit. Durant més de 2 hores de concert, l'artista va recórrer els grans himnes de la seva carrera, combinant-los amb cançons del seu treball més recent, I ara què?, en un espectacle cuidat fins a l'últim detall i acompanyat d'una gran producció.
1: I continuem amb més música. El Festival de la Veu Afònica de Banyoles entra a la seva recta final amb les últimes propostes d'aquesta 22a edició.
0: Durant 4 dies ha omplert la capital del Pla de l'Estany amb una trentena de propostes musicals i grans noms del panorama català, nacional i internacional, però també propostes emergents, amb la veu com a fil conductor. Des de Banyoles Televisió, Míriam Martín.
2: El Festival Afònic ha arrencat el diumenge amb les últimes 10 propostes de l'edició d'aquest any i una gran acollida per part del públic. El director del festival, Francesc Viladiu, assegura que, tot i l'onada de calor, el públic ha respost i totes les propostes han tingut molt de seguiment.
3: Doncs la veritat és que estem molt contents, en primer lloc doncs, perquè a nivell meteorològic doncs, hem pogut fer el festival, tot i la gran solana que hem tingut aquests dies, i evidentment també doncs, per la gran concurrència de públic, però també de les propostes artístiques que hem presentat, doncs, que realment doncs, han assolit els objectius que nosaltres ens havíem marcat.
2: La recta final de la Fònica ha començat amb l'espectacle de folklore argentí de Carmen Aciar i continuarà la tarda amb el primer concert a comarques gironines de Lina i Marco Mezquida, que presentaran Ofado. A l'Espai de la Muralla es podrà veure la presentació a comarques gironines de polifonies de Geòrgia de Volkan Birkan, un grup de capella de 8 cantants d'origen georgià i català. La tarda també portarà Camaño i Ameixeiras, una de les propostes més destacades de la nova música gallega. Les últimes propostes seran les de Quim Carandell, que oferirà un directe proper amb veu i guitarra a la Barca La Tirona, i Anna Andreu, al Teatre Municipal.
1: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem avui parlant de bàsquet, perquè hi havia partit amistós de la selecció catalana, dirigida per Jaume Ponsarnau, que s'ha enfrontat aquest matí al Nou Congost de Manresa a la selecció de Gran Bretanya. Ho ha seguit en directe el company de Ràdio Sallent, Jordi Givert. Jordi, bon dia.
5: Bon dia, doncs continuem al Nou Congost perquè al partit li queden 2 minuts que seran molt emocionants perquè el resultat actual és de 69-72 a favor de la selecció de Gran Bretanya en un partit que ha acollit a 2.500 persones que s'han acostat fins aquí per animar el conjunt català. Un partit que ha dominat la selecció catalana fins en aquest últim quart, on els britànics han premut l'accelerador per capgirar el marcador amb un parcial d'11-0. En aquest moment han sortit els jugadors referents de la selecció catalana per tornar a igualar el partit. Es tracta del base de Badalona, Guillem Vives, i Pep Busquets de la Girona, que han tornat a deixar el partit molt ajustat. Només 2 punts separen els dos equips. Guanya Gran Bretanya quan queden poc més de 2 minuts per acabar aquest enfrontament.
1: Moltes gràcies, Jordi. Veurem doncs com acaba i si hi ha una mica de sort. I aquest partit acaba, com diguem, amb victòria del combinat català dirigit per Jaume Ponsarnau. Canviem d'esport, ens n'anem al futbol perquè avui comença la fase eliminatòria del Mundial dels Estats Units, Canadà i Mèxic.
0: Precisament un dels combinats, el de Canadà, un dels anfitrions, i Sud-àfrica jugaran la primera plaça d'accés als vuitens de final.
1: Amb 32 seleccions encara en competició de les 48 que van començar, cap de les principals favorites ha caigut eliminada en aquesta fase de grups.
0: Argentina, França, Alemanya, Brasil, Anglaterra, Espanya, totes continuen amb les opcions intactes d'aixecar el títol de la bola del món. Pel que fa als encreuaments francesos i alemanys, es podrien trobar ja als vuitens de final si guanyen a Suècia i al Paraguai, respectivament, mentre que Espanya i Portugal podrien protagonitzar un duel ibèric en aquesta mateixa ronda. Abans, però, hauran de superar els seus matxs contra Àustria i Croàcia. Pel que fa als combinats sud-americans, l'Argentina de Lionel Messi, màxim golejador fins ara amb 6 gols, s'enfrontarà amb Cap Verd, una de les sorpreses del torneig, mentre que el Brasil ho farà amb el Japó.
1: La resta

0: d'engreuaments d'aquests 700 de final són el Països Baixos, Marroc, Estats Units, Bòsnia i Herzegovina, Bèlgica, Senegal, Anglaterra, República Democràtica del Congo, Austràlia, Egipte, Suïssa, Argèlia i Colòmbia, Ghana. Parlem ara també de motociclisme, perquè està en marxa des de les dues la cursa de MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos al circuit d'Assen. Marc Márquez sortia des de la setena posició i ara mateix ocupa la cinquena quan la cursa es troba just a l'Equador, a les 13 de les 26 voltes que s'han de completar. De moment lidera l'espanyol Jorge Martín, seguit de Raúl Fernández. La tercera posició l'ocupa el japonès Ai Ogura. Tornem a canviar d'esport, marxem ara al ciclisme, perquè la ciclista catalana Mireia Benito firma un cap de setmana rodó als campionats d'Espanya en ruta.
1: Ha aconseguit imposar-se la prova en ruta a Sabanyaigo i dijous a la contrarrellotge per quarta vegada consecutiva, fent així doblet en aquest campionat d'Espanya. La de Llorenç del Penedès tanca una gran setmana en un gran moment de forma quan falten ja menys dies pel Tour de França. L'altra catalana, Paula Blasi, ha estat baixa després d'haver patit una caiguda precisament en els entrenaments per aquesta prova d'Espanya en ruta.
0: D'altra banda, Anna Comet guanya la marató de la Garmin Epic Trail.
1: La gironina s'ha imposat a la prova disputada a la Vall d'Avui amb un temps de 5 hores, 30 minuts i 58 segons per davant de la russa Ksenia Kuznetsova i la tarragonina Carla González.
0: I encara un altre apunt, en aquest cas d'hoquei patins, perquè el Vilafranca jugarà a l'hoquei lliga masculina després que el Tribunal Administratiu de l'Esport decidís finalment que aquest partit s'havia de jugar entre Vilafranca i Manlleu, després que els vilafranquins ja s'imposessin per 2-3 al partit d'anada. Avui ho han fet per 6-3 al seu propi pavelló. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció del servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
4: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialça Clavella 16.
3: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
5: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
2: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
6: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
7: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
8: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
7: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
8: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
7: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
9: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
10: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
11: Notícies en xarxa, edició migdia.
10: Dues persones han mort i un altre resultat ferida greu en un xoc al Poble Nou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia.
12: El sinistre s'ha produït pels voltants de les 10 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Les dues víctimes són els conductors dels vehicles.
10: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
12: Bon dia, Eduard.
10: Dades alarmants en matèria de LGTBI-fòbia a Catalunya, ja que les incidències contra aquest col·lectiu no paren de créixer i superen de nou les 300 en un sol any.
12: Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització.
10: I Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle.
12: D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial, una setmana abans de l'arribada del Tour de França.
10: I en plana política, l'expresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix.
12: Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE, i en especial a l'expresident del govern espanyol.
10: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
13: Hola, què tal? Hem tornat a tenir una nit difícil dormir, sobretot a tota la costa catalana, amb unes mínimes que amb prou feines han baixat dels 24 a 25 graus, sobretot al Pla de Barcelona i també a punts del Maresme. Amb un matí que ha estat molt assolellat, hem tingut l'arribada de molts núvols alts i prims per les comarques de Lleida i també de les Terres de l'Ebre. Aquestes hores del migdia les temperatures tornen a ser càlides a l'interior de les comarques de Girona i també de la Catalunya central, i fins a primeres hores de la tarda esperem arribar als 38 a 40 graus al Pla de Lleida. La tarda tornarà a ser càlida al conjunt del país, però haurem d'estar pendents de ruixats que aniran lliscant per la franja de Ponent i que també afectaran el Pirineu més occidental. Compte, perquè podran descarregar amb intensitat acompanyats de tempesta i podrien fer-ho amb calamarsa o pedra, sobretot a la zona de l'Aran i dels dos Pallars, també de l'Alta Ribagorça. Algun ruixat esporàdic també es deixarà veure al Pirineu més central. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
10: I en els esports, en motociclisme, en marxa des de les dues la cursa de MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Obrim avui en plana de successos. Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poble Nou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra.
12: El sinistre s'ha produït cap a les 9 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. La policia ha estat alertada quan un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona, amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle escàpol ha fugit en direcció contrària pel carrer Pallars fins que ha embestit lateralment l'altre vehicle, la confluència amb Fluvià. Fruit de l'impacte, els dos cotxes han quedat destrossats i un d'ells ha quedat bolcat. Efectiu del cos de bombers de Barcelona ha fet tasques d'escarceració de les tres persones atrapades entre la ferralla, dues de les quals, com diem, han mort al mateix lloc i una ha resultat ferida de gravetat i traslladada per un equip del SEM a un centre hospitalari.
10: Seguim amb més successos. Dues persones han quedat ferides per arma de foc al barri de Bon Pastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona, després d'una baralla.
12: Una de les persones ha resultat ferida greu, sense que perilli la seva vida, mentre que l'altra ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Tots dos han estat evacuats pel sistema d'emergències mèdiques fins a l'Hospital Vall d'Hebron.
10: I aquest matí ha aparegut una balena morta a la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, a la comarca del Baix Camp.
12: Immediatament, quan han trobat el cetaci, s'ha hissat la bandera vermella que prohibeix el bany en aquesta zona. L'animal ha estat retirat a la una del migdia amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. El dispositiu ha comptat amb agents de la policia local del municipi, voluntaris de Protecció Civil i la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, conegut com a CRAM. Un cop s'ha estret aquesta balena, el cetaci s'incinerarà i es procedirà a descontaminar la platja.
10: Parlem ara del col·lectiu LGTBI, perquè aquest 2025 es tornen a encendre les alarmes, i és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no deixen de créixer i ja superen novament les 300 en un sol any.
12: Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilitzacions. N'informa Núria Parera.
14: Catalunya torna a registrar un rècord d'incidències per LGTBI-fòbia. Concretament, i tal com apunta Alberto Carrasco, jurista de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, l'any 2025 s'han comptabilitzat 353 situacions. Des de l'entitat alerten que és el tercer any seguit per sobre de les 300.
15: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals.
14: Tot i això, apunten que l'augment també reflecteix més capacitat de detecció i denúncia. Un altre focus preocupant són els discursos d'odi a les xarxes, que poden acabar derivant en agressions reals.
15: Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil.
14: Pel que fa a les víctimes, l'Observatori alerta de la infradenúncia per por o desconfiança, tot i que cada cop hi ha més espais segurs per comunicar-ho.
15: Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
14: L'entitat insisteix també que la LGTBI-fòbia no són només agressions físiques, sinó una realitat més àmplia i estructural.
10: I és que avui, 28 de juny, és el Dia Mundial de l'Orgull LGTBIQ+, una jornada dedicada a lluitar pels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere, intersexuals i queer per donar-los visibilitat i erradicar l'LGTBI-fòbia.
12: Diverses ciutats del món precisament han celebrat entre divendres i dissabte manifestacions i actes previs per commemorar-lo. A Barcelona, per exemple, es va dur a terme ahir a la tarda una marxa pel centre de la ciutat per recordar que justament fa 50 anys que es va fer la primera manifestació per l'alliberament sexual i de gènere a la ciutat el 26 de juny del 1977.
10: A banda de la capital, avui també hi ha programades manifestacions a poblacions com Girona, Terrassa o Tortosa.
12: A banda d'aquestes, també hi ha diferents actes programats durant la setmana vinent, com presentacions de llibres i projeccions audiovisuals a Berga, Tarragona, Sort o Sabadell.
10: I una d'aquestes, precisament, va plegar unes 200 persones que van condemnar una agressió homòfoba per part de 10 joves a un menor ara fa justament una setmana a Mataró. Ens ho explica des de Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
16: Els fets van passar la nit de dissabte, diumenge de la setmana passada en el marc de les festes del barri de Vistalegre. 10 persones van agredir al crit de maricón de mierda a un jove de 16 anys que es mostra com a bisexual. Mentre el menor es recupera de les múltiples contusions, aquest dissabte familiars i amics han organitzat una manifestació com a mostra de rebuig a l'agressió. Una protesta que busca subsanar una ferida oberta i que ha reunit unes 200 persones i no només mataronins.
17: Vengo de Torelló, en la comarca de Osona. Me enteré de esta manifestación porque el chico que sufrió este daño es amigo de una amiga.
16: La protesta s'ha desplaçat des del punt de l'agressió a tocar de l'escultura de la Dama del Llac, on ara uneix una bandera de col·lectiu, fins a l'Ajuntament de Mataró. Entre les consignes també s'ha reclamat més seguretat i justícia del cas, en què ara s'han d'identificar els autors. Entre els participants hi havia l'alcalde de Mataró, David Bote.
18: Confio en la tasca policial i, per tant, doncs, continuarem fent seguiment des del darrere doncs, per no que no quedi en l'oblit i que, doncs, que aquestes persones finalment siguin trobades i paguin per l'agressió.
16: La mobilització s'ha tancat davant de l'Ajuntament amb la lectura d'un manifest per part de la mare del menor i un minut d'aplaudiments en suport al jove agredit, que també hi ha participat.
10: I Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle. D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial tot just una setmana abans de l'arribada del Tour de França.
12: Pel que fa a aquest congrés d'arquitectura, sota el lema Arquitectura Planetària, la trobada vol situar al centre del debat qüestions, com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. N'hem parlat amb Carmen Torres, del comissionat del congrés. Ja ens ho explica Carme de Fez.
19: Els organitzadors defensen que l'arquitectura ha d'anar més enllà dels edificis i les ciutats per afrontar els grans reptes socials i ambientals. Asseguren que el canvi climàtic, les transformacions demogràfiques i la crisi de l'habitatge obliguen a replantejar la forma de projectar i de construir.
20: Tenim grans reptes socials, tenim cada cop una població també més envellida, també tenim una forma diferent de relacionar-nos, no? Hi ha totes les xarxes socials, la informació, la data, i tot això va fent que, d'alguna manera, el context canviï, el planeta d'alguna manera va canviant, i llavors ens hem d'adonar que hem de treballar sota aquestes circumstàncies.
19: És la segona edició del Congrés que acull Barcelona. L'altra va ser el 1996, fa justament 30 anys. Si aleshores el debat se centrava en les ciutats i les metròpolis, ara posa l'accent en l'impacte global de les decisions arquitectòniques, des de l'ús de materials fins a la rehabilitació d'edificis. L'habitatge serà, de fet, un dels grans eixos del programa.
20: Els projectes no tenen escala planetària físicament, no? Però sí que les decisions que prenem sí que tenen a veure amb com habitem i com vivim al planeta, quins materials escollim, si són de proximitat o no, com habitem, com decidim demolir o no demolir, si, bueno, totes aquestes coses en realitat tenen a veure amb entendre que habitem un planeta comú, amb problemes comuns a tot el planeta, i n'hem de ser conscients d'això.
19: Un altre dels grans eixos del Congrés serà la crisi climàtica, amb sessions dedicades a la gestió de l'aigua, l'augment del nivell del mar i l'impacte sobre els ecosistemes.
20: Es parlarà molt de temes d'aigua, de pujar el nivell del mar, de com impacta, no?, la gestió que estem fent actualment de rius, per exemple, el riu Ebre, no?, el delta de l'Ebre, com cada cop té més problemes de manca de sediments. Hem de ser conscients cada cop que coexistim, no?, amb altres espècies, i que és superimportant entendre que no estem sols i que tot allò que fem té impactes laterals i n'hem de ser conscients.
19: El Congrés es repartirà entre tres seus: el CCIB, amb les ponències principals, el Disseny Hub, obert al públic amb xerrades i activitats, i les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, que acolliran l'exposició central, els fòrums oberts i els principals actes institucionals.
10: Obrim plana política amb l'expresident de la Generalitat, José Montilla, que assegura que no posaria la mà al foc ni tan sols per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix.
12: Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE, i en especial a l'expresident del govern espanyol.
0: Posaria la mà al foc pel president Zapatero?
21: Posaria jo, no poso la mà al foc per ningú, ni per mi mateix. No és la meva manera de... Jo el que crec és que... Jo crec que el president Zapatero va ser un bon president i ha estat un bon actiu per al Partit Socialista Obrero Espanyol. Dit això, amb tot el respecte, evidentment, cap a l'actuació que en aquest moment està fent la justícia. Deixem treballar la justícia. Tot això en la fase aquesta d'investigació s'esclarirà, no? Jo crec que un president, si no ha volgut ser membre del Consell d'Estat, pot fer qualsevol activitat sempre que sigui il·lícita, no? Vull dir, evidentment, si hi ha hagut interferències, com sembla, d'altres administracions i d'altres serveis secrets, en fi, espero que tot això es pugui aclarir.
12: Podreu seguir l'entrevista íntegra al programa Ciutadella a les vostres televisions locals i a la xarxa Més a 9:45 de la nit.
10: I en plana internacional, el Ministeri d'Afers Exteriors ha elevat fins a 9 el nombre d'espanyols morts durant els terratrèmols de Veneçuela. Segons ha informat el ministre José Manuel Álvarez, encara hi ha 131 desapareguts i 14 localitzats sota la runa, mentre els equips de rescat continuen treballant sobre el terreny.
12: D'altra banda, avui ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió de l'exèrcit espanyol amb prop d'un centenar de ciutadans que es trobaven a Veneçuela en el moment dels sismes. El mateix aparell havia traslladat prèviament efectius de la UME i bombers per participar en les tasques de rescat, així com material d'emergència de cooperació.
10: I un total de 4.544 aspirants s'han presentat avui a les proves per accedir a una plaça pública, representant el 67,63% del total de persones convocades, que era de 6.719, tal com han informat fonts del Departament de la Presidència.
12: Lleida ha estat la demarcació amb un percentatge més alt d'assistència, amb un 70,3%, seguida de Barcelona amb un 68%, Girona amb un 65,8% i Tarragona amb un 64,5%. Les proves han començat a les 9:10, 5 minuts abans del previst, després del retard de 40 minuts que hi va haver en les de dissabte, perquè els exàmens van arribar amb 15 minuts de demora en alguns punts de Barcelona i les proves havien de començar simultàniament a tots els punts.
10: Ens endinsem ara a la crònica local. Comencem a les platges de Torredembarra, al Tarragonès, que estrenen nous elements de seguretat aquest estiu.
12: Entre d'altres, destaquen les taules de rescat que els mateixos banyistes podran utilitzar si detecten una emergència a l'aigua. Tot plegat ens ho explica des d'Ona la Torre el Josep Sánchez.
22: De taules de salvament civil n'hi haurà 4 i són al costat dels pals SOS que es van estrenar per Setmana Santa. Aquestes taules són de color vermell, tenen estampades les instruccions d'ús, porten un geolocalitzador i incorporen elements de seguretat. D'altra banda, els vehicles de la policia local que patrullen a la platja han incorporat unes boies autoinflables que els agents podran utilitzar per fer una primera intervenció d'emergència. Miquel Àngel Marchal és el sotsinspector en cap de la policia local.
1: però sí és cert que normalment les policies locals són les que acostumem a arribar al primer lloc sempre nosaltres. Abans de fer una valoració i fer una activació de recursos, evidentment, hem de donar una resposta ràpida i immediata. Com a mínim, pues, poder proporcionar-li pues, aquesta boia autoinflable, almenys que li sigui de sustent per poder aguantar-se l'aigua quan arriben tots els serveis especialitzats, no?
22: A més, l'embarcació de la policia local ha incorporat una xarxa de grans dimensions per facilitar els rescats.
10: Seguim al Camp de Tarragona perquè el projecte d'Ametller Origen a Mont-roig del Camp fa passos endavant amb l'aprovació del nou POUM.
12: BX Ràdio, Adrià Tella.
3: El plenari de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp ha aprovat aquesta setmana per unanimitat la modificació puntual del POUM que permetrà la implantació del projecte agroindustrial impulsat per Ametller Origen a la zona de Terres Noves. La modificació urbanística transforma més de 111 hectàrees de sòl no urbanitzable en sòl urbanitzable per acollir el Hub Mont-roig, un projecte estratègic reconegut per la Generalitat basat en producció hortícola tecnificada i espais de recerca i innovació. El planejament preveu més de 210.000 metres quadrats per a zones verdes, equipaments i infraestructures, amb especial atenció a la integració paisatgística i la preservació de l'entorn natural del barranc de la Porquerola. En parla l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Moranxo.
4: És un projecte molt important, amb una empresa del país, amb una inversió també molt important i amb la generació de molts llocs de treball. Com deia abans, intentarem al màxim que siguin, doncs, evidentment, veïns de Mont-roig, però bé. És un projecte per a nosaltres molt important en el sentit que el que estem parlant és el futur de l'agricultura.
3: Ara s'obre el període d'informació pública i tramitació ambiental abans de l'aprovació definitiva del projecte.
10: I marxem ara a l'Institut Germans Vila-Riera de Camprodon, al Ripollès, ja que aquest és pioner a donar vida a un llibre amb la col·laboració de Vila del Llibre.
12: Des de l'editorial asseguren que el centre és el primer de caràcter públic que impulsa un projecte com aquest, on es vinculen els alumnes amb el món de la lectura i el municipi. Els estudiants van presentar botigues de vida als comerços emblemàtics de Camprodon, a veïns i familiars i també botiguers. Des de Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
23: Botigues de vida als comerços emblemàtics de Camprodon es presenta al públic. Els alumnes de l'Institut Germans Vila-Riera han exposat aquest projecte que posa en valor la història, la memòria i les persones que generació rere generació han donat vida al comerç. De primer a quart d'ESO, els joves s'han implicat a les tasques de creació del llibre. Escoltem el professor i coordinador del projecte, Raül Masanilla.
24: I ganes de fer més projectes, sí. Sempre hi ha ganes de fer coses, sobretot quan són aspectes que lliguen la part docent amb la part més de proximitat dels nostres alumnes.
23: Des de l'editorial asseguren que és la primera vegada que un centre públic del país dona vida a un projecte com aquest. Enric Bono i Sebastià Benassà són membres de la Vila del Llibre.
25: Molt contents d'aquests alumnes de Camprodon, que a més ho han fet amb un tema tan propi vostre.
26: Fins ara ho havíem fet en centres d'ensenyament cooperatiu, que tenen a vegades una mica més de marge per moure currículum.
23: El llibre serveix per preservar la memòria de les botigues del municipi com a part essencial de la història i la identitat de Camprodon.
10: Obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de música. L'RCD Stadium es va tornar a convertir en l'escenari d'una gran nit musical amb el concert d'Alejandro Sanz, que va reunir 34.000 espectadors i va penjar el cartell d'entrades exaurides en una vetllada marcada per l'emoció, els grans èxits de la seva trajectòria i una connexió constant amb el públic.
27: Dicen que no eres para mí, pero yo así no lo veo a ti.
12: Set anys després de la seva primera actuació a l'estadi, l'artista madrilenya ha tornat a Barcelona per protagonitzar un nou espectacle al RCD Stadium, reafirmant el vincle especial que manté amb la ciutat i amb els seus seguidors. Ni la intensa calor de la nit va impedir que des del primer minut el públic respongués amb una entrega absoluta. També hi va haver espai per a moments especialment emotius, com l'exhibició de la bandera catalana o unes paraules de suport al poble veneçolà arran del terratrèmol patit recentment, reforçant el caràcter proper i compromès que l'artista va mantenir durant tota la nit. Durant més de dues hores de concert, l'artista va recórrer els grans himnes de la seva carrera, combinant-los amb les cançons del seu treball més recent, I ara què?, en un espectacle cuidat fins a l'últim detall i acompanyat d'una gran producció.
10: Canviem de terç, seguim amb cultura, el foc i les bèsties. A part de la cultura popular, han tornat a omplir els carrers de Cardedeu en una nova edició de la Festa del Foc.
12: Es tracta d'una de les cites més esperades del calendari festiu del municipi del Vallès Oriental, que ahir al vespre va reunir molts veïns i veïnes al voltant de la tradició i l'espectacle. El punt àlgid de la jornada va ser, un any més, la representació de la llegenda del Berro. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
2: A Cardedeu, la plaça Sant Corneli va tornar a ser l'escenari de la llegenda del Berro, un dels actes més esperats de la Festa del Foc. Molts veïns i veïnes s'hi van aplegar ahir al vespre per seguir la representació teatralitzada que dona vida a la bèstia del foc més emblemàtica del municipi. Un espectacle que, any rere any, combina teatre, foc i cultura popular i que dona el tret de sortida a la nit més intensa de la festa. Així ho expliquen des de la Colla de Diables.
5: I la veritat és que és un plaer i bueno, hi ha diferents punts que intentem que es vegi el Berro millor, l'alcem, bueno, intentem que el públic ho vegi millor.
2: Amb una plaça plena i un gran ambient, el Berro ha tornat a ser el protagonista de la nit abans de donar pas al tradicional correfoc, que va omplir els carrers de foc, música i pólvora per tancar una nova edició de la Festa del Foc.
10: Marxem ara al Palau Solterra de Torroella de Montgrí, que mostra per primera vegada més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular del barceloní Jordi Barón.
12: Les imatges ofereixen una panoràmica singular de la vida quotidiana de la segona meitat del segle XX. L'exposició s'anomena Portes endins, els arxius dels altres, i es pot visitar fins a mitjans de novembre. Ens n'informa des de Televisió Costa Brava, Alba Pairet.
6: Fotografies domèstiques, retrats, escenes de vacances, celebracions populars, paisatges suburbans o rituals religiosos. Són algunes de les imatges que es poden veure al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí. Es tracta d'una exposició que mostra una selecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón.
7: És fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia, que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada o si no són iguals o molt similars.
6: La mostra reivindica el valor cultural de la fotografia vernacular i el paper fonamental de les pràctiques de col·leccionisme en la recuperació del patrimoni visual.
10: I acabem a Lleida amb una nova proposta cultural per aquest estiu. Les Nits del Morera obren portes per convidar a descobrir el Museu Morera des d'una perspectiva diferent.
12: El gran reclam d'aquesta primera edició és Lux Mundi, una experiència immersiva que fusiona patrimoni, art digital i tecnologia. Tot plegat ens ho explica des de Lleida Televisió la Noelia Burgos.
8: L'art romànic es transforma en una experiència immersiva al Museu Morera. La instal·lació Lux Mundi és el principal atractiu de la primera edició de les Nits del Morera i reinterpreta amb llenguatge digital les pintures de l'absis de Sant Climent de Taüll. L'obra, creada per quatre artistes digitals, combina patrimoni, llum i tecnologia per oferir una nova mirada sobre un dels grans símbols del romànic català. Ho explica Jesús Navarro, director del Museu Morera.
9: Reivindicar aquest passat propi de la nostra cultura, que són les pintures romàniques de Boitaüll, però donar-nos també una visió contemporània, que són les que aquests quatre artistes, que són Albaje Corral, que són Desilens, Massó i Hamel Industries, han fet quatre projectes vinculats que es projecten sobre una reproducció de l'absis de l'església de Boitaüll a l'atri digital del museu.
8: La instal·lació es podrà visitar fins al 30 d'agost i forma part de les Nits del Morera, una nova proposta que combinarà accions artístiques i activitats participatives durant les nits d'estiu.
10: Les 2:55 minuts, moment d'anar ràpidament als esports.
11: Notícies en xarxa. Esports.
10: Comencem parlant de motociclisme perquè fa uns minuts ha acabat la cursa de MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos al circuit d'Assen. La victòria ha estat per al japonès Ayogura, que ha estat acompanyat al podi per els espanyols Raúl Fernández i Jorge Martín. Àlex Márquez ha acabat cinquè i el seu germà Marc ha acabat a la setena posició. Parlem ara de bàsquet, perquè finalment la selecció catalana ha acabat perdent davant la del Regne Unit.
12: La selecció catalana, dirigida per Jaume Ponsarnau, ha acabat, com dèiem, perdent, en un final molt ajustat per 74 a 76.
10: I un altre apunt, en aquest cas de ciclisme, la catalana Mireia Benito s'ha proclamat doble campiona d'Espanya.
12: Ho ha aconseguit en imposar-se la prova en ruta a Sabanyanyigo i dijous a la contrarrellotge per quarta vegada consecutiva, fent així el doblet en aquest campionat d'Espanya. La de Llorenç del Penedès tanca una gran setmana en un gran moment de forma quan falta ja menys dies pel Tour de França.
10: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Ràdio Arenys. Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
1: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
0: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
1: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
0: Més que Salut.
1: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
2: Cada tarda a Ràdio Arenys et convida a un viatge per la costa catalana. Arran de Mar et porta del Cap de Creus al Delta de l'Ebre a través de l'actualitat marinera. De dilluns a divendres, cada tarda de 4 a 6, Arran de Mar, amb Fran Richard. Ràdio Arenys, la primera en fer-se la mar.
3: Quin sentit té la vida? Ha arribat la humanitat al final de la història? Moltes preguntes no tenen resposta. Però al punt de l'interrogant, posem el punt als interrogants que ens plantegem. Dirigit i presentat per Francesc Coll, et convidem a reflexionar sobre el món que ens envolta. Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Arenys.
0: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Sabies que els pops tenen un sistema de comunicació ultrasònic que els humans no podem sentir? Aquests cefalòpodes, coneguts per la seva intel·ligència i capacitat per canviar de color, emeten sons d'alta freqüència. Aquestes ones sonores, que oscil·len entre els 20 i els 100 kHz, estan fora de rang auditiu humà, però els pops les utilitzen per coordinar la caça, alertar de perills o fins i tot per cortejar parelles. Aquest sistema es complementa amb els seus canvis de color i patrons visuals, que també serveixen per transmetre missatges. Per exemple, un pop pot canviar a un to vermell intens per mostrar agressivitat o esvair-se en tons pàl·lids per indicar por. Els científics han descobert que algunes espècies, com el pop de corall, poden parlar amb altres pops a distàncies de fins a 100 metres sota l'aigua gràcies a aquestes senyals acústiques. Aquesta habilitat els converteix en autèntics mestres de la comunicació oceànica, demostrant que el món submarí és molt més complex i fascinant del que sembla a simple vista.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poblenou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. El sinistre s'ha produït cap a les 9 a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. La policia ha estat alertada amb un vehicle amb matrícula francesa que estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. El vehicle escàpol ha fugit en direcció contrària pel carrer Pallars fins que han vestit lateral a l'altre vehicle a la confluència amb Fluvià. Com us dèiem, han mort els dos conductors i una tercera persona ha estat traslladada pel servei d'emergències mèdiques a un centre hospitalari. I l'expedició de 14 bombers de la Generalitat especialitzat en estructures col·lapsades ha arribat aquesta matinada a Veneçuela per col·laborar amb les tasques de rescat després dels terratrèmols d'aquest dimecres. Una tècnica de protecció civil completa l'equip que ha viatjat al llarg d'aquesta nit des de l'aeroport de Barajas. Concretament, els professionals han aterrat a València, capital de l'estat de Carabobo, i des d'allà viatgen en autobús fins a La Guaira, a uns 30 quilòmetres al nord de Caracas. Precisament en aquesta plana, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, a la a 152 el nombre d'espanyols desapareguts per aquest doble terratrèmol, segons ha explicat en una entrevista a Ràdio Nacional Espanyola. L'anterior balanç era de 131 desapareguts i el nombre de ciutadans espanyols morts es manté en 9, mentre que 14 estan localitzats sobre les runes d'edificis. I canviem de terç i tornem a casa nostra. Avui és el dia contra la LGTBI-fòbia. Les dades del 2025 tornen a encendre les alarmes. Les incidències per aquest fet no deixen de créixer i ja superen de nou les 300 en un sol any. Una tendència que preocupa i que des de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia s'analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització. I canviem de terç i parlem de que Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle. D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial, una setmana abans de l'arribada del Tour de França. I en plana de successos, aquest matí de diumenge ha aparegut una balena morta a la platja de l'Almadrava de Vandellós. L'animal ha estat retirat a la una del migdia amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. El següent pas és descontaminar la platja abans de tornar a permetre el bany. Ja en esports, el partit entre la selecció catalana de bàsquet i el Regne Unit ha acabat amb victòria pels britànics. I en motociclisme, en marxa des de les dues a la cursa del MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos, amb Marc Márquez, que ha sortit des de la setena posició. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, la primera en arribar.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras i del periodista europeista Gabriel Vázquez. Compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
1: Bon dia i bona hora! Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
2: Bona setmana a totes, ja que aquest és el darrer Cruïlla d'Europa de la temporada. Bon dia també, Gabriela, tu mateix, contents que estiguis aquí a l'estudi, que et fas ets car de veure.
3: Bon dia, Teresa.
2: La setmana passada vam cobrir la visita del papa Lleó XIV a l'estat espanyol. Havia de venir a Catalunya, però se li va creuar també en l'agenda Madrid i les Canàries. Avui tenim un programa carregat de gent del món de l'art, la cultura i del periodisme. Són gent de nom i relleu. Direm que tothom ha valorat bé, en general, la visita del papa Lleó XIV a la Sagrada Família, encara que a nosaltres hi ha coses que no ens han agradat gaire. Una d'elles va ser que uns 600 cantaires, no sé exactament quants perquè eren molts, però no ho sé exactament, no van poder entrar al temple perquè les forces de seguretat els van acusar de la Sagrada... Les forces de seguretat de la Sagrada Família els van acusar de portar, gairebé diríem, fulls clandestins, que no ho eren. Però vaja, tenim aquí alguns posat al cap. I no els van deixar cantar. Per això nosaltres ara presentarem a les persones que tenim aquí a l'estudi la primera de les nostres convidades, l'escriptora i música Maria Escales.
4: Hola, bon, bon dia. Dia.
2: Bon dia. També saludarem a la llunyania, a través d'internet, el company periodista Vicenç Lozano. Bon dia, Vicenç.
5: Hola, bon dia, Teresa.
2: Uau. Doncs bé, i també tenim aquí en el Jordi Roger, que ell és l'autor del documental, principal no, perquè tot és principal el que fem en aquest programa, però que venim a comentar.
6: Molt bon dia, Teresa.
2: Bon dia.
6: I gràcies per convidar-me. Sagrada Família, la Bíblia en pedra.
2: Molt bé, tu ens l'explicaràs, perquè a vegades, quan passem per la Sagrada Família, veiem tanta pedra...
3: Sí. Ja està bé, perquè a l'escola, clar, et fan a vegades la visita, aquesta, la típica visita, no?, que et porten a dins i tal, i bueno, tu sí que identifiques mínimament que són alegories religioses i tot això, però clar, no identifiques. Per això està bé també que vinguis una mica, que per fi algú s'hagi dignat a explicar tot això. Perquè...
2: Molt bé, doncs ara ens ho explicarà ell amb detall, però primer la Maria Escales aquí ens ha d'explicar què és el que es va preparar ella per cantar en aquella missa. Missa era, no?
4: Era una missa, sí, era una eucaristia.
2: Doncs què tenies preparat i finalment com va anar tot?
4: Bé, clar... Primer de tot, gràcies per convidar-me, perquè és que hi ha gent que diu moltes coses sense saber ben bé què va passar.
2: Sí.
4: No? Aleshores, amb motiu de la visita del papa, unes quantes corals varen convidar a unes quantes corals, en no sé si eren com més de 10 corals, en total eren 600 persones a les cantories, corals de diferent casta, no? Hi havia gent com molt professional i gent més amateur, no? I se'ns va convidar a cantar a la missa. Val a dir que quan ens varen dir de cantar, ens varen advertir molt seriosament de que no es permetria cap mena de manifestació política ni reivindicativa, que estàvem cantant, que hi havia uns protocols, etc, etc. I això penso que s'ha de dir molt clar. No? Val. Aleshores, l'acte tenia dues parts. Una és l'Eucaristia i l'altra era que havíem de baixar tots a les escales per fer allò de les llumetes, dels escolonets i tal. En aquelles escales havíem d'estar els 600 cantants, també amb la llumeta, i havíem de fer uns moviments i tal, i era tot... Bueno, el dilluns vàrem estar...
2: Era a l'interior o a l'exterior?
4: A l'exterior, a l'exterior. En aquell moment en el qual surten els escolanets i sortim tots i s'encén la Sagrada Família i tot això, era... A veure, ho vàrem estar assajant... El dilluns vàrem estar assajant 7 hores, això, 7 hores. Penseu que les cantories és una alçada com de 5 pisos, és una passada. Hi havia gent de les corals, gent gran, que va pujar i baixar diverses vegades, allò, amb una il·lusió, per fer la història.
2: Perdona, discúlpa'm, digue'm, pels que ens escolten i que no ho saben, què és una cantoria?
4: Cantoria és l'espai que està preparat per als cantants, no? Pels cantors. Aleshores, a la Sagrada Família... Això es va... Bueno, això segurament ho sabràs millor tu que jo, no? Però es va calcular molt bé on es posaven, a quina alçada, perquè, clar, la Sagrada Família és enorme i, clar, costa molt. Quan cantes, clar, nosaltres cantàvem, era tot un muntatge, perquè estàvem amb pantalles, veiem el director en pantalla, els altres corals les teníem lluny, ens havíem de coordinar molt bé. Va ser un... La veritat, personalment, molt satisfeta de com del resultat final musical. Aleshores, el dimecres vàrem anar a cantar a la missa, no? Clar, jo ara aquí estic parlant potser una mica... Ara em poso en el meu... Faig un testimoniatge meu. Jo no parlo per part de tothom. Parlo només ara com a Maria Escales, com a persona cristiana i com a persona que habitualment va a missa. Per mi era una ocasió... Jo hi anava plorant d'emoció. Jo hi anava plorant d'emoció i sentia que no només hi estava jo, sentia que anava amb mi els meus avis, les persones que m'han acompanyat tota la vida i que pensava que contents que estarien de veure'm aquí, no? Aleshores, vàrem assajar a les 4 i tal, la missa era 7:45, i de sobte a les 7 hi va començar a haver una cosa molt estranya. Va començar a venir gent i va venir una senyora com a arranyar-nos com si fóssim nens d'escola. Qui té aquests papers? No sé què, una cosa, però... I nosaltres, què estava passant? Perquè la majoria no sabíem què és el que estava passant. No ens n'havíem assabentat de res. I va resultar que és que hi havia gent que entre les partitures tenia...
2: fotocòpies.
4: Obries i era una estelada. Però estic parlant d'aquesta...
2: Sí, no cal que la gent...
4: D'aquest tamany, a 30 metres d'alçada, no sé, 30 metres, no sé, potser estic exagerant, no sé, una passada, una borrada. O sigui, que hauríem estat amb no enfocar-nos. Hauríem estat amb no enfocar-nos i ningú se n'hauria assabentat. Bé,
3: i això va, diguéssim, causar el gran drama aquest, no?
4: Va causar el gran drama. A més, resulta que hi havia també la consigna de en acabat el Virolai, que era l'última cançó, entonar els segadors. Hi havia aquesta consigna.
2: Bueno.
4: Però és que no ho sabíem. És que la majoria no ho sabíem i no en teníem res. Clar, a veure, jo havia anat a una eucaristia. Jo anava a missa. Hi havia molta gent. Jo, a darrere meu, tenia una amiga que és jueva i ella no anava a missa. Ella anava a cantar a una inauguració d'un temple. Però el que és cert és que tots ens ho preníem molt seriosament i amb molta il·lusió. Clar, jo vaig estar a missa amb un tio a 2 metres mirant-me amb una pistola. M'enteneu? A mi això em va... Però és que supervigilats... Una cosa...
2: Era de les forces de seguretat, ells.
4: Suposo que sí. Jo no surto de casa amb pistola. Va ser... O sigui, ens varen encerclar a tots d'una manera, mirant-nos d'una manera intimidatòria, espectacular. Hi va haver gent d'altres corals que no varen poder ni combregar, no varen poder combregar. No els varen deixar. I jo em vaig fixar que just abans de... Bueno, pels que no sapigueu gaire de missa, una mica allò del final, el que es fa al final és la comunió, a combregar, després es fa un cant i marxem, no? Aleshores, jo veia la tribuna de premsa. Estava bastant ben col·locada. I vaig veure que durant la comunió feien fora tots els periodistes. I vaig pensar, que raro. Però com que teníem instruccions de baixar corrents per fer-ho de les espelmes, vaig pensar, això és que van corrents a col·locar-se, no? Va, comencem a cantar el Virolai i jo vaig veure com agafaven el director i literalment l'empenyien fora.
3: Això era després de l'estelada?
4: No, és que l'estelada no va... No, és que no ens en vam enterar. Ningú va treure l'estelada, perquè no... No, o sigui, no hi va haver res. O sigui, a veure, el meu resum és que varen matar mosques a canonades.
3: Vale. Perquè és que... Justos per pecadors.
4: A part això, jo em vaig sentir com si quan a l'escola n'hi havia dos que la liaven i et feia, tothom es quedava sense excursió. Val, però jo, il·lusa, vaig dir, clar, com que hem de baixar ràpid per posar-nos amb les espelmes, doncs jo, il·lusa, anava baixant, cantant la viola i tota contenta, la meva espelmeta. Sí. Una altra cosa és que les partitures i tot es quedava dalt. O sigui, no podia ningú portar una estelada perquè no podíem baixar amb bosses, només havien de baixar amb l'espelmeta. M'enteneu? I clar, la Sagrada Família, i això ho saps més tu que jo, és un laberint, no? Sí. I clar, vàrem veure que baixàvem i que no anàvem per la porta que havíem d'anar. I jo li vaig dir al policia, no, perdona, que us heu equivocat, que hem d'anar cap allà. No, tireu cap aquí. Dic, no, que hem d'anar allà, que hem de cantar. I jo allà amb l'espelmeta, tota naïf. Fins que ens varen, la policia...
2: Hem d'anar ràpid.
4: Perdona, vaig ràpid. Ens va començar a gent que no sabien què estava passant. Empenya, i ens varen deixar amb un tram de l'Eixample. Vàrem avançar, vàrem veure que teníem policies endavant, ens vàrem girar, teníem policies endarrere i estàvem enreixats, sense entendre què estava passant, nerviosos perquè teníem pressa per anar amb l'espelmeta a cantar. I què està passant? Ningú ens deia res.
3: Molta gent era, no?
4: 600, era el 600. Les 600. Els nens de Granollers plorant, perquè hi havia una coral infantil. Què està passant aquí? Hem d'anar a cantar. Un despropòsit, un autèntic despropòsit.
2: Deixeu-me preguntar al segon convidat. Ell és en Vicenç Lozano, el periodista que sap tantes coses sobre el Vaticà. Bon dia, Vicenç.
5: Hola, bon dia. Com estem?
2: Bé, tu estaves per allà, primera cosa. Si no hi estaves, no cal per contestar. Però si hi estaves, te'n vas enterar de tot això que ens ha explicat la Maria Escales?
5: No, jo me'n vaig assabentar després. Jo estava a Catalunya Ràdio fent el directe, juntament amb els companys. Estava a l'emissora Catalunya Ràdio. Al matí vaig estar a la Sagrada Família fent el programa Els Matins de TV3. A mi aquest afer em sembla realment molt, molt inquietant, perquè realment et dones compte de com estem, no? Contínuament. I a més el tracte que van tenir cap a la gent de les corals, em va semblar absolutament ignominiós i d'una falta de dignitat i de respecte. De tota manera, sempre jo he pensat des del primer moment que realment vull fer un acte d'aquest tipus a dins d'una església, realment doncs, no era potser el lloc adequat per fer-ho. Una altra cosa, vull dir, és tot el que va passar i realment vull dir, és lamentable, i jo crec que vull dir, en aquest cas el papa no en té cap culpa. Va ser la seguretat, sobretot la policia nacional, amb l'ajut també, òbviament, dels Mossos d'Esquadra, no?
4: Sí, realment no tocava. És cert,
2: molt
4: no tocava.
2: Bé, Maria,
4: però endavant. Tampoc tocava el de després. O sigui, va ser ignominiós, és el que has dit, humiliant, persones grans...
2: Ho has dit denigrant.
4: Denigrant, absolutament denigrant, perquè és que si haguéssim... A veure, vull dir, jo he estat mestra molts anys, no? Si ens haguéssim vingut i ens haguessin dit, escolteu, hem sentit que hi ha aquestes instruccions...
3: Donar explicacions, sí.
4: Escolteu, no malbarateu la feina de la gent que ha preparat això, si us plau.
2: Clar, és que és que era una de les coses més importants.
4: Claro. Jo conec personalment l'Igor Cortadellas, el que va fer tot l'espectacle, no? De les llums i tal. Clar, evidentment, o sigui, això és una... Que bé que hem quedat els catalans.
3: És el que anava a dir.
4: Que bé que hem quedat els catalans.
3: És una pena que s'hagi tacat una mica per això l'espectacle, perquè la veritat és que el balanç de tothom ha sigut superpositiu.
4: Preciós,
3: tothom
4: preciós.
3: Es va quedar impressionat de la realització, del muntatge...
4: De l'elegància.
3: De la recepció, de l'elegància.
4: Del missatge.
3: Sí,
4: tot fantàstic.
3: No.
4: O sigui que... Quina pena sí.
2: Ara
4: que estiguem
2: escoltar
4: així.
2: Ara deixa'm escoltar l'opinió del darrer convidat. El Jordi Roger, bon dia.
6: Molt bon dia. Jo era la penúltima filera a dins de la Sagrada Família, la que dona la portada de la Glòria per on entrava el papa. Jo no ho vaig veure. Sí que us veia a vosaltres, les cantories estan, no 30, però em sembla són 14 metres. És molt alt. Hi ha dues cantories. Primer us explico, deies què són les cantories.
2: Sí, perquè és una paraula que no
6: molt bé.
2: Doncs no,
6: tots tenim clara la visió de la Basílica de la Sagrada Família, que diríem que és allà dins hi cap un camp de futbol, per entendre'ns, eh?
3: O més, eh?
6: Per tenir la dimensió, no? Doncs a terra doncs, hi ha el públic, hi ha els fidels, i a sobre, uns 14 metres, no, ara no tinc la distància,
4: com de 5 pisos,
6: però, és a dir, hi ha tot uns balcons on s'hi fiquen els cantaires. I a sobre de la cantoria on éreu, encara hi ha una altra cantoria més amunt, que no hi havia gent. És a dir, que és molt gran. I per què això? No? A l'època d'en Gaudí no existia una cosa que nosaltres sabem perfectament que existeix, que és l'estereofonia, el món estèreo. No? I aleshores Gaudí diu, jo vull que els fidels sentin el que ara diríem una música envolvent. No? És a dir, que sentin de tot arreu. Per tant, a sobre dels fidels s'estableix totes les cantories perquè tota la música

0: Diu, prohibit durant tot l'esdeveniment. Motxilles, bosses, roba massa curta, armes, qualsevol, fumar, menjar, beure, i a baix, l'últim, banderes, pancartes o qualsevol símbol reivindicatiu, polític o de qualsevol altra mena. Això ho tenien les 8.000 persones que eren allà. Dit un. I després, potser algú, que no sé qui és, ni m'interessa saber-ho, no va saber interpretar el moment històric que vivia el país.
1: Totalment.
0: I dient, doncs ara, jo, per lliure, després del Virolai, doncs ficaré els segadors, doncs, no tocava, i aquesta pensada, de males maneres o no? De males maneres, pel que dieu, jo no ho vaig veure, no? Però doncs va impossibilitar que 600 persones culminessin un acte extraordinari i, doncs, mira, com que no els vam veure, doncs no vam saber que hi havíeu de ser. Però, esclar, si darrere l'Escolania hi havia 600 cantaires més, allò hauria estat molt més espectacular. Per tant, algú qui va donar o va tenir aquesta pensada no va saber interpretar el moment que vivia el país.
1: Molt bé. Vicenç, em sembla que volies dir alguna cosa, tu.
2: Sí, volia dir que, a veure, evidentment no es va notar amb la retransmissió en directe per televisió, ni tan sols a la gent que era present, doncs, a la Basílica, vull dir, van notar absolutament res, perquè es veu que van posar en marxa una gravació. Van posar una marxa, una gravació...
3: Sí, però això estava previst,
0: Que ja hi era, això.
2: Sí. Per tal de que no es notés absolutament res i el cant fos tal com s'havia de produir. La llàstima és que és tot el que va passar, no?
3: Sí, de fet, estava previst que a l'acte de fora ja està... Nosaltres es cantàvem sobre playback. Això ja estava previst.
4: Ah, sí?
3: Perquè era impossible.
0: Clar, si veieu, hi ha unes imatges de la gravació de l'orquestra.
3: Sí, és que era impossible perquè és que no se'ns hauria sentit. No sé, hi ha tanta gent a l'aire lliure i tot això.
0: S'havia de microfonar i a l'exterior no es podria.
3: És això. Per això és que... Realment, o sigui, jo he començat dient això, ens havien prohibit portar aquests... Qualsevol mena. O sigui,
0: armes jo... o banderes, tot.
1: Si armes
0: i drons.
3: Que tampoc podien portar drons.
1: L'amic de la Maria.
3: Sí, que tampoc podien portar drons. Dic, vaja, l'hauré de treure del bolso, perquè és una cosa que jo sempre porto al bolso, saps? Un dron. Però, vull dir, jo és el que he començat dient, Vull dir que qui primer ho va fer malament va ser qui va voler... Qui va pensar que era el lloc per... Però que realment no s'hauria notat que apagar els micròfons ningú se n'hauria assabentat que allà hi havia aquell pitote. O sigui, que a més no s'hi hauria afegit la majoria de gent. No s'hi hauria... O potser sí.
0: Jo crec que sí. Perquè, però... és a dir, si tu de cop i volta veus o sents que 600 persones es posen a cantar als segadors, doncs la gent interpretaria que això formava part del guió.
3: Sí.
2: Si el guió hi hagués previst prèviament cantar l'himne d'Espanya amb la presència dels reis, de tot el govern espanyol, etc, com a element, diguéssim, reivindicatiu, seria just cantar els segadors. No va ser així, i per tant, vull dir, jo ho vaig trobar bastant fora de lloc. Una altra cosa són les estelades, les reivindicacions, els crits al carrer durant aquell quilòmetre escàs.
0: Això, perfecte.
2: El papa amb papa mòbil pel carrer Rosselló, etc. Però en aquest cas jo crec que hi va haver un error de planificació i d'estratègia.
3: Totalment. Però d'uns i altres, realment. O sigui, primer els
0: ja et dic jo, que la policia fa la seva feina amb unes formes que a molts de nosaltres no ens agraden. Però també una altra cosa, no conèixer com funcionen aquestes coses
3: és molt naïf, és molt innocent.
4: Però és que és el... Perdó, Jordi, és que és el que diu la Maria, perquè, o sigui, quan passen aquestes coses, clar, com que estàs tan distanciat, si un ha fet una cosa en un lloc aïllat, clar, després la policia l'ha vist en aquella persona, però clar, no dona explicacions a la resta, i clar, els altres no entenen el que passa.
3: És que va ser Jo he anat a moltes manifestacions, i a mi ja no era la primera vegada que la policia em deixava algun lloc, m'entens? Però hi havia senyores com la meva mare, que jo veia que estaven fent un esforç espectacular perquè pujar les cantories i baixar, físicament, a veure, jo estava cansada el dilluns, com estaria aquelles senyores? No? I en aquelles senyores, uns i altres,

0: uns doncs i altres.
1: Estaria bé que dins del món coral algú també demanés responsabilitats i explicacions a qui va tenir aquesta pensada.
0: S'està fent, s'està movent.
1: I donar-li les gràcies.
0: S'està movent amb dos...
1: Jo ho veig així.
0: Amb dos nivells s'està movent això.
2: Molt bé. Vicenç, ens expliques què va dir el papa? Va dir alguna cosa? Ho vas saber? Ens dius que no hi eres, però potser després...
3: El papa probablement ho va saber, perquè la seguretat del Vaticà... Fixeu-vos en un detall, cosa que no s'ha produït, que no s'ha produït mai. El papa, quan va entrar a la Sagrada Família, estava envoltat de guardaespatlles. El mateix passadís central de la nau de la Sagrada Família estava envoltat de guardaespatlles. O sigui, hi havia una seguretat màxima, estàvem amb alerta màxima. Hi havia, des de fa anys, vull dir, el projecte per part del jihadisme radical de tirar per terra la Sagrada Família i incendiar-la. Està ple de vídeos per internet, doncs, que amb la Sagrada Família per terra, incendiada, fins i tot amb una torre, amb la bandera d'Estat Islàmic, etc. Per això, la visita a Barcelona, vull dir, va ser especial vigilada, més que la de Madrid, que ja ho va ser. Vull dir, o sigui, realment, policia, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, cossos de seguretat, de l'espionatge, etc. Vull dir, van intervenir juntament amb l'exèrcit, recordem-ho. Aleshores, vull dir, era realment un cas extraordinari de mesures de seguretat com no s'ha vist mai.
4: És que si tomben, tots sabem que si tomben la Sagrada Família serà com les Torres Bessones, que no es tornarà a construir perquè ha viscut de tot i mai l'han bombardejat, per tant, esperem que segueixi així, perquè...
2: Molt bé, doncs deixeu-me presentar el tercer convidat, que has començat a parlar, però encara no havíem dit qui eres. Ell és en Jordi Roger, cineasta, professor de la Universitat Blanquerna i autor del documental que comentarem aquí, Sagrada Família, la Bíblia en pedra, que aquest cap de setmana l'has anat a presentar a l'Alguer, aquesta ciutat tan bonica de Sardenya on s'hi parla una varietat dialectal del català. Com va anar la presentació?
1: Molt bé, molt emocionant.
2: Hem vist imatges i guapo.
1: Jo no hi havia estat a l'Alguer i doncs també tenia moltes ganes de veure la realitat també lingüística, i a veure, la presència catalana és molt evident a l'Alguer. Totes els carrers doncs tenen el doble nomenclàtor, el nom en català i el nom en italià, que moltes vegades són diferents, és a dir, el carrer de les Monges i en italià és un altre carrer, no? Perquè això va en funció del període històric en què s'ha fet, no? I bé, doncs allà hi ha una oficina de la Generalitat, doncs, que també doncs, ells cuiden molt tota la relació. Després va haver-hi l'endemà, això va ser divendres al vespre, i dissabte al vespre també un concert de corals, amb una coral algaresa, una coral catalana i una coral sarda, d'un poble del costat de l'Alguer, a 20, no se sabia si eren 28 o 31 quilòmetres, però que allà ja no s'hi parla el català, no? I per tant, doncs bé, és tot un... és un petit miracle lingüístic. I aleshores, dir-vos una mica per tornar a la Sagrada Família, que la transmissió i la visita del papa, la transmissió a la Sagrada Família, doncs ha estat planetària, i la gent de l'Alguer complia la...
2: Després els escoltarem per la televisió.
1: Sí. Omplia la sala, no? El quarter, que li diuen, no? Que és una sala municipal, doncs realment tothom l'havia vist i tothom s'hi havia emocionat. El síndic, que és l'alcalde, el bisbe, bueno, hi havia totes les forces vives de l'Alguer i de la diòcesi, no? I per tant, ser molt conscients de l'impacte internacional que té...
4: Ha tornat a posicionar Barcelona, digues.
1: Sí, jo crec que Barcelona mai ha deixat de posicionar-se. Sempre, en la meva presentació, que a més havíem tingut l'ocasió fa 10 dies de fer-la a Roma, també, a la Santa Croce, a la Universitat.
2: Universitat.
1: Sí, doncs, jo sempre deia en la meva presentació que la Sagrada Família ha sobreviscut a moltes adversitats, atemptats anarquistes, comunistes, bombardejos feixistes, menyspreu d'arquitectes suposadament progressistes i tot això. I el nou repte que té ara la Sagrada Família, des de la meva humil opinió, és superar la pressió del turisme. No?
0: Sí, estàs parlant amb una mallorquina, o sigui que això doncs, que tingueu bona sort.
1: Sí, és a dir, perquè realment són 15.000 visitants al dia,
2: al dia.
1: I no en són més per qüestions de seguretat, perquè si poguessin encabir-hi més gent. I aquest seria, jo crec, que el gran repte de present de la Sagrada Família.
0: Hi ha una cosa de la Sagrada Família...
2: Deixa'm preguntar-li al Vicenç, i estàs d'acord? Perquè estaves dient sí, Vicenç?
3: Plenament d'acord, vull dir que és un monument ja no només de Barcelona, que ha quedat novament situada, diguéssim, a nivell internacional, com amb un espectacle fantàstic que unia art, espiritualitat, la figura de Gaudí, etc etc, sinó que és forma part del patrimoni universal, òbviament, la torre més alta d'una església a Europa, vull dir, realment impressionant en tots els sentits.
0: Hi ha una cosa de la Sagrada Família que és com molt nostra. O sigui, que és un temple que hem construït nosaltres, que no s'hi ha posat el govern, que no s'hi han posat les grans empreses, que som nosaltres que l'hem construït, no? Que hi hem participat, que hem donat diners per això, no? I això és una cosa que potser fora no sé si s'entén, aquest sentiment que és nostre.
4: És nostre.
0: Que l'hem construït nosaltres.
2: Ahir vam fer un 30 minuts genial que et demostrava això.
4: Mm-hmm. Bé, és nostre, però sí que és veritat que en relació a això que deia Jordi del turisme, sí que a mi em passa. Jo he vist bastant a prop, perquè he vist que el Guinardó i a vegades baixo a Sagrada Família i vaig pujant cap a casa, que és un quart d'hora caminant, i sí que em passa, ahir, per exemple, ahir mateix, que jo sento, a vegades, em sento turista a la meva pròpia ciutat, i sobretot veient un monument que dius, hòstia, és que això és meu, i jo tinc la sort de poder-lo gaudir tots els dies, el que passa que, clar, és com que no el sents tan teu, perquè, clar, és tota aquella llegendada, veus que està tan orientat als turistes i tot això, perquè, per exemple, en molts països, hi ha moltes grans ciutats del món, tu vas, per exemple, als grans museus, al Museu Britànic o al Pardo mateix i tot això, i pels residents és gratuït, o es fomenta com molt més això de visitar-ho. Aquí no, o sigui, la Sagrada Família crec que són 24 euros l'entrada general, que, òbviament, s'ha de finançar d'alguna manera, perquè, clar, allò s'ha de seguir construint i tot això, però... No sé, trobo que... És com que no... Una cosa que és nostra, no la sents a vegades tan teva per tot aquest turisme massiu que hi ha, saps? I tot això.
3: Aquest és el perill que existeix amb la massificació turística arreu del món, de tota manera. A veure, abans ens queixàvem de que Barcelona era una ciutat grisa, de que no hi venia ningú, ara ens queixem doncs, que hi ha molts turistes. Evidentment, és una incomoditat que cal patir i cal regular en la mesura que es pugui. És molt difícil, és realment molt, molt complicat. Però sí, és, evidentment, sentimentalment, és un monument de la ciutat de Barcelona i dels barcelonins i dels catalans en general.
4: Uh-huh. Si et sembla, Teresa, presentem ja el documental.
2: El documental que ens ha portat el Jordi Roger.
4: Així és com ho passava en aquest fragment de l'informatiu de la televisió de l'Alguer, que es diu Canal TV, que són bueno, el canal 15, no? Que és un dels canals amb més audiència, diguéssim, d'allà.
5: La Generalitat de Catalunya celebrano al Qualtè l'anno Gaudí con un evento dedicato alla Sagrada Famiglia e al legame con Alghero. Uno dei momenti centrali sarà la proiezione del cortometraggio Sagrada Famiglia, la Bibbia in pedra, diretto da Jordi Roger, che sarà presente all'evento.
2: Molt bé, gràcies.
4: Així és com ho presentaven.
2: Així ho presentaven i ara escoltarem la notícia.
6: Un gran home, un gran català, un grande arquitecte, che ha posato la sperra per cosa? A che Alghe Nostra potesse entrare in una cattedrale meravigliosa, una basilica meravigliosa, come la Sagrada Famiglia. L'Alghe è una delle poche città al mondo che ha questo privilegio. A voi celebriamo a che unione spirituale, culturale, amb il mondo della Catalogna.
7: Bé, enguany i aquesta tarda celebrem el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La Generalitat de Catalunya ha decretat enguany l'any Gaudí, i l'Alguer no podia mancar aquest apuntament. Gràcies a la col·laboració amb el municipi de l'Alguer, portem l'explicació de per què l'Alguer és present a la Sagrada Família, i aquest vincle històric l'expliquem mostrant també el vitrall central, de la nau central, on es fa referència a l'Alguer. Ens acompanyarà el Jordi Roger amb un documental sobre la Sagrada Família, la Bíblia en pedra, i tindrem la presència del síndic de l'Alguer i del bisbe de la diòcesi algaresa.
8: Cosa hi ha a damunt, a rinta, d'aquest documentari sulla Sagrada Família?
1: Doncs el documental que veurem aquesta tarda l'anomenem La Bíblia en pedra. Per què? Perquè Gaudí va dir una cosa, diu, no sé si molta gent entrarà a la Sagrada Família, però segur que molta gent la veurà de fora. I aleshores, a dins de la Sagrada Família només hi ha quatre imatges, que és la Mare de Déu, Sant Josep, Sant Crist i Sant Jordi, que és el patró de Catalunya. Però al voltant, a fora de les parets externes de la Sagrada Família, doncs hi ha totes les escenes de la creació, tota la simbologia cristiana, eucarística, etc., perquè tothom la pugui entendre, no? I ara és un moment molt, molt maco. Avui és divendres, dimecres el Papa Lleó va beneir la Torre de Jesús, que és l'última torre, la més alta, i encara tenim el record molt viu, molt present, molt emocionant d'aquest espectacle de la Sagrada Família que ha tornat a mostrar-se al món gràcies a la vinguda del Papa Lleó.
2: Molt bé, veritat, moltes gràcies.
4: Veritat que un dels motius també perquè vingui és que s'ha declarat, veritat, l'església o el temple eclesiàstic més alt del món, oi? Potser,
1: sí,
4: que se li havia donat aquesta categoria, em sembla.
1: Del món catòlic.
4: Del món catòlic.
1: I crec que el protestant també ho deu ser, però s'assenyala, evidentment, sí.
0: Ja, ara, això que dius de la Bíblia en pedra, és aquest sentiment, clar, abans durant l'edat mitjana, tot l'art religiós era un art destinat a fer catequesi a gent analfabeta. No? I gent que no, potser no sabia llegir ni escriure, sabia interpretar doncs, el missatge, no? Els pans i els peixos, o els sarments, etc.
1: L'infern i el dimoni.
0: L'infern i el dimoni. I clar, jo què sé, la meva àvia era... vull dir, bueno, no era analfabeta, però gairebé, però tu veia una imatge i sabia si aquella santa era morta en martiri o era no sé què per el que portava a les mans, no? Vull dir que... I així. I una mica, potser ara també ens estem acostant a això, amb una societat cada vegada més secularitzada, temples com els de la Sagrada Família ajuden a la gent que potser no és gaire catòlica, no, gaire, que no sap ben bé a explicar el missatge. I aquest és un sentiment que vaig tenir a la catedral de Mallorca, on hi ha el retaule que ha fet Miquel Barceló. És espectacular el retaule que ha fet Miquel Barceló amb el miracle dels pans i els peixos. I recordo que vaig sentir una guia que explicava amb un anglès tan macarrònic que fins i tot jo l'entenia, explicava als turistes el que significava allò. I jo vaig pensar, ostres, veient això sabràs, no? O sigui, que realment això, l'art com explicar el missatge, no? Em sembla espectacular.
1: La catedral de Mallorca és molt maca, però té dues joies, que és la reconstrucció o la restauració del propi Gaudí.
0: Sí.
1: La capella d'en Miquel Barceló.
0: Sí, sí. I n'hi ha una altra.
1: Moltes,
0: el
1: segur.
0: El rosetó aquell que fa el buit el dia de la Candelera.
1: I hi ha un element que haurem d'estar al cas. Tots sabem que la Sagrada Família doncs, té la façana del Naixement,
0: sí,
1: la façana de la Passió, i ara s'ha de construir la façana de la Glòria. No hi ha data, no? Sine die. Sí que hi ha encarregat, ja s'ha fet un concurs amb tres artistes que s'hi han presentat per fer aixecar la façana del Glòria, que com en el seu moment doncs, se li va encarregar a Subirachs.
4: A veure si sorgirà un Brunelleschi.
1: No, un dels tres és Miquel Barceló.
0: Miquel Barceló, sí.
1: Això
0: sí,
1: és públic,
0: sí.
1: I per tant no ens estranyem que algun dia doncs, Gaudí i Miquel Barceló tornin a coincidir a la façana de la Glòria.
4: I una cosa, ara també hi ha hagut, bueno, aquesta polèmica, perquè, clar, volen, mm-hmm, volen tombar uns...
1: Ara no, fa 100 anys.
4: Però va, Barra Barberán.
2: Això ho diuen els joves. Ara, sí.
4: No, però vull dir que Barra Barberán de tant en tant, perquè sí. No sé si és veritat que van dir que, clar, la Sagrada Família no està quasi ni al principi, diguéssim, perquè volen fer com una forma de creu, no? Volen que sigui forma de creu, no sé aquest projecte si... perquè això és molt mastodòntic.
1: El que hi ha pendent, o no, el que és l'edifici Núñez y Navarro del carrer Mallorca, teòricament allò ha d'anar a terra perquè hi ha tot una rampa, una passarel·la que entra per la façana de la Glòria, sí. Que seria l'entrada natural. Els propietaris d'aquells pisos ja van comprar els pisos sabent que aquesta qüestió, i per tant els preus també eren més barats. De fet, es va construir en època de Porcioles, de l'alcalde Porcioles, degut també hi ha una irregularitat urbanística. És evident que després la vida és complicada, els veïns, doncs, legítimament reivindiquen uns drets, un temps, etc. I això s'està negociant. I la Sagrada Família, que té una voluntat clara de negociar i d'arribar a una bona entesa, doncs ningú diu que això no es podrà fer, al contrari. També, políticament, ara estem en temps diferents. En administració Colau, això està absolutament bloquejat. Heu de recordar que l'alcaldessa Colau només va entrar un cop a la Sagrada Família pel funeral interreligiós de l'atemptat de German Wins, perquè ella era profundament contrària al món de la Sagrada Família i fins i tot a posar els peus a la Sagrada Família. És evident el que hem vist ara amb tota la presència del govern socialista, tant de l'estat central, el Sánchez, ha estat l'ombra del Papa.
2: Sánchez.
1: El president Sánchez ha estat l'ombra. Sí.
4: És que jo crec...
1: El president Illa, el govern català s'hi ha abocat, l'Ajuntament s'hi ha abocat. És a dir, que...
4: És que això
1: dos anys enrere o tres anys enrere, l'Ajuntament dels comuns no hi hauria...
0: Això no s'hauria donat. Vols dir que no haurien aprofitat la benentesa? No ho sé.
4: Jo crec que això...
2: És un altre tema, no cal.
1: Institucionalment hi haurien estat, però hi ha hagut ara un entusiasme institucional que és digne de subratllar, no?
4: És que això realment transcendeix a si ets catòlic o no ets creient. Vull dir, és una cosa que, o sigui, és universal, per tant...
2: Jo crec que ara Quim Vicenç ens explicarà com és el Papa, perquè ell ha fet aquest llibre. Ens ho pots explicar? Ara et diré el títol del llibre.
9: Sí.
2: Lleó 14, ombra sota la cúpula, de l'editorial Pòrtic, sí.
9: Sí, és un llibre que està funcionant extraordinàriament bé i és
2: molt
9: el quart llibre més venut de Catalunya.
2: Sobre el Papa.
9: De llibres de no ficció i no sobre el Papa, sobretot tots els llibres. Tinc aquest privilegi, realment. Per què? Perquè és un llibre que descobreix coses inèdites. Vull dir, realment aquest llibre descobreix, en definitiva, la lluita intrigant, en la primera part, la lluita intrigant dels assessors amb el sector més tradicionalista de l'Església per aconseguir, doncs, que Robert Francis Prevost fos elegit. Jo explico tots els intríngulis de misteris, d'espionatge, de lluites entre aquest sector tradicionalista i el sector més progressista o reformista per intentar que el nou papa, doncs, fos realment, doncs, un papa que continués el llegat del Papa Francesc, que és inèdit al món, la manera d'explicar-ho, inèdit al món, molts detalls que dono. I la segona part se centra en el que dius tu, Teresa, doncs, de la personalitat d'aquest papa, on ja s'està produint tot el que jo vaig escriure al llibre, doncs, dels temes de la geopolítica, sobretot a nivell internacional, aquest combat, aquest enfrontament, doncs, de lideratges, doncs, amb Donald Trump a la Casa Blanca, i realment, doncs, tot aquest univers diguéssim, de silenci que ha envoltat el papa durant un any, pràcticament, perquè ha estat un papa que no ha donat titulars als mitjans de comunicació, s'ha trencat, doncs, per aquest enfrontament. I ara hem començat a conèixer, i sobretot a partir del viatge, vull dir, que ha fet, doncs, a Catalunya, a Espanya, a Canàries i a Madrid i tal, amb l'important discurs que va fer el Congrés dels Diputats, on situa, doncs, realment el món de la política, vull dir, en el que ha de ser, és a dir, en el diàleg i en realment en el progrés, en la justícia social, en la pau, etc, etc. Vull dir, jo crec que és un llibre molt interessant per entendre això, no?
2: Molt bé. Doncs recomanem a tots els nostres oients que l'editorial Pòrtic. Ens tornes a recordar el títol i anem...
9: Lleó 14, Ombres sota la cúpula.
2: Molt bé. Doncs ara anem a escoltar, amb aquests 10 minutets que ens queden, tan justos, una mica el teu documental, Jordi, Sagrada Família, la Bíblia en pedra, per la gent que no està acostumada, perquè em sembla que tu mateix deies que era la Clara Curtis, Chiara Curtis, que deia, quan entres allà et surts peregrí.
4: Sí, a mi m'agradaria que expliquis també una mica com ha sigut el... Suposo que haurà sigut un repte, no?, tot el tema aquest de rodar dins del temple.
2: Sí, se'ns ho explicarà ràpid.
4: Suposo que ha sigut una odissea, no?, una mica, el tema dels permisos, tot això, perquè...
2: No, permisos no, perquè era de la Sagrada Família.
1: Bueno, el documental, de fet, el vam fer ja el 2019,
2: sí.
1: I ara he tingut una segona joventut. I aquest documental es projecta permanentment a dins de la Sagrada Família, on doncs els visitants que el poden anar veient i estan al deambulatori.
4: És el del museu, o no?
1: No, és el deambulatori, que això és al voltant del presbiteri, al voltant de l'altar, doncs ja es pot projectar, es pot veure tant en versió catalana, sempre en versió catalana, però subtitulada en castellà o subtitulada en anglès. I ara, arran de la visita del papa i de l'homenatge, bàsicament, de l'homenatge a Gaudí, doncs ens l'han demanat un altre cop i vam ser a Roma i ara hem estat a l'Alguer. Fer coses a la Sagrada Família, i tu que has estat cantant ja ho saps, doncs és complicat perquè hi ha un concepte molt important.
2: Però volíeu mostrar els llums, sí. Els llums que se'n deriven.
1: Sí, i tot hi ha les qüestions de seguretat, les qüestions... És molt feixuc allà. Malauradament ha de ser així. Malauradament ha de ser així, com deia en Vicenç. Sí. Doncs la Sagrada Família està en la mira de qui vulgui fer mal, doncs sap que és la Sagrada Família, no? I nosaltres, l'encàrrec que també teníem i la nostra voluntat era explicar a través de la Sagrada Família doncs tot el relat i tota la iconografia cristiana adreçat no solament a la gent que ja tenim, independentment de les teves creences, però tenim interioritzat tot el món i tota la narrativa cristiana, no? Però adreçat també als milers i milers de visitants que no venen de la nostra tradició, que són musulmans, que són jueus, que són hinduistes, budistes, etc, o que venen d'alt, o no tenen un pòsit de cultura religiosa, que puguin entendre perfectament el sentit de la Sagrada Família. Hi ha dues façanes en aquests moments, que és el naixement i que és la passió, on es poden veure, jo us recomano, a tots aquells que no...
4: Si fes un petit resum, no sé si és possible, perquè hi ha molta cosa a fora de la Sagrada Família, però...
1: A tots aquells que no... Que l'heu vist molts cops, perquè segur que tothom l'ha vista, no?, de fora, però... I passes per allà. Però parar-t'hi a la catedral, que això és de franc, no? A la Sagrada Família, disculpeu, no s'ha de pagar entrada, oi? I començar a mirar, per exemple, la façana del naixement, que és la que dona al carrer Marina, és a dir, la que miraria cap a Mataró.
4: La part antiga,
1: diguéssim. La part antiga, que és la primera. Doncs, i és el naixement. I allà doncs veiem el pessebre, és com si fos el pessebre. Veiem el naixement, la Mare de Déu i Sant Josep amb el nen, i totes les escenes doncs pròpies de la infantesa de Jesús. És la fugida d'Egipte, la persecució d'Herodes quan mata tots els nens, doncs, Jesús que entra a predicar al temple, els Reis Mags, i després tota la, la simbologia animal i tota la simbologia vegetal de la natura. Ja tots sabem, doncs, que per Gaudí la referència a la natura és molt important. És molt maco, també, els dos, dues grans columnes que aguanten la portada de la Sagrada Família, d'aquesta fase, doncs hi ha una tortuga de mar i una tortuga de terra. La tortuga de mar és la banda mar i la tortuga de terra és la que miraria el Tibidabo, com si diguéssim, no? Doncs t'hi pots entretenir moltíssim. I si ens n'anem a l'altra banda, al carrer Sardenya...
2: 5 minuts.
1: Sí, hi ha la Passió, la façana de la Passió feta pel gran Josep Maria Subirachs, l'escultor. A mi, personalment, és la que més m'agrada. Això és una I va ser molt polèmica en el seu moment, no?
2: Sí, perquè era especial.
1: Trencava molt. Però el propi Gaudí va deixar dites quines serien les imatges que hi hauria, perquè és el Via Crucis, hi ha totes les estacions, hi ha l'últim sopar, la traïció de Judes amb el petó, la negació de Pere, hi ha el gall, el
4: ja
1: judici... Ponç Pilat que renta les mans, la flagel·lació, la crucifixió, i és tot, no? I el propi Gaudí què va dir? Que l'escultura que hi hauria a la façana de la Passió havia de reflectir el dolor, havia de ser dura, no? I a fe de Déu que Subirachs aconsegueix aquesta intensitat amb la pedra, que a mi sempre em fascina la gent que té aquesta força per treballar la pedra, no?
4: Però les altres parts, o sigui, perquè la part antiga és, òbviament, que contrasta bastant. No sé, t'agrada la moderna, també, perquè també ha suscitat bastanta polèmica? Home, perquè és bastant diferent, el contrast.
1: A veure...
4: És bastant evident. No sé què en penses, tu.
1: Si agafem la història de l'arquitectura religiosa i de les catedrals, comencen en un segle i acaben 3 o 4 segles més tard. I ens trobem des del romànic, gòtic, neogòtic, neoclàssic, barroc... I de vegades veus molts estils, una mica pastitxa que podria ser-hi, i la Sagrada Família no és aliena a aquestes capes de temps. Hi ha unes capes que ens agraden més i unes capes que ens agraden menys. Normalment, també defineix de quina època ets, no? Diu, mira, a mi m'agrada aquesta, això és com la música, a mi m'agrada la música de la meva època. Quina és la teva època? Bé, doncs bé. La que quan eres jove doncs t'agradava.
2: Ara ja en queden 4 de minuts només.
1: Endavant, tu manes.
2: No. A mi m'agradaria recordar unes coses que t'havia dit el pare Lluís Clavell. Ell és de família de Mataró, i quan veu anar-ho a presentar a la Universitat de la Santa Croce...
1: A Roma, sí.
2: Ell et va dir unes coses interessants.
1: Ell va ser un acte molt maco, i ell... La seva intervenció, tota la seva presentació, estava molt vinculada que Gaudí doncs, busca la bellesa com a un punt, com un camí per arribar a Déu. És a dir, que és a través de la bellesa que vol acostar la gent cap a Déu. Això és, jo crec que és molt, molt propi dels artistes. Podem dir els mateixos dels músics. Si parléssim ara aquí, si hi hagués aquí en Johann Sebastian Bach o Antonio Vivaldi, ens dirien el mateix respecte a la música, les pintures, l'arquitectura, l'escultura.
4: Quan
1: no?
4: Et toca l'ànima, sí, no?
1: El cinema,
0: fet,
1: no?
0: Bach ho deia, faig música en honor a Déu.
1: Sí, sí. I això, doncs ara, en aquella època no hi havia el cinema, doncs també hem d'incorporar les nostres imatges... al cinema, no?
2: I ara quin serà el pròxim pas? No sé si en Vicenç ens escolta encara. Sí,
10: sí,
2: Vicenç?
10: Sí, sí, sí.
2: Molt breu, perquè només ens queden un de minut ja.
9: A veure, jo revelo el llibre una cosa que el papa jo crec que no li ha fet massa gràcia, té el llibre ja, que és el tema del govern col·legiat a l'Església. I seguint el procés sinodal obert doncs, per al papa Francesc, que continua en marxa de fer una església més oberta, una església més d'escolta, doncs intentar cedir responsabilitats, intentar fer un govern compartit a l'Església catòlica. Això és el gran projecte ocult que té doncs, el papa Prevost en aquest moment, moment i que el va tirant endavant. Uh-huh. Veurem coses, veurem lluites, veurem realment desqualificacions quan es produeixin els dossiers que sortiran probablement a finals d'any contra el Papa novament per encobriment.
2: Molt bé, doncs ara ja hem d'acabar. Gràcies, Vicenç. Dir-vos a tots vosaltres, agrair-vos que ens hagueu anat acompanyant durant tota aquesta temporada, que començarem la pròxima amb una col·laboració d'alumnes del Tecnocampus, i donar les gràcies bàsicament a tots. Jordi Roger, el primer, Maria Escales, el segon, Vicenç Lozano, el tercer, i a la part tècnica, Pere Sánchez, Jaume Dormois i els nostres companys, Oriol Alsina. Gràcies també a la Carme Ruiz, a en Pep Andreu, de la redacció de Mataró Ràdio i de Mataró Televisió. Moltes gràcies a tots.
4: Que passin un bon estiu.
2: Que passeu un bon estiu i que us banyeu molt.
1: Moltes gràcies, Teresa.
9: Moltes gràcies.
1: Un plaer.
4: Adéu, adéu.
2: Que vagi bé.
10: Ràdio Arenys. Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
11: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
10: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
11: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
10: Més que Salut.
11: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
12: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
10: Compartim la música de Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Els bombers de la Generalitat han rescatat un escalador a Saldes del Berguedà després de precipitar-se uns 20 metres al Pedraforca mentre feia la via Òmades. Els serveis d'emergència han rebut l'avís prop de les 10 i s'ha activat un helicòpter amb agents del grup d'actuacions especials i un metge del grup d'emergències mèdiques. Després d'una primera atenció sanitària al lloc dels fets, els professionals han immobilitzat i extret l'escalador. Posteriorment, el SEM l'ha traslladat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. I ens anem a Veneçuela, on han arribat a l'expedició de 14 bombers de la Generalitat especialitzats en estructures col·lapsades aquesta matinada per col·laborar amb les tasques de rescat després dels terratrèmols d'aquest dimecres. També hi ha anat una tècnica de protecció civil que completa aquest equip que ha viatjat al llarg d'aquesta nit des de l'aeroport de Barajas. Precisament el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, el titular José Manuel Álvarez, ha elevat a 152 el nombre d'espanyols desapareguts pel doble terratrèmol que afecta Veneçuela, segons ha explicat en una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya. Hi ha en trànsit complicacions a les carreteres catalanes ja a aquesta hora, sobretot a l'AP7. A Vilafranca del Penedès, en sentit nord, hi ha un carril tallat a causa d'un accident. I també a Montornès, entre Montornès del Vallès i Montmeló, també un carril tallat en direcció, en aquest cas, Girona. Aquestes són les incidències més destacades ara mateix a aquestes hores a les carreteres catalanes. I aquest dia d'avui és el dia també contra la LGTBI-fòbia. Les dades del 2025 tornen a encendre les alarmes. Les incidències no deixen de créixer i ja superen de nou les 300 en un sol any. Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització. I parlem a que Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans esdeveniments del segle. D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial una setmana abans de l'arribada del Tour de França. I el portaveu dels Comuns i alcaldable de Barcelona, en Comú a Barcelona, Gerardo Pizzarello, ha reclamat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, menys retòrica i més acció, si vol salvar la legislatura. En paral·lel, també, el portaveu dels Comuns ha criticat la via Starmer, que proposa Junts per substituir a Pedro Sánchez. I en cultura, el concert de Gustavo Dudamel i la Simfònica Juvenil de Veneçuela a l'Auditori de Barcelona s'ha ajornat per culpa del devastador doble terratrèmol precisament en aquest país. El recital estava previst el proper dimarts 7 de juliol dins el cicle Barcelona Clàssics. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Amb aquest programa tanquem la 17a temporada. Qui ho havia de dir? 17a temporada a la veu de Sant Joan amb el Mixtures. I doncs ho fem, com sempre, resumint o anant a buscar aquells discos que més ens han tocat al llarg de tota la temporada. Que començàvem, com sempre, a la tardor i ho fèiem doncs, bueno, amb una sèrie de programes, però és que de seguida, al principis de novembre, Glitterbeat va publicar aquest disc de la Griot cantant poeta de Mauritània, Noura Min Seymali. Aquest disc, que es diu Yembet, doncs es va convertir de seguida, perquè així ho diuen les llistes de millors discos de músiques del món, això, en un d'ells de l'any 2025, novembre del 25, a inicis d'aquesta temporada del Mixtures. El mateix novembre, una altra dona que admirem molt aquí al programa i que alguns ja diran és Mavis Staples, evidentment, va publicar un nou disc. El segell Anti li publica el disc Sad and Beautiful World, amb un tema com aquest, Chicago.

la gran Mavis Staples, que després d'aquest homenatge a Chicago, doncs, i d'aquest disc Sad and Beautiful World, doncs, ha iniciat una gira en els seus, amb els seus 86 anys. I aquesta dona, doncs, no té aturador. És una autèntica llegenda perquè va començar, doncs, de petita, amb la família, amb les germanes i amb les germanes grans i amb el seu pare, amb aquells Staple Singers, i després, doncs a l'inici amb alguns entrebancs, però ha mantingut una carrera que en els últims anys, doncs, s'ha disparat. I l'hem sentit aquí al programa cada vegada que ha tret un disc, perquè realment, doncs, és impressionant. I veure-la en directe també. No hi ha cap concert aquí a Europa, tots són als Estats Units, però bé, és capaç de tornar a Europa abans de fer-ne 90. Mavis Staples, una altra dona més jove, i aquesta sí, en una gira mundial del seu disc d'aquest 2026, és Carmiño. Carmiño i el seu fado, el seu disc es diu Eu vou morrer d'amor o resistir. I, de fet, doncs, està de gira arreu del món, podeu veure-ho a internet, i en tot cas serà una de les caps de cartell del festival La Mar de Músiques. Això, doncs, és a Cartagena i serà el 25 de juliol. Carmiño, Eu vou morrer d'amor.

Carminyo i el fado en la seva millor expressió. Una altra, no deixem aquesta llengua tan bonica, però l'anem a buscar al Brasil, perquè durant aquesta temporada hi ha tingut lloc el debut en solitari del disc, el primer disc de Zeca Veloso, fill de Caetano, que canta aquí amb el seu pare i els seus germans en aquest homenatge també a la seva ciutat. Si hem sentit Chicago, ara sentim Salvador. El disc de Zeca Veloso es diu Boas Novas.

Sota el cel de Salvador, el debut de Zeca Veloso que vam escoltar aquí al programa i que, això, amb tota la família Veloso. Del Brasil marxem a Cuba amb les dues veus, de fet és el disc de Vampy i Vampy és, doncs, actualment una de les puntes de la música cubana, està omplint estadis arreu del món i aquí en el seu disc El rei de la Habana, doncs, s'ajunta amb Cima Funk. Per tant, els dos xulos més xulos de la Habana en aquest disc i en aquest tema. Què vola? Vampy i Cima Funk.

irresistible Vampy i Cima Funk, barrejant això, la salsa, el funk, la bachata, el reggaeton i el que vingui. De fet, a més, són molt joves, tots dos, 25 anys cada un, i això, fan irresistible la música urbana de l'Havana. I no marxem del Caribe perquè la següent que vam escoltar aquí al programa va ser el darrer disc que va

Nubian Twist, el col·lectiu creat i dirigit per Tom Excel, ha publicat aquest 2026 un nou disc, Chasing Shadows, un tema en el qual canta Fatoumata Diawara. Però nosaltres hem anat a buscar l'altre single del disc en el qual canta la cantant nigeriana Eniola, Body Flows. De fet, doncs, aquest grup Nubian Twist està ple de col·laboracions perquè doncs, és irresistible també col·laborar amb Tom Excel com a productor i alhora també com en la seva formació. Ells estan de gira arreu del món, o sigui, en aquests moments Nubian Twist està corrent per tot arreu i ho fa doncs, presentant aquest disc, que es diu Chasing Shadows. Tornem, però, doncs, a buscar la protagonista d'aquest tema, però amb el seu propi disc. Fatoumata Diawara, aquest 2026, ha publicat un disc en el qual, doncs, bé, això ja és premonitori, però, de fet, segur que estarà entre els millors discos de músiques del món d'aquest mateix 2026. La gira d'aquesta dona és impressionant. Quan vas a veure els concerts, doncs és impressionant la quantitat de concerts que ja ha fet i que farà aquest estiu. Per exemple, és cap de cartell a la majoria de festivals que tenen un mínim interès per les músiques del món. Val a dir que Fatoumata Diawara no és una artista africana qualsevol, és una artista moderna, molt moderna, és l'avantguàrdia africana i doncs en aquest sentit doncs més d'un festival s'interessa. Per exemple, serà a Bilbao, al Bilbao BBK, i serà, això és a principis de juliol, 9, 10, 11, ara no veig el dia exactament. En tot cas, per exemple, és cap de cartell absoluta en el festival Les Suds a Arles, un dels festivals de referència, en aquest cas sí, de les músiques del món. L'artista de Mali, Fatoumata Diawara, i el seu disc Massa.

0: Fatoumata Diawara, aquest 2026 i el seu nou disc Massa, i la seva aparició en multitud de festivals arreu d'Europa i del món. Hem dit que seria a Bilbao i no hi ha encara cap data a Barcelona, sí que n'hi ha una a Madrid, a la Riviera, el 2 d'octubre. Però realment la gira de Fatoumata és, bueno, per deixar qualsevol exhaust, perquè és data rere data i ciutat rere ciutat. Fatoumata Diawara. L'altre personatge, diguem-ne que gairebé un clàssic, que ha tret un disc aquest 2026, ha sigut Jorge Drexler. I ha tret un disc que es diu Taracá, en el qual ell doncs torna a gravar a Uruguai, torna a gravar a Montevideo i a fer-ho amb el ritme del candombe i amb l'acompanyat de la rueda de candombe. Jorge Drexler, que serà també doncs en diversos concerts, per exemple, al Festival Pirineu Sur. Això és el divendres 24 de juliol, allà a Lanuza, en aquell escenari sobre l'aigua, i que actuarà just abans de l'Omega 30 aniversari, o sigui, l'homenatge a l'Omega en el seu 30 aniversari. Nosaltres aquí li vam dedicar també un programa a aquest disc immortal, i en aquest homenatge aquest any, doncs la Lagartija Nik està ahí. O sigui, qui posa la veu a Omega és Kiki Morente, el fill d'Enrique, i és la Lagartija Nik qui acompanyarà Kiki Morente. Tot això el 24 de juliol i abans Jorge Drexler amb el seu Tambor Chico i el seu disc Taracá.
1: De todos los contratiempos que uno encuentra en la vida, a ver si me explico.

Jorge Drexler i el seu disc Taraka d'aquest 2026. Però si hem tingut durant aquesta temporada una descoberta que ens ha impressionat ha estat la del disc de Pau Figueres i el cantant i mestre de cerimònies australià Ngulmill. I direu qui són. Pau Figueres és un guitarrista català de primera línia capaç de fer allò que vol i es va aparellar amb aquest impressionant cantant, alhora això, mestre de cerimònies dels aborígens australians Ngulmill, que té una discografia molt especial perquè realment doncs, ens queda molt lluny tot això, però és impressiona la capacitat espiritual de la veu i de les cançons d'aquest home, que tenen això, una arrel molt important i que és per això que ens impressionen. Doncs bé, Ngulmill i Pau Figueres van coincidir aquí a Catalunya, algú els va aparellar, desconec en aquest moment qui, però van fer un disc que es diu tal qual, Catalunya, i que té temes com aquest, impressionants.

0: Pau Figueres acompanyant en Gulmilla, aquest cantant, podríem dir un xaman dels aborígens australians del nord-est d'aquell continent, d'aquella illa continent. Aquest tema, doncs, es diu Bird Rain, per tant, l'ocell de la pluja. I ens explica històries que no entenem, però que, això, que ens parlen de les comunitats aborígens a Austràlia. Ha estat una de les descobertes, busqueu el disc Catalunya i trobareu això, aquesta música increïble. Anem a buscar coses diferents, potser una mica més, diguem-ne, profanes, com pot ser el High Life, que tant ens agrada. Des de Ghana, una de les seves veus i un dels seus músics en aquest moment, doncs, més importants, que més despunten. Es diu Kay Slice i acaba de publicar un disc que es diu Atbuna. Escoltarem la veu de Yedubei Ambolei.
1: This is Jedubei Ambolei K talking about Africa. Africa's a motherland, and that's where everything originated from. What we have to do is go back and raise Mother Africa, because the time is now. That's right.

Case Lies, amb la veu emblemàtica de Yedubley Amboley. Dos músics, en aquest cas, de Ghana i aquest gènere del High Life. Bé, se'ns acaba el temps. Hem escoltat moltíssimes altres coses aquí al programa durant aquesta temporada. Fer una selecció és difícil, però bueno, de fet és per passar una estona. Per tant, doncs no hi ha cap problema. Marxem amb Balafon Evolution, un dels discos, podríem dir, de jazz, però de fet és un jazz empaltat de músiques del món, perquè el seu protagonista és Ali Keita, un dels virtuosos del Balafon. Gràcies per escoltar el Mixtures durant tants mesos i esperem tornar després de l'estiu. Fins aviat!

0: Ràdio Arenys. Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
1: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
0: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
1: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
0: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
1: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
0: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
1: Info i reserves al 93 131 11 00.
0: Visiteu www.elportinyol.com.
2: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. El portaveu dels Comuns i alcaldable de Barcelona en Comú a Barcelona, Gerardo Pisarello, ha reclamat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, menys retòrica i més acció, si vol salvar la legislatura. L'escoltem.
2: I també que li exigim a Pedro Sánchez, sobretot, que no es limiti a resistir i a denunciar els cops judicials contra el govern, sinó que actuï de manera clara i amb sentit de l'urgència, per afiançar la plurinacionalitat, per derogar la llei Mordassa de manera immediata i molt especialment per protegir el dret a l'habitatge.
1: En paral·lel, el portaveu dels Comuns també ha criticat la via Starmer, que proposa Junts per substituir a Pedro Sánchez. I per la seva banda, l'expresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix. Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials al programa Ciutadella. Aquestes investigacions que afecten el PSOE i en especial a l'expresident del govern espanyol. Aquest programa el podreu seguir íntegre aquesta mateixa nit a la xarxa de televisions locals i a la xarxa més a 9:45. I avui és el Dia Internacional de l'Orgull i les dades del 2025 encenen les alarmes. Les incidències per LGTBI i fòbia a Catalunya no deixen de créixer i ja superen de nou les 300 en un sol any. Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI i fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització. Precisament durant aquests dies hi ha molts actes de reivindicació. Un d'ells al municipi de Rosselló, al Segrià, que acull avui l'espectacle de titella Superpower Woman de la companyia lletana La Pantomima. Aquest es tracta d'un acte marcat en el Dia de l'Orgull, que es commemora, com us diem, aquest mateix diumenge. Des de Ràdio Rosselló, Maria Gateu.
3: A través de la mina viatjarem pels canvis familiars i les emocions que generen, posant el focus en valors tan importants com l'acceptació, el respecte i el benestar de la mare en una relació sana. Es tracta d'una activitat familiar emmarcada en la celebració del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, a Rosselló, tal com explica la regidora d'Igualtat, Paula Garrido.
4: És una obra molt visual que ens convida a reflexionar en família sobre el respecte, la igualtat i la importància de créixer en entorns sans i tolerants.
3: Un espectacle tendre i visual ideal per a petits i també per a grans, que tindrà lloc aquest diumenge a les 8 del vespre a les piscines municipals de Rosselló.
1: I en trànsit, ràpidament, repassem la situació actual, que sobretot problemes a l'AP7 en direcció Barcelona, entre Olèrdola i Santa Margarida i els Monjos, i també la C16 entre Cercs i Guardiola de Berguedà. On també podríem dir que a la C65 hi ha dificultats entre Llagostera i Santa Cristina d'Aro en direcció Girona. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
6: Dones, amb Rim García.

0: Dones, us saluda i us dona la benvinguda a aquest espai dedicat a parlar de tot allò relacionat amb nosaltres, les dones. Des de totes les vessants, creences i posicions que ens permetin i ajudin a entendre, veure'ns i créixer com les persones que som.
1: Volem que sigui un programa interactiu i participatiu, en el que puguin tenir veu totes les dones. Ens agrada un programa on els homes també es vinculin, sumin esforços per conviure un més equilibrat.
0: Si voleu saber de què anirà el programa o tornar-lo a escoltar, ens podeu trobar al Facebook Dones Ràdio Arenys de Mar. Allà hi trobareu la publicació que farem cada setmana i el podcast dels programes emesos.
1: Un programa de dones fet per dones on tu pots sentir-te reflexada. Vols participar? Envia un missatge de veu al telèfon 667-182575. Parla'ns, explica'ns quin és el teu dia a dia, què et mou, on vas, què et ressona, què et preocupa, i amb una mirada de dona farem camí per anar trobant aquell lloc que és bo per a nosaltres, les dones. Dones compta amb un gran equip de col·laboradors. Ho podràs seguir cada dijous a partir de les 9 del vespre a Ràdio Arenys.
0: Us parla Rem Garcia, en el so tenim a Joan Bosch i avui... Bueno, avui saluda Joan, evidentment. Joan fa que sigui possible el programa des de la cabina. I avui a Dones tenim a la secció de Fent camí amb la Mònica.

0: Ràdio Arenys. Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
1: A Més Que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
0: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
1: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
0: Més Que Salut.
1: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
2: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
3: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona, i a Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
2: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
3: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
4: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera Perafita número 1.
5: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
6: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
5: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
6: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
5: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
6: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
5: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
7: Quin sentit té la vida? Ha arribat la humanitat al final de la història? Moltes preguntes no tenen resposta, però al punt de l'interrogant posem el punt als interrogants que ens plantegem. Dirigit i presentat per Francesc Coll, et convidem a reflexionar sobre el món que ens envolta. Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
8: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
9: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres de 11 a 12 ens porta un viatge apassionant als esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
10: Benvinguts una setmana més a la banda sonora de la nostra vida. Ja sabeu, la nostra particular càpsula del temps. Avui continuem el nostre viatge per l'any 1975, un any que va quedar gravat per sempre en la memòria col·lectiva. Les cançons que sonaven a les ràdios convivien amb uns esdeveniments polítics i socials que anunciaven el final d'una etapa i l'inici d'una altra. I precisament avui dedicarem la part central del programa a un dels moments més transcendents de la història contemporània d'Espanya, la mort del general Franco, després de gairebé 40 anys de dictadura. Però de moment saludem la concurrència. Bon dia, Anna Cucurull.
11: Molt bon dia, Montse Comí.
10: Bon dia, Joan García, el nostre tècnic i director musical.
11: El millor. Bon dia, Joan.
12: Esto es un solo de la Ibiño que l'Enric, amb molt carinyo, ofereix o personal. O personal és animal.
9: La banda sonora de la nostra vida.
11: Al llarg del programa recordarem com es van viure aquells dies d'incertesa, des de les últimes aparicions públiques del dictador fins a l'anunci oficial de la seva mort, passant per les reaccions que es van produir dins i fora del país. I esperem que la setmana que ve puguem començar, ara ja sí, l'any 1976.
10: La veritat és que la setmana passada vam parlar moltíssim i vam escoltar més aviat poqueta música. Almenys així m'ho va semblant a mi. I perquè no ens torni a passar, posem-la de seguida, que no se'ns passi. Música, mestre!
9: La banda sonora de la nostra vida. Any 1975.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida.
1: Hem sentit potser la cançó més famosa dels Eagles, Hotel California, del disc amb el mateix nom. Un disc que es convertirà en una de les grans obres del rock dels 70. La cançó està escrita per Don Felder, Don Henley i Glenn Frey, amb Henley a la veu principal, i es construeix sobre una estructura poc habitual per a un èxit comercial de l'època. Més de 6 minuts de durada i un llarg final instrumental amb un dels duels de guitarres més coneguts de la història del rock, entre Joe Walsh i Don Felder. Tot i les pressions de la discogràfica per escurçar-la, el grup va decidir mantenir-la totalment íntegra. Hotel California s'ha convertit en una metàfora del costat fosc del somni americà, de l'excés i del luxe convertit en trampa.
2: Tornem als noms dels carrers antics d'Arenys, rememorant l'article que l'historiador Josep Maria Pons i Guri va publicar a La vida parroquial, l'any 1974. Sabíeu que havia existit un carrer que s'anomenava Cabanyal o el Corral?
1: Doncs jo no ho sabia, no. És un carreró a ponent dels Grecs, de sota de la plana d'en Forneguera o del convent, molt prop de l'entrada del que va ser el corral de bestiar del municipi. I perdura el nom del corral, bé, el 1974 hi perdurava. Recordareu que fa un parell de setmanes ja us vam parlar de quina era la pujada dels Grecs, el que avui és el carrer del Vareu.
2: A l'altra punta d'Arenys trobem el carrer d'en Canta la Grella, obert a Saboada cap a 1570 en terreny d'en Pere Canta la Grella. A darreries del mateix segle XVI també se'n va dir carrer d'en Saurí, però acabà imposant-se el nom de Canta la Grella. A la segona desena del segle XX se li imposà el nom oficial de Mares Escolàpies, el 1937 el de Primer de Maig, i el 1939 se li restituí amb el nom anterior, Mares Escolàpies, però tots en diem carrer de Canta la Grella.
1: Això devia ser el 1974, perquè ubico perfectament el carrer de les Mares Escolàpies, des de l'antic col·legi al Rial de Sa Clavella, però francament el nom popular no en tenia ni idea, ni el sabia.
3: La banda sonora de la nostra vida.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1975.
1: El 1975, el cantant nord-americà Eric Carmen va publicar dins del seu primer disc en solitari aquest tema, All By Myself, que es convertiria de seguida en el seu gran èxit internacional. És una balada de soft rock que destaca per una particularitat molt singular. La seva base musical està inspirada en el segon moviment del concert per a piano número 2 de Sergei Rachmaninov, un dels grans noms del romanticisme musical. Carmen, que venia del món del power pop amb el grup de Raspberries, va construir aquí una cançó molt íntima i orquestral, que parla de la solitud i del buit emocional amb una intensitat que la va convertir en un himne universal de la fragilitat i la nostàlgia.
2: Entrem en el que serà el tema central del nostre programa d'avui. I si el temps se'ns consumeix, la setmana que ve haurem de fer un híbrid de 1975 i 1976, perquè aquesta setmana, mira que és llarga, d'històries i música ens en sobraran.
1: Sí, crec que sí.
2: No, i tant. Mirarem, perquè ara ja això ja anem...
1: Sí, de cara
2: barraca. De l'altra. Mirarem ara de centrar el tema. En els últims mesos de 1975, la figura del general Franco gairebé havia desaparegut de la vida pública. Les seves aparicions eren cada cop més escasses, breus i controlades.
3: Un impresionante flamear de pañuelos y una ovación atronadora acogieron la presencia de Franco en el balcón principal del Palacio de Oriente.
1: De fet, una de les seves últimes aparicions públiques es produeix l'1 d'octubre de 1975 a la Plaza de Oriente de Madrid, en un acte multitudinari convocat pel règim per mostrar suport després de les últimes condemnes a mort i la pressió internacional creixent. Franco hi apareix obligat per la pròpia posada en escena del poder en un balcó envoltat de jerarques del règim llegint un discurs breu davant d'una multitud mobilitzada.
3: Interrumpido constantemente por los vítores y aclamaciones, Franco pronunció unas palabras en las que dio las gracias al pueblo allí congregado por la serena y viril manifestación de desagravio.
2: Però es veu un home molt deteriorat, fràgil, amb dificultats evidents per parlar i gestos molt lents. Aquella aparició pensada per projectar força acaba transmetent just el contrari, la sensació d'un final que ja s'intueix proper. Mentre aquesta imatge encara es retransmet i es difon, rere les bambolines del règim es multipliquen les maniobres discretes.
1: El govern de Carlos Arias Navarro intenta mantenir el control institucional enmig d'un escenari cada cop més incert, mentre dins del mateix aparell de l'Estat es preparen silenciosament els mecanismes de successió. A l'oposició encara...

0: Presión arterial mantenida. Y a las 5 horas y 25 minutos sobrevino una parada cardíaca irreversible.
1: I finalment, l'11 de novembre de 1975, arriba el primer comunicat oficial. El dictador es troba greument malalt.
2: Anna, mira, deixem-ho aquí, fem una pausa musical. Parlem després d'aquells dies d'incertesa que seguirien fins al dia de la seva mort efectiva.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys.
1: Publicada l'any 1975, Amor de Medianoche és una de les cançons més conegudes de Cecilia, nom artístic d'Evangelina Sobredo Galanes, una de les veus més personals de la cançó d'autor espanyola de la dècada. La peça va formar part del seu disc Amor de Medianoche i reflecteix molt bé el seu estil. Una combinació de sensibilitat poètica, mirada crítica i una interpretació íntima, allunyada dels grans artificis comercials de l'època.
2: I tornem a agafar el fil a partir de l'11 de novembre.

0: Novembre de 1975, la salut del dictador va entrar definitivament en la seva fase final. El país va començar a rebre uns comunicats mèdics gairebé diaris, els coneguts com a partes médicos oficials.
1: Cada dia, No fallava
0: cada
1: ni un.
0: Cada dia, no fallava. Que informen d'una situació cada vegada més greu i irreversible. El llenguatge és fred, controlat i gairebé quirúrgic, però rere de cada línia s'intueix l'empitjorament constant del seu estat.
1: Durant els dies d'agonia d'en Franco, la informació sobre el seu estat de salut es va convertir en un ritual diari estrictament controlat pel règim. Els anomenats partes médicos s'emetien principalment a través de Ràdio Nacional d'Espanya, que en garantien la difusió immediata, i posteriorment també apareixien al Telediario de Televisió Espanyola i a la premsa escrita. Cada dia la societat espanyola esperava aquell breu text que marcava l'evolució de la malaltia i convertia la salut del dictador en el centre absolut de l'actualitat. Per bé o per mal.
0: Al costat del llit de Franco, l'equip mèdic treballa sota una forta pressió institucional. El seguiment el coordina el seu entorn més proper, amb figures com el doctor Vicente Gil García, en un ambient on la medicina i la política gairebé es confonen. La informació es filtra amb comptagotes i el país viu pendent d'aquests comunicats com si fossin el pols d'una època que s'apaga.
1: I en paral·lel, moviments a l'entorn del poder, de converses discretes i de preparatius silenciosos per assegurar la continuïtat del règim en el moment de la successió. Es tracta d'un escenari tancat, gairebé hermètic, on el control de la informació és absolut i on el futur polític d'Espanya es comença a decidir mentre el dictador encara és viu.
0: Finalment, el 20 de novembre de 1975, s'anuncia la seva mort.
2: Españoles, Franco ha muerto.
0: El comunicat oficial posa fi a gairebé 40 anys de dictadura. El país entra en pànic. Les cues de ciutadans es formen per retre homenatge al fèretre exposat i la imatge d'aquelles llargues files davant del cos del dictador es converteixen en una de les fotografies més simbòliques del final d'una època.
1: Ara jo proposo que fem una petita pausa per escoltar música, per tornar després a parlar de totes aquestes coses i, mentrestant, mentre escolteu la música, podeu anar pensant on éreu quan vau saber la notícia de la mort del dictador i què pensàveu?

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: A Ràdio Arenys viatgem al passat, en històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
2: L'any 1975, el cantant italià Drupi va publicar Sereno è, una balada de to íntim i melangiós que s'inscriu dins del corrent de la cançó lleugera italiana que triomfava arreu d'Europa en aquell moment. Després de l'èxit de temes com Vado Via, Drupi es va consolidar a mitjans dels anys 70 com una de les veus més reconeixibles de la música italiana popular, amb un estil marcat per les melodies suaus, aquestes lletres sentimentals i una interpretació molt característica, amb aquella veu gairebé trencada.
3: Quan Franco encara era viu, però ja profundament incapacitat, el sistema polític del règim havia començat a treballar amb una idea fonamental: garantir la continuïtat de l'Estat més enllà de la figura del dictador. No es plantejava una ruptura, sinó una successió estrictament controlada dins del mateix marc institucional. L'objectiu era mantenir intactes les estructures del règim i assegurar que el relleu del cap d'Estat fos automàtic amb Joan Carles I, evitant en tot moment qualsevol buit de poder que pogués obrir la porta a una desestabilització política.
2: Doncs dins del propi govern i de l'aparell de l'Estat franquista hi havia una clara divisió interna. D'una banda, hi havia els sectors immobilistes, coneguts com el búnquer, que agrupaven militars, falangistes i dirigents ultraconservadors decidits a mantenir el franquisme pràcticament intacte, sense obertures significatives. Entre els seus noms més representatius hi havia figures com José Antonio Girón de Velasco, Blas Piñar o José Utrera Molina, no sé si us sonen aquests noms, segur que sí, a més de responsables institucionals com Antonio de Oriol i Urquijo.
3: D'altra banda, hi havia sectors més reformistes que acceptaven canvis limitats per evitar una ruptura sobtada, tot i que sense abandonar del tot l'estructura del règim. Aquesta tensió entre immobilistes i reformistes marcava el 1975 i feia evident que, fins i tot en el moment final del dictador, no hi havia consens sobre fins on havia d'arribar el canvi ni quin havia de ser exactament el futur del sistema.
2: Espanya viu també sota una forta pressió internacional. Les condemnes per la repressió política, especialment després de les execucions del 27 de setembre, provoquen una onada de reaccions i un cert aïllament diplomàtic en diversos àmbits. Europa Occidental observa amb atenció el procés de successió, conscient que el canvi al cap de l'Estat pot marcar l'orientació futura del país. El règim és plenament conscient que necessita modificar la seva imatge exterior, tot i que sense alterar encara les seves estructures profundes. Tornem a fer una pausa. Escoltem una miqueta més de música, després tornarem.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: L'any 1975, el grup nord-americà Harold Melvin and the Blue Notes publica Don't Leave Me This Way, un dels grans temes del soul de la dècada. La cançó, amb la veu poderosa de Teddy Pendergrass, forma part del moviment conegut com Philadelphia Soul, el so de Filadèlfia, caracteritzat per arranjaments elegants, cordes suaus i una intensitat emocional molt marcada. Una de les versions més recordades arriba una dècada més tard, el 1986, de la mà del grup britànic The Commoners, amb la veu inconfusible de Jimmy Somerville, de timbre molt agut i molt característic. La cançó realment amb ell es transforma completament. Deixa enrere la intensitat dramàtica del soul original per convertir-se en un himne de pista de ball amb base electrònica i un so synth-pop típic dels anys 80. Doncs, què et sembla, Anna, si acabem el relat ja de la mort d'en Franco? Que sí, tinc ganes ja de més coses més acabem. Lleugeres, d'escoltar música, de treure'n de sobre aquest record del dictador.
2: Ja està, va, som-hi. Farem un altre paràgraf i s'haurà acabat la història.
1: Millor.
2: El 20 de novembre de 1975, després de l'anunci oficial de la mort de Franco, s'activa tot un dispositiu de dol d'estat perfectament planificat. El cos del dictador és vetllat inicialment en privat en el Pardo i posteriorment traslladat al Palau Reial de Madrid, on s'instal·la la Capella Ardent. Per allà hi desfilen desenes de milers de persones en una llarga successió de cues que arriben a durar hores i hores, sota un rigorós control d'ordre públic i amb un ambient de solemnitat imposada.
1: I tres dies de dol que van passar a l'escola.
3: La Capilla Ardiente Pública se instal·larà en el Salón de Columnas del Palacio de Oriente, quedando abierta desde las 8 horas del viernes día 21... para que toda persona que lo desee pueda rendir su último homenaje ante el cadáver de su excelencia.
1: La imatge que queda gravada és la de la gent que avança lentament davant del fèretre amb un Franco vestit amb uniforme de capità general, en silenci, entre llàgrimes, gestos continguts i també mirades d'incertesa. Les autoritats han decretat un llarg període de dol oficial amb banderes a mig pal i una vida pública pràcticament paralitzada durant dies, 3 exactament. L'Església té un paper central en totes les cerimònies, amb misses i rituals religiosos que reforcen la dimensió simbòlica del moment, mentre l'exèrcit acompanya i escenifica la continuïtat de l'Estat.
2: El 23 de novembre de 1975, el fèretre és traslladat finalment al Valle de los Caídos.
1: I com ha costat de treure'l,
2: I com ha costat, sí. Encara ho porten una rancúnia a sobre.
1: Sí.
2: En una cerimònia d'estat fortament militaritzada. El taüt és conduït fins a la basílica i enterrat en un espai reservat a la nau central, darrere l'altar major, en un acte que s'executa amb una precisió gairebé operativa. La decisió d'ubicació no havia estat prèviament planificada pel mateix Franco, amb detall, sinó resolta d'urgència pel govern de l'època, en coordinació amb la nova jefatura de l'Estat.
1: Mentrestant, la societat espanyola viu aquells dies de manera molt desigual. El relat oficial parla de respecte, d'orfandat, però en molts sectors de l'oposició i de l'esquerra el sentiment és absolutament diferent. La sensació d'un final llargament esperat, 40 anys, per l'amor de Déu, barrejat amb prudència perquè el sistema encara és intacte i el futur és completament incert. Saps què, Anna? Tinc necessitat absoluta d'esvergir-me, de trencar aquesta seriositat del tema que de veritat que em provoca molta fatiga. I vull fer-ho amb un tema que em doni alegria i que em provoqui un somriure. Així que...
2: S'ha acabat.
1: S'ha acabat. Que entrin Pere Tàpies.
2: Som-hi, Pere.
4: Aquest matí el senyor Canons

0: seva vida. Any 1975.
1: Amb un humor fi, aparentment innocent, però carregat d'ironia, el cantautor català Pere Tàpies ens ha presentat El fet del senyor Canons, una d'aquelles peces que juguen amb la quotidianitat i el surrealisme popular per convertir una petita història en un retrat divertit de personatges i de situacions. Tàpies va saber combinar la música amb l'humor i la crònica social, sovint amb un punt de paròdia amable i molt propera. El fet del senyor Canons hi encaixa perfectament. Una mirada desenfadada, gairebé teatral, que ens permet respirar després de moments molt més densos i que ens retorna al costat més lúdic i més popular de la música d'aquella època.
2: Cap a la primera meitat dels anys 70, i molt especialment al voltant de 1975, Barcelona viu un dels moments més intensos de transformació cultural amb el naixement i consolidació del que es coneixia com l'Ona Laietana. El moviment té el seu epicentre a la Sala Celeste, inaugurada el 1973 al carrer Argenteria, que es converteix ràpidament en un espai clau de trobada musical i creativa. En un context encara marcat pel final del franquisme, Celeste funciona com una autèntica plataforma de llibertat artística on conflueixen músics, estils i sensibilitats molt diverses.
1: A nivell musical, l'Ona Laietana es defineix pel mestissatge i la fusió d'estils, amb una combinació de rock progressiu, jazz-rock, folk, rumba catalana, salsa i influències mediterrànies. Aquest so, que és tan difícil de classificar amb etiquetes tradicionals, respon a una voluntat clara de trencar amb les divisions existents fins aleshores entre música culta, així entre cometes, música popular i música comercial. A Celeste s'hi programen concerts de rock, jazz, flamenc, música llatina i propostes experimentals, convertint l'espai en un laboratori sonor obert i constantment en evolució.
2: En aquest ecosistema musical emergeixen o es consoliden figures fonamentals com Jaume Sisa, Pau Riba, Jordi Batista, Gato Pérez, Manuel Josep, Carles Benavent, Manuel Camp, Santi Arissa o Josep Maria Verdagí, entre molts altres. També hi tenen un paper clau formacions com Màquina, Pan i Regaliz, Música Urbana, Fusión, Iceberg, Pegasus o la companyia Elèctrica d'Arma, que porten aquest nou so cap a una exploració cada vegada més sofisticada del jazz-rock i la fusió. Paral·lelament, músics com el Gato Pérez introdueixen amb força la rumba catalana moderna, convertint-la en un dels elements identitaris del moviment.
1: L'Ona Laietana no es pot entendre només com un estil musical, sinó com una forma d'entendre la cultura urbana en plena transició política i social. En una Barcelona encara condicionada per estructures del passat, Celeste i el seu entorn generen un espai on tot està permès, des del punt de vista creatiu, amb una forta presència de la improvisació i la convivència entre escenes musicals diferents. L'any 1975 marca un moment clau d'ebullició i consolidació del moviment, que converteix la ciutat en un dels centres musicals més innovadors de l'Estat i anticipa una nova manera d'entendre la música catalana contemporània.

0: I fins aquí el programa d'avui, la banda sonora de la nostra vida. Hem recorregut un any intens i la setmana vinent obrirem, si podem, perquè encara hi ha cues, entrarem de ple en l'any 1976. Un any que ens portarà nous moviments polítics, noves cançons i una societat que continua canviant gairebé sense adonar-se'n.
1: Doncs sí, senyor, aquí us esperem divendres que ve, com sempre, a les 11 del matí, per una nova edició de la banda sonora de la nostra vida. I ja sabeu que si no ens podeu escoltar en directe, teniu tots els programes a la vostra disposició a la web de Ràdio Arenys, radioarenys.cat. Penseu que aquesta web s'ha renovat de fa poc. Ara, quan cliqueu al menú, heu de triar programes. Després heu de lliscar el dit cap a l'esquerra fins a trobar tots els podcasts. Un cop allà, trobareu una lupa i busqueu la banda sonora de la nostra vida. I ja està, ja ho tindreu.
0: Tots a dintre. Gràcies per escoltar-nos i per acompanyar-nos en aquest viatge per la memòria. Que tingueu molt bona setmana i que la música segueixi fent-nos recordar qui som.
1: Fins la setmana que ve.
0: Adéu-siau.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada divendres d'11 a 12 del migdia teniu una cita amb nosaltres, amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, per seguir descobrint més moments inolvidables. Fins a la propera setmana.
2: Ràdio Arenys. Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
3: Moonbikes a Arenys de Munt.
4: La teva botiga de bicicletes de referència.
3: Treballem amb les millors marques.
4: Venga, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
3: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
4: Finançament a 24 mesos.
3: Moonbikes.
4: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
3: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
4: Moonbikes, perquè cada pedalada compta. Punta i Taló, la teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
5: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
4: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
6: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
7: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
6: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
2: Ràdio Arenys.
0: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
8: La línia de gel. En el sistema solar hi ha una línia imaginària, més que una línia seria una zona imaginària, que divideix el sistema solar en dues parts. La part més propera al Sol d'aquesta línia i la part a partir d'aquesta línia cap a l'exterior. Quina és la diferència entre aquestes dues zones? Doncs que en la primera part, en la zona més propera al Sol, molts compostos estan en forma de gas. L'hidrogen, l'aigua, l'amoníac, el metà, etc. Per què? Perquè la temperatura és suficient i allà aquests compostos són volàtils, estan en forma de gas. Però passat aquesta línia de gel, que en diem, més enllà, la temperatura ja ha baixat, ja fa més fred, i aquests elements ja no estan en forma de gas, sinó que estan congelats. Trobem gel d'aigua, gel d'amoníac, gel de metà, gel d'hidrogen, perquè a l'espai, com que no hi ha pressió, no passem de gas a líquid i a sòlid, sinó que es passa directament de gas a sòlid. I, per tant, tenim una zona on hi ha aquest pas. Es diu la línia de gel. I en el sistema solar, aquesta línia de gel es troba a la part central del cinturó d'asteroides. Si recordeu, tenim quatre planetes petits, Mercuri, Venus, la Terra, Mart. Hi ha un cinturó d'asteroides i després quatre planetes grans, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú. Doncs aquesta línia de gel es troba just al cinturó d'asteroides i separa el sistema solar en dues parts ben diferents.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Les carreteres catalanes acumulen retencions generalitzades coincidint amb l'operació tornada de Sant Joan. Precisament contactem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Bona tarda. De moment aquesta hora tenim nombrosos punts amb aturades, no són aturades quilomètriques, però sí, sobretot vies de costa, que en aquests moments de retorn ja registren molt volum de trànsit. En el cas, per exemple, de l'autopista C32, aquí sí que per una incidència hi ha cues entre Gavà i Viladecans, és per un accident. En sentit Barcelona hi ha un carril tallat. A la via alternativa, la C31, també hi ha aturades a l'altura del Prat de Llobregat. I, de fet, més enrere, la C31 va, sobretot, molt carregada a tot el que és el tram de les costes del Garraf. En el cas de l'autopista AP7, hi ha trams intermitents de lentitud, algunes aturades, sobretot la zona de Vilafranca, en sentit nord, i la de Cardedeu, en sentit sud, més amunt també a l'altura de Sant Joan. L'autopista de Maresme, amb trams de lentitud, aturades entre la zona de Sant Vicenç de Montalt i també de Sant Andreu de Llavaneres en sentit Barcelona. A l'autovia 2, en aquest cas el tram de Copons, uns 2 quilòmetres, en aquest cas pel tram afectat per obres en aquesta autovia, sentit Barcelona. Puntualment a Malla, a la C-17, per un vehicle variat en sentit Barcelona. I també lentitud amb aturades baixant per la C-16, el tram entre Guardiola de Berguedà i la 9 de Berguedà i més avall també a l'altura de Cercs. És tot de moment. Bona tarda.
1: I Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle. Durant aquesta tarda s'ha fet la recepció oficial a l'Ajuntament, on l'ha presidit Jaume Collboni. Hi ha en plena de successos dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poblenou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que anava en contradirecció i que fugia de la policia, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. El vehicle escapó la fugida en direcció contrària pel carrer Pallars fins que han vestit lateralment l'altre vehicle a la confluència amb Fluvià. I en plana internacional, l'expedició de 14 bombers de la Generalitat especialitzat en estructures col·lapsades ha arribat aquesta matinada a Veneçuela per col·laborar amb les tasques de rescat després dels terratrèmols del dimecres. Una tècnica de protecció civil completa l'equip que ha viatjat aquesta nit des de l'aeroport de Barajas. I és que des del Ministeri d'Afers Exteriors de José Manuel Álvarez, elevat a 152 el nombre d'espanyols desapareguts. I en esports, Marcel Camprubí es fa amb el podi de ciclisme en ruta d'Espanya. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. Així sona la música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. La primera.

0: Ràdio Arenys.
1: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
2: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
1: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
2: Salvà Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
3: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
4: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
3: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
4: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
3: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
4: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
3: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
4: Info i reserves al 93

0: 931 1100.
1: Visiteu www.elportinyol.com.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Ràdio Arenys. Comparteix Ràdio Arenys. La primera música.

0: Ràdio Arenys.
1: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
2: El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic El Rial.
3: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Avui és el Dia Internacional de l'Orgull. Precisament les dades del 2025 tornen a encendre les alarmes respecte a les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya, que no deixen de créixer i ja superen de nou les 300 en un sol any. Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització. Precisament per aquestes dates, molts municipis del país convoquen manifestacions per reivindicar les desigualtats encara presents. Un d'ells és Terrassa, on tenim en directe des de Ràdio Municipal de Terrassa, el Martí Paola. Molt bona tarda, Martí.
2: Bona tarda, salutacions des de la plaça Vella, que és on es troba la manifestació de l'Orgull. Però permeteu-me que avui comenci aquesta connexió explicant-vos una història. És la història d'un noi de Terrassa que vaig conèixer fa un temps a Barcelona i un dia em va confessar una cosa que, la veritat, no he pogut oblidar mai. Em va dir que marxar a Barcelona no només li havia obert les portes per dedicar-se a les arts escèniques, sinó que també li havia permès viure la seva orientació sexual amb una sensació de llibertat que, segons ell, encara no havia acabat de trobar aquí. No perquè Terrassa fos una mala ciutat, sinó perquè, com passa a moltes persones, l'anonimat d'una gran ciutat li feia més fàcil ser ell mateix. I aquesta no és només la seva història, és també la història de moltes persones que al llarg dels anys han sentit la necessitat de marxar del lloc on havien crescut per poder viure amb més naturalitat qui són. Però això està canviant, i així ens ho explica la Iris Pascual del Comics Pride.
3: No, fa uns anys no era com molt viable, no? Es sortia aquí al carrer al mig i fer una mani, fer una festa amb tota la llibertat del món i gaudir dels amics, les amigues, els veïns i les veïnes. I nosaltres el que volem és que d'aquí uns anys les pròximes generacions ho tinguin encara molt més fàcil i molt més còmode, ja que sigui algo supernormal.
2: Avui, precisament, aquesta és una de les idees que planegen sobre aquesta manifestació de l'orgull de LGTBI de Terrassa, que ningú hagi de marxar de lloc per sentir-se lliure, que qualsevol persona pugui estimar amb normalitat allà on sigui.
1: Doncs moltes gràcies, Martí, que així sigui.
2: A vosaltres.
1: Ja en trànsit, les carreteres catalanes acumulen retencions generalitzades coincidint amb l'operació tornada de Sant Joan, encara que hi ha un punt especialment sensible, l'AP7, sobretot entre Banyeres del Penedès i Castellet i la Gornal, i també a la confluència entre aquesta via i l'AP2, on s'acumulen retencions en els devenint de les dues branques. També la que té molts problemes és la C16 entre Cercs i Berga, on també hi ha moltes complicacions. I això en el que és en plana de trànsit, perquè en esport ràpidament Marcel Camrubí es fa amb el podi de ciclisme en ruta a Espanya. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
4: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
5: Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: és que...
1: La Venus atrapamosques és una planta carnívora fascinant que no es limita a tancar-se de manera automàtica quan un insecte la toca. En realitat, aquesta planta sap comptar. A l'interior de la seva trampa hi ha uns pèls sensibles que, quan són tocats, generen impulsos elèctrics. Si només hi ha un contacte, la planta no es tanca, perquè podria ser una gota de pluja o una falsa alarma. Però si es produeixen dos tocs en pocs segons, la trampa es tanca ràpidament. Encara més sorprenent, el nombre de tocs determina quanta energia invertirà la planta en la digestió. Si l'insecte es mou molt i estimula repetidament els pèls, la planta segrega més enzims digestius, ja que interpreta que la presa és més rica en nutrients. Si els estímuls són pocs, la digestió és mínima per no malgastar energia. Aquest comportament demostra que, tot i no tenir cervell ni sistema nerviós, algunes plantes poden processar informació, prendre decisions i optimitzar recursos. Això ha canviat profundament la manera com la ciència entén la intel·ligència vegetal.
2: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut.

0: Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
1: Moonbikes a Arenys de Munt.
2: La teva botiga de bicicletes de referència.
1: Treballem amb les millors marques.
2: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
1: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
2: Finançament a 24 mesos.
1: Moonbikes.
2: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
1: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
2: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
3: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
4: Marta.
5: Ei, hola, com estàs?
4: Superbé, cada dia em sento millor.
5: I el secret?
4: Doncs ho tens ben a prop.
5: Sí?
4: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
5: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
4: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
5: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
6: Com pot ser, si sempre feu fotos?
5: Sí, però no són de veritat.
6: I si li regalem un reportatge?
5: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
7: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
8: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

Sonant Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Els primers en música. Ràdio Arenys és entreteniment.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals. Down.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: A Salvacot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
3: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
2: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
3: Salvacot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
4: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats. A
5: Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
4: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
1: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
3: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
2: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
3: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
6: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats. Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
1: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
0: Notícies en xarxa.
7: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Un pare i una mare han ingressat a la presó per la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell, segons ha avançat la periodista Anna Poncilla, ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies. La parella va alertar el 112 perquè la criatura no respirava. Els sanitaris del Servei d'Emergències Mèdiques van poder recuperar l'infant i traslladar-lo a l'Hospital Partaulí de Sabadell el 25 de juny, on va morir la matinada del 26. Els metges van avisar la policia que el nadó tenia símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament i els Mossos van detenir els pares. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya informa que la jutgessa de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància Plaça 3 de Sabadell ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als progenitors per maltractament habitual amb resulta de mort. I les carreteres catalanes han acumulat durant aquesta tarda retencions generalitzades, coincidint amb l'operació tornada de Sant Joan. Tot i que aquesta hora ja minven aquestes retencions, repassem l'estat amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona nit.
8: Bona tarda. De moment, aquesta hora, tot i que va estirant, millorant a poc a poc la circulació, encara hi ha força volum de retorn d'última hora de diumenge, de cap de setmana. Es nota, sobretot, encara a diferents trams de l'autopista AP7, sobretot en el tram sud, a la zona del Vendrell, també a Banyeres del Penedès o a Vilafranca, en sentit nord, i en el tram nord de l'autopista AP7, a la zona de Massanet, en sentit Barcelona. A la C-16 encara molt volum de trànsit aquesta tarda, a la zona de Guardiola de Berguedà, fins pràcticament la 9 de Berguedà, i també més avall, a l'altura de Cercs, tot plegat també en sentit sud. Altres vies de la costa que encara presenten molt volum de trànsit són la C31, a Platja d'Aro, en sentit Llagostera, la C32 a la zona de Gavà, Viladecans, d'entrada de Barcelona, i també la C31, tant a les costes del Garraf, a les Sitges, com més endavant l'últim tram del Prat de Llobregat. A l'autopista del Maresme també encara molt de trànsit a diferents trams, de forma fragmentada, entre Arenys i Llavaneres, d'una banda, i també entre Cabrera i Premià, tot plegat en sentit Barcelona. És tot, bona tarda.
7: I en plana internacional, el Ministeri d'Afers Exteriors d'Espanya ha elevat a 17 els espanyols morts pel doble terratrèmol a Veneçuela. L'últim balanç era de 9 víctimes mortals. Segons els càlculs del Ministeri, hi ha uns 150 ciutadans espanyols desapareguts i se n'han localitzat 17 sota les runes. I avui és el Dia Internacional de l'Orgull. Unes 200 persones s'han manifestat avui precisament pels carrers de Girona. La mobilització convocada per l'espai LGTBI aplega diverses entitats del col·lectiu i han denunciat l'augment dels discursos d'odi promulguts per l'extrema dreta. Ja en esports, Marcel Camprubí es fa amb el podi del ciclisme en ruta d'Espanya. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
9: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Avui, últim programa de la temporada. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada. Els titulars, el Vilafranca torna a hoquei Lliga Masculina.
1: Un any després del seu descens, ha aconseguit l'ascens superant el play-off davant del Manlleu. Ja havia guanyat per 2-3 a l'anada i en la tornada la poliesportiva s'ha imposat per 6-4. Una eliminatòria que estava aturada pel recurs que el Manlleu havia presentat al Tribunal Administratiu de l'Esport i que divendres es va resoldre.
0: Catalunya perd davant Gran Bretanya al Nou Congost.
1: La selecció catalana de bàsquet dirigida per Jaume Pons Arnau ha cedit per un ajustat 74-76. Catalunya està dominant en tot moment, però en el darrer període un parcial de 18-26 ha capgirat l'electrònic. Gerard Fernández ha estat el més destacat dels catalans amb 10 punts i 4 assistències. Feia 3 anys que Catalunya no jugava.
0: Pau Moreno s'imposa a l'Sky Epic Trail.
1: L'any passat s'havia quedat a tocar del títol, arribant en segona posició, però en aquesta edició el català ha estat el més ràpid. L'Sky Epic Trail són 24 quilòmetres amb un ascens positiu de 1.900 metres a la vall de Boí. La madrilenya Dalia Alonso s'ha imposat en la categoria femenina.
0: I Marcel Camproví, campió d'Espanya en ruta.
1: El ciclista català s'ha imposat al campionat d'Espanya en ruta que s'ha disputat a Sabinyàn-Nigo aquests dies, i on ahir Mireia Benito va proclamar-se campiona en aquesta mateixa prova. A banda de Marcel Camproví, un altre català, Joel Nicolau, també ha pujat al podi. En segona posició és el primer títol per Camproví.

0: Vinga, 9 i 5 de la nit, som els de l'Enjoc. Comencem a repassar l'últim programa de la temporada, d'aquesta 14a temporada, i parlem d'hoquei patins, perquè avui ja tenim un nou equip català a hoquei lliga masculina.
1: Sí, ja teníem confirmat el Lloret després de la resolució del TAT, del Tribunal Administratiu de l'Esport, i avui, doncs, l'eliminatòria de play-off de descens s'ha acabat resolent a la poliesportiva de Vilafranca. El Vilafranca s'havia avançat en el partit de nedadors a 3 davant del Manlleu, i avui ha tornat a guanyar el Vilafranca per 6-4, per tant, un global eliminatòria de 9-6 favorable al conjunt vilafranquí, que puja novament a l'hoquei lliga masculina després d'un any. L'any passat havia perdut la categoria.
0: Un partit que hem pogut seguir a les plataformes, a la xarxa Més i a les televisions locals. Després del partit escoltàvem el jugador del Vilafranca, Roger Martí, doncs ben content per aconseguir l'ascens, i Roger Codinach, del Manlleu, crític amb tot com ha anat aquestes últimes setmanes.
2: Aquest any teníem un equip molt jove. Al principi ningú donava res per nosaltres. Crec que hem fet un pas endavant, hem estat treballant moltíssim i crec que avui s'ha notat, hem sigut superiors. Tenim un equipàs amb molt bona gent, molt bona ambició, i aquí està el resultat. Sí, ja se sabia el que ha fet el Manlleu, no, per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe, has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, bueno, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però bueno, crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
3: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure, i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny. És molt difícil. I estic molt content de l'equip, perquè la veritat és que fa 3 setmanes que no entrenem. Per la situació, mentalment havíem de parar. La gent, els advocats, ens van dir que això aniria per llarg. Els antecedents deien que el TAT tardaria més de 2 setmanes, i sembla que hi ha hagut presses, que hi ha gent que ha ficat presses per jugar-ho.
0: Doncs la Vilafranca, que puja a hoquei lliga masculina, felicitats al conjunt del Penedès, igual que el Lloret, que ja havia aconseguit aquest ascens. Veurem què passa amb la plaça de l'Igualada B. I a tot això, un parell de punts del mercat d'hoquei patins. El jugador de l'Igualada, Joel Roma, signa per 2 anys amb el Voltregà. I d'altra banda, el Caldes, en aquest cas el femení, ha anunciat que Jasmine Schuller no continuarà a l'equip. I l'hoquei patins català doncs manté l'hegemonia. Les competicions domèstiques, temporada històrica per l'Igualada, que ha tornat a guanyar l'hoquei lliga masculina 29 anys després, i també per el Vilassana, que ha sumat la primera hoquei lliga femenina i ha revalidat el títol de Copa. El Lleida va guanyar la quarta Eurocup de la seva història en una temporada amb comiats de noms importants de l'hoquei català, com ara Berta Busquets, Anna Casarramona, Maria Porta, Ogep i Selva, entre d'altres. En resumeix la temporada de l'hoquei patins l'Anna Freixa.
1: No anys han hagut de passar per tornar a veure l'Igualada campió de l'hoquei lliga masculina. La gran temporada dels de Marc Muntaner finalitzava amb un play-off èpic, superant el Barça a semifinals i remuntant la final davant el Liceo després d'encaixar 2-8-2 a Riazor, que et desmunten anímicament, empatar la sèrie a les Comes i guanyar el 5è partit als penals a Riazor, i això els acabava donant el merescut títol. La rua pels carrers d'Igualada va fer reviure aquells anys històrics a la ciutat igualadina. És el president Manel Burón.
4: Això és una puta bogeria. Això és una puta bogeria! Des de fa 13 anys i vam creure que era base, i d'això tenim fruits. No només avui, que és l'hòstia, sinó també aquest any el segon equip ha guanyat la Copa de la Princesa i ha guanyat la Lliga Plata Sud.
1: Lleida ha acaparat la resta dels grans títols de l'hoquei patins català aquesta temporada amb el doblet del Vilassana i la World Skate Europe Cup del Lleida, la 8a seguida per un equip català i la 4a dels lleidatans. Mai abans cap equip havia aconseguit 4 títols en aquesta competició. I Jordi Badia, jugador lleidatà.
5: Jo no havia viscut com a base, ho havia vist des de fora, sabia el que significa guanyar un títol europeu aquí a Lleida, i ara ho podré disfrutar jo, perquè encara no en soc suficientment conscient.
1: El Vilassana ha estat l'únic equip català amb doblet aquest curs, fent valer el seu paper de favorit en totes les competicions. A la revàlida de la Copa de la Reina s'hi ha afegit una Hockey Lliga Iberdrola que es converteix en la primera del conjunt lleidatà. Dos títols més que, sumats als tres de la temporada passada, amplia 5 copes aconseguides en la curta història del club. La Lliga va ser especial per les jugadores i perquè era la darrera que ha aixecat la seva capitana, Maria Porta. Amb ella i la seva germana va començar tot a Vilassana.
6: Una il·lusió, no?, de dos nenes que un dia tenien una il·lusió, que van començar pues, amb la cadestra escolar del poble sense cap expectativa, sense saber el que passaria ni res de res, doncs al final crec que s'ha convertit en la il·lusió d'un poble, d'una comarca, de molts nens i nenes, que al final doncs, fa goig veure el pavelló de Vilassana ple.
1: I no és l'única que es retira. Ha estat una temporada en què hem gaudit els darrers minuts de grans jugadors a la pista. El d'un dels pilars del Palau, Berta Busquets, amb 3 Champions o 5 Hockey Lligues, entre altres.
7: Que penso en el meu pas pel hockey i dic, ostres, és que estàs buidat, és que ho he donat tot. Però després també penso, és que ha sigut molt recíproc, perquè el hockey m'ho ha donat tot.
1: I el d'Anna Casaramona, una jugadora que ha marcat una generació passant per Manlleu, Voltregà, Gijón i Palau, amb 4 Champions i 7 Hockey Lligues al seu extens palmarès.
8: Tinc ganes de sentir-me tranquil·la, de sentir-me molt afortunada de tot el que hem viscut. Crec que no viuré mai res igual. Ha estat una experiència, tot és que s'ha fet tota una vida, que me l'enduc i ara hauré d'aprendre a viure d'una altra manera.
1: Les dues s'acomiadaven aixecant un darrer títol, la Lliga Catalana amb el Palau, tancant un cercle guanyador. També retira Jepi Selva, però el seu Calafell acabaria caient a la final de la Copa del Rei davant el Liceo i a la final de la World Skate Europe Cup contra el Lleida i finalment sense títol, tot i tenir-ho a tocar. Vinyet Flix, Aleix Esteller, Eric Vargas o Pablo Álvarez també s'han acomiadat aquest curs. Amb Pablo Álvarez, el Barça tanca temporada amb un únic títol, la Supercopa, i havent quedat a tocar del gran objectiu del club en els darrers anys, la Champions, on va caure a la final contra el Porto. Les sensacions de Ricard Ares, tècnic blaugrana.
9: Molt content amb els jugadors, molt content amb l'equip i treballant com estem treballant, tornarem a estar aquí i l'aixecarem.
1: Sense cap descens català, l'Hockey Lliga Iberdrola i amb l'ascens del Mataró, l'any vinent la categoria comptarà amb un català més. Les mataronines, amb Albert Larrea al capdavant, tornaven a la màxima categoria un any després, en l'any del comiat de Larrea.
10: Una alegria immensa perquè, a part d'aquestes jugadores, estaven l'any passat amb mi a l'equip, perquè van creure, perquè van dir-me que em quedés, van dir-me que tornaríem i han treballat creient en el que estàvem fent.
1: I el Vilafranca, després d'un play-off d'ascens atropellat per aturades, per recursos, acaba aconseguint ser, juntament amb el Lloret, nou equip d'Hockey Lliga Masculina. Els vilafranquins tornen un any després.

0: 9 i 14 minuts, vinga, parlem també de bàsquet, i és que avui ha tornat a jugar la selecció del nostre país, la selecció de Catalunya.
1: Si feia 3 anys que no ho feia, ha acabat perdent Catalunya en aquest duel. El nou Congost de Manresa davant Gran Bretanya havia estat dominant durant bona part del partit, però en el darrer període doncs, les coses s'han canviat i ha estat Gran Bretanya qui ha pres l'avantatge al marcador per acabar guanyant de 2 punts de diferència, 74 a 76.
0: Ha estat el nou Congost, el nostre company de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: Més de 2.500 persones s'han acostat al nou Congost per animar la selecció catalana, un duel que els britànics han fet servir com a preparació pels enfrontaments de classificació del proper Mundial. El primer quart ha estat un intercanvi de cistelles que ha acabat amb un 22 a 20 al marcador. Jaume Lobo, jugador del Gestia Menorca, ha liderat l'equip en els primers minuts anotant 5 punts. Al segon quart s'ha mantingut la igualtat i l'efectivitat de Lobo. Des del triple i les penetracions de Pep Busquets han estat les principals armes ofensives del combinat català. A la mitja part el resultat era de 39 a 32 favorable als quadribarrats. A la represa ha aparegut Gerard Fernández. El jove talent manresà s'ha enfilat fins als 10 punts per mantenir Catalunya per davant el marcador. Als minuts decisius, Gran Bretanya premut l'accelerador, liderats per les seves estrelles Cal Whittle i Miles Hayson, que han començat el darrer període capgirant el marcador amb un parcial d'11-0. Un triple de Pep Busquets ha trencat el mal moment català. El gironí, conjuntament amb Guillem Vives, han liderat la reacció catalana, que ha tornat a situar-se a només 2 punts quan quedava un minut de partit. El base badaloní esperava poder jugar més sovint amb la selecció catalana després del partit.
3: Sí, sí, sí, ja et dic, crec que el grup que estàvem aquí, tant els que hem jugat com els que no hem jugat, i inclús jugadors que no han pogut ser-hi, té ganes de competir junts, perquè ens ho passem molt bé, perquè és un grup amb un segell únic i ens fa molta il·lusió jugar aquests partits. Llavors, ojalà se'n puguin fer més, ja l'he dit al Presi, i com he dit, fer una mica més atractiu i la gent s'enganxi perquè són partits junts.
2: Falta de 30 segons, l'exjugador manresà Luke Nelson ha pispat una pilota a camp propi per fer 2 punts claus que deixaven els britànics amb 4 punts d'avantatge. Vives ha tornat a aparèixer a prop per fer un triple en suspensió espectacular que deixava els catalans a un sol punt. Amb 25 segons restants ha aparegut, doncs, el nou Congost per convertir el pavelló en una olla a pressió, i els britànics han fallat des del tir lliure, però Lluís Costa ha fallat també l'última cistella i els britànics han guanyat 72 a 74. El seleccionador Jaume Ponsarnau posava en valor el treball dels seus jugadors.
4: Que s'hagi pogut fer aquest partit és una gran victòria, doncs, per tots, per tota la gent que ha fet un esforç enorme per la federació, per la Generalitat, per TV3, per tothom que hi ha ficat la seva cullerada. Doncs ja és molt important, i els jugadors, no? que és difícil, és un moment difícil, alguns per compromisos no hi han pogut ser, altres per els compromisos de FIBA, altres per lesions. Ha costat una miqueta fer el roster, però la gent que ha vingut amb moltes ganes, molta il·lusió, i el que han demostrat un compromís enorme.
2: Ara el repte de la Federació Catalana de Bàsquet és consolidar aquest partit de la selecció de manera més habitual, esperant que jugadors i afició no hagin de tornar a estar 3 anys sense poder gaudir-ne.
0: Més bàsquet, i és que ha estat una temporada agradolça per a l'esport de la cistella català. Els 5 equips de la CB mantenen categoria, però un any més el Barça s'ha quedat en blanc, tot i el retorn per uns mesos de Xavi Pasqual. La penya de Ric Rubio ha fet gaudir l'afició verd i negra i ha tornat a la Copa o als play-offs, però es va endur la decepció de no classificar-se per la final a 4 de la Champions que es feia a Badalona. Això i molt més, tot el que ha passat al bàsquet aquesta temporada, ens ho explica Jordi Cochran.
5: La temporada basquetbolística dels equips catalans a l'ACB i a la Lliga Femenina ha estat molt intensa. En categoria masculina, el Barça ha quedat subcampió de la Lliga després de perdre la final contra el València. Una fita que poc es podia imaginar a principi de temporada, però amb la destitució de Joan Peñarroya i l'arribada de Xavi Pasqual a la banqueta blaugrana en el mes de novembre, l'equip va canviar la dinàmica.
6: Content d'estar aquí, content de tornar a la meva casa, i les primeres impressions són bones. Al final, el primer dia conduint cap al Palau era una sensació que ja havia viscut i que tornava a reviure, i una sensació molt maca. I a partir d'aquí ens hem posat a feina, no? Molta feina.
5: Tot i la millora en el rendiment, els blaugranes van arribar a la final de l'ACB amb la força mínima, mentre que el València va ser molt superior.
6: Hem anat al límit de les nostres possibilitats, Cada dia ens ha costat una mica més. I les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, clar, que ens hem posat amb debilitat per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap.
5: Un València que també va ser el botxí de la penya a la semifinal. En la temporada dels badalonins va tenir molta importància la Champions, en què la ciutat de Badalona va ser la seu de la final a 4. Els verdinegres, però, es van quedar a les portes de jugar-la amb l'eliminació als quarts de final contra l'AEK d'Atenes. El conjunt dirigit per Dani Miret es va refer i, després de superar el Baskonia, va plantar cara contra el València.
7: Tant de bo que totes les derrotes siguin amb un equip així i amb un esforç així. Penso que això és el camí de guanyar, que és el que tots volem. Farem l'autocrítica necessària, però avui hem vist, penso, la imatge justa de l'equip, d'un equip que ho ha donat tot en tot moment i que hem fet un esforç que ha sobrepassat segurament part de les nostres capacitats. Hem fet un 100 i un 110%, tant física com mentalment, com a grup.
5: El Manresa, amb la permanència sota el braç amb força antelació, va començar pensant a Europa de cara a la temporada vinent, tot i que el tècnic Diego Campo no volia distraccions.
8: Aquestes victòries i Europa, perquè tot això no sabem el que passarà en el futur. Qui sap quals són les posicions o qui jugarà o no jugarà o un vol apuntar-se o no. No, això és demasiada ansietat per nosaltres.
5: Els manresans disputaran l'Eurocup l'any vinent després d'obtenir la invitació per una temporada. Per tancar els equips catalans de l'ACB, Girona i Lleida van complir l'objectiu de la permanència. Sentim els tècnics dels gironins i lleidatans, Moncho Fernández i Gerard Encuentra.
9: Ha representat molt perquè hem pogut començar temporada des del principi amb uns jugadors que volien, amb un cos tècnic que volia, doncs arribar al final de la temporada fent doncs, el millor registre, la millor posició, és una satisfacció.
10: Vindre aquí amb els deures fets doncs ja és una victòria, no? Perquè vindre a Múrcia, segon classificat, tal com estan jugant, sense, bueno, per jugar-nos la permanència doncs ha sigut complicat. Jo crec que li hem de donar valor al fet d'haver-nos salvat a dues jornades del final.
5: Qui recordarà per sempre aquesta temporada és l'Uni Girona. Per primera vegada en la seva història es va classificar per a la final a 6 de l'Eurolliga, en què fins i tot van disputar la semifinal. Així en va parlar el tècnic, Roberto Íñiguez.
11: Creo que va a ser un día histórico, ¿no? Porque estamos en el top 4 de Euroliga, entre los 4 mejores de Euroliga, ¿no? Y llegar hasta aquí es muy difícil. A veces da la sensación que lo han hecho fácil, pero es muy complicado.
5: El somni europeu va acabar amb la derrota contra el Fenerbahçe, l'equip al qual seria el campió. Una derrota, però amb l'orgull intacte, per competir de tu a tu per a la jugadora gironina Ainhoa López.
12: Hem intentat donar la cara, ho hem somiat durant els primers minuts, no, que estàvem allà sòlides, el pla de partit l'hem seguit i estava sortint bé. I poder després ens han faltat una miqueta de forces per seguir així i al final és un bon equip, et penalitzen, estàvem molt acertades en el tir exterior i davant un equip així pocs fent.
5: A la Lliga Femenina, l'Uni Girona va caure eliminat a les semifinals contra el València per tan sols un punt de diferència en l'eliminatòria disputada a partit d'anada i tornada. Per altra banda, el Cadí-la-Seu va certificar la permanència a la Lliga Femenina, no exempt de nervis fins al final. Va haver-hi canvi a la banqueta amb la destitució d'Isaac Fernández i l'arribada de Pepe Vázquez al mes de març. Una substitució que va tenir l'efecte desitjat amb la salvació aconseguida la penúltima jornada. Vázquez continuarà com a tècnic del Cadí-la-Seu la temporada vinent.
13: Pues en este mes y medio largo que he estado aquí, la verdad que he encajado muy bien, como

0: Pel que fa a la segona FEP, el Sol Gironès Bisbal Bàsquet va aconseguir la permanència, mentre que l'OMS Mataró i Salou van descendir. El Prat és el representant català que va aconseguir l'ascens procedent de la tercera FEP.
1: No hi 24 minuts i una altra notícia destacada en aquest diumenge. Ahir us explicàvem que Mireia Benito havia guanyat el campionat d'Espanya de ciclisme en ruta. De fet, també havia guanyat prèviament contra el rellotge. Havia aconseguit el bicampionat en aquests campionats que s'estan fent a Sabiñánigo. Doncs avui ha estat el torn d'un altre català, Marcel Camproví.
2: Sí, el barceloní ha aconseguit la primera victòria de la seva carrera a Sabiñánigo i s'ha proclamat campió estatal en ruta contra tot pronòstic. Just darrere de Camproví ha entrat un altre català, el ciclista de Llofriu, Joel Nicolau.
1: Déu-n'hi-do, l'estat de forma dels ciclistes catalans, tant masculins com femenins, amb Mireia Benito, amb Paula Blasi, i en aquest cas amb aquest doblet, Marcel Camproví, primer, i Joel Nicolau segon en aquesta prova en ruta dels campionats d'Espanya de ciclisme que s'estan fent a Sabiñánigo. Marcel Camproví, en arribar, deia això.
3: No lo termino de asimilar ahora mismo, pero yo creo que en el paso de los días lo voy a ir asimilando. La verdad que ha sido increíble, venía con confianza de Suiza, sabía que la forma estaba bien. Al final es una carrera muy abierta, muchos equipos y siempre hay dudas, ¿no? Pero he confiado y me la podía llevar a casa.
1: Una Marcel Camproví que explicava també quina ha estat una mica l'estratègia al tram final de la cursa per aconseguir aquesta important victòria.
3: Al final era un sprint largo, si cuentas ya el primer repecho, duro, y quizá no soy el más rápido en 5 o 10 segundos, pero sabía que al ser larga y la carrera muy dura y con el calor, se adapta muy bien a mí este sprint, y creo que he tenido la paciencia de esperar, y cuando a Joel le han faltado un poco de fuerzas he podido pasarlo.
1: I altres notícies destacades d'avui. Laura Heredia ha repetit medalla de bronze a les finals de la Copa del Món del Pentatló que s'han fet a Budapest. Ara fa 15 dies, recordem, també a la capital hongaresa, Heredia s'havia convertit en la primera atleta estatal en guanyar una medalla en aquesta modalitat. Doncs avui ha repetit. I un altre nom propi del diumenge, un dia després de batre el rècord estatal dels 54 metres braça, el nedador barceloní del Club Natació Sant Andreu, Nil Pladevall, ha superat la plusmarca dels 100 metres per només una centèsima, l'ha deixada en 1 minut i 30 centèsimes. Un altre rècord, els 200 metres lliures, ha estat el del nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hoek, que ha deixat la nova plusmarca en 1 minut 47 segons i 10 centèsimes. Un Hoek que ja havia batut aquests dies el rècord també dels 100 metres. Vinga, ens aturem 3 minutets i continuem repassant el que ha estat la temporada i també l'actualitat del dia aquí a l'Enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Ràdio Arenys.
3: Punta i Taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
4: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
3: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
5: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
6: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva

0: Sabies que...
1: Els corbs poden reconèixer cares humanes i guardar rancúnies. Aquests ocells, entre els més intel·ligents del regne animal, tenen una memòria excepcional. En experiments, com els realitzats a la Universitat de Washington, els corbs que van ser capturats i alliberats per investigadors amb màscares específiques van aprendre a identificar aquestes màscares. Mesos després, atacaven o renyaven a les persones que portaven les mateixes màscares, però ignoraven altres. Aquest comportament demostra no només reconeixement facial, sinó també la capacitat de comunicar informació a altres corbs, formant una mena de xarxa social d'alerta. A més, els corbs fan servir eines, resolen trencaclosques complexos i planifiquen accions futures, com amagar menjar per recuperar-lo més tard. La seva intel·ligència rivalitza amb alguns primats i la seva escorça cerebral, encara que diferent, és igualment sofisticada. Aquesta capacitat de memòria i venjança ha inspirat estudis sobre cognició animal i fins i tot obres de ficció.

0: l'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a la teva ràdio local. En joc, amb Ignasi Trapet.
1: Temporada històrica del Barça d'handbol, que ho ha guanyat absolutament tot. Lliga, Copa del Rei, Copa d'Espanya, Mundial de Clubs, Supercopa Ibèrica, Supercopa Catalana i la joia de la corona, la 13a Champions de la història de la secció i la número 50 de la història del club. El retorn a Europa del Granollers i els ascensos d'equips com Sant Cugat, Mataró, Sant Martí Adrianenc o Garbí Palafrugell són altres fites destacades de l'handbol de casa nostra aquesta temporada. Ens en dona més detalls Jordi Cervantes.
2: L'handbol queda marcat per la temporada per emmarcada al Barça. La 2014-2015 ja ho va aconseguir, alçant els 7 títols en joc: Champions, Mundial de Clubs, Lliga, Copa del Rei, Copa d'Espanya, Supercopa i Supercopa Ibèrica. La combinació entre joves talents i la saviesa dels més veterans ha provocat una tempesta perfecta sota la direcció de l'entrenador Carlos Ortega. Dani Fernández, format a la base del Barça per més tard marxar a Alemanya, tornava al Palau per fer realitat el seu somni.
3: Amb això he penjat el coll i he dit que sí, ha valgut la pena. Al final, tornar aquí a casa meva era per lluitar pels títols, volia la Champions i ara la tinc, una temporada històrica. Crec que una mica el meu exemple pot servir a la gent jove per perdre una mica la por de sortir de casa a buscar nous reptes. Lògicament, jo també he tingut sort, he marxat a dos llocs que m'han acollit superbé, he estat com a casa, tant a Cangas, sobretot a Cangas, i també aquí a Alemanya quan vaig ser-hi. Crec que ara sóc un jugador que pot jugar aquí al Barça. Això em reconforta, sento orgull per mi mateix, per tota la meva família que avui està aquí recolzant-me, també els meus avis que segurament m'estaran veient des de casa, i res, avui me'n recordo de tots ells i això també és molta part seva.
2: El Fraikin Balomano Granollers tornava a fer un curs excel·lent, acabant tercer a la Lliga Sobal. Malgrat que el frec-a-frec amb el Ciudad de Logroño va sortir creu, els vallesans es classificaven per enèsima vegada per disputar competició europea la temporada que ve. Per cert, una Lliga Europea enguany on els d'Antonio Rama es quedaven a les portes de disputar les eliminatòries pel títol.
4: Jo penso que ha sigut un partit que ens ha costat al principi entrar, però se'ns ha vist seriosos i molt ficats des del principi, i potser ha acabat doncs, com pocs partits han acabat aquí, no? Amb tanta diferència i amb tanta solvència. Penso que hem sigut molt seriosos, molt disciplinats. Ha sigut un partit que ja ens calia, ha sigut l'últim, val la pena i orgullós perquè sigui l'últim partit i amb l'objectiu complet.
2: Per la seva banda, el CAC Sepp Balomano Granollers va completar una temporada més que acceptable, assolint la permanència a la màxima categoria estatal i disputant la final a 8 de la Copa de la Reina, tot i caure en els quarts de final de la competició. En categories inferiors, les alegries arribaven en format d'ascens per a 4 equips. Sant Cugat i Mataró pujaven a Divisió d'Honor Plata Femenina. Les santcugatenques completaven una fase d'ascens impecable i aconseguien un ascens històric. Les mataronines retornaven un any després de perdre la categoria, després d'un final d'infart en el partit decisiu que les enfrontava l'Alcúdia. David Verdugo és el tècnic del Mataró.
5: Bueno, pues colofón a una extraordinaria temporada. La final ha sido un resumen un poco de nuestra temporada, un poquito con altibajos y demás, pero cuando hemos confiado en nuestra defensa y en todo lo que trabajamos, al final hemos sido superiores, creo, a los rivales. Y muy orgullosos, la verdad, muy orgullosos del trabajo diario. El resultado al final ha sido hiperpositivo, pero el orgullo que sentimos de trabajar cada día, de cómo han evolucionado todas las jugadoras, la verdad que no tiene por qué ir paralelo al resultado, aunque me quito el sombrero ante el esfuerzo que han hecho. El partido también es un resumen, porque hemos empezado muy mal, muy fuera de sitio, luego hemos ido remontando, confiando en la defensa, cada medida que confiábamos, hemos cogido un poco de ventaja y la segunda parte se ha pasado bien. Dudas y al final confianza, correr y al final ganar. Así que increíblemente satisfechos, mi enhorabuena a las chicas y a la afición que nos ha venido a ayudar. Y nada, som i Mataró.
2: Paral·lelament, Sant Martí Adrianenc i Garbí Palafrugell assolien l'ascens a primera estatal masculina. Els del Baix Empordà aconseguien un ascens històric en una fase on només van necessitar els dos primers partits per resoldre el bitllet a la categoria de bronze de l'handbol estatal. Amb 23 gols en tota la fase, el jugador del Palafrugell, Jan Caselles, parlava d'ascens merescut.
6: Sí, ha sigut una temporada dura, dura, però ja tenim la recompensa aquí. Hi han hagut alts i baixos, com sempre, però la veritat és que super, super bé. Molt contents. És la millor temporada que hem fet en tota la història. Hi ha gent jove, gent que portem molts anys i algo així és increïble. Molt i molt contents.
7: Sí, la veritat és que és una cosa que no ens esperàvem perquè molta gent d'aquí és molt jove, no tenen tant de rodatge i menys en unes fases d'ascens com aquestes i el nivell que hi ha. Però, bueno, no ho sé, sense comentaris, encara ho hem d'acabar d'assimilar i molt, molt contents, la veritat.
2: I el Sant Martí Adrianenc, igual que el Mataró, recuperava la categoria perduda ara fa un any. I ho feia per la porta gran, ple de victòries en la fase d'ascens.

0: Vinga, i parlem de waterpolo, temporada de somni per l'Atlètic Barceloneta, que s'ha proclamat campió d'Europa 12 anys després i ho ha tornat a guanyar tot a les competicions domèstiques. El Mataró va guanyar la Lliga de Divisió d'Honor Femenina per tercera vegada i el Sant Andreu va aconseguir el tricampionat de Copa en una temporada de canvi de cicle per a les andreuenques. El primer títol europeu del Catalunya Femení és una altra de les fites del waterpolo de casa nostra en la temporada que acaba i que ens explica amb més detall Albert García.
1: L'Atlètic Barceloneta torna a regnar a Europa. 12 anys després, els mariners van guanyar la Lliga de Campions a Malta davant el gran dominador continental, el Prorreco italià, imposant-se a la final per 16 a 17. Si la primera Champions del Barceloneta va arribar l'any de debut a la banqueta de Xus Martín, aquesta segona ha estat la cirereta al pastís per la primera temporada de Fran Fernández com a entrenador.
2: En el fútbol se dice que entrenador nuevo, victoria segura, ¿no? Algo así. Parece que en el Barceloneta cambiar entrenador nos ha traído dos Champions. Antes de cambiarme, espero que me den la oportunidad de conseguir dos seguidas. Y de momento creo que Santi me ha confirmado que el año que viene seguiré jugando del equipo. Soy sincero, estoy disfrutando mucho mi etapa de entrenador. La otra no puedo ver. Ya la disfruté en su día, estoy muy feliz.
1: La temporada del Barceloneta no s'explica només amb la Champions, i és que els mariners han mantingut l'hegemonia absoluta a les competicions domèstiques, guanyant també Lliga, Copa i Supercopa davant un Sabadell que ha plantat cara. Bernat Sanahuja, jugador del Barceloneta.
3: Sí, sabíem que el Sabadell no ens ho ficaria gens fàcil, està en un moment molt bo. Crec que nosaltres havíem de plantejar el partit així, encaixar els mínims gols possibles i, bueno, crec que ho hem fet bastant bé, que molt contents. Sí, molt, molt especial, la veritat. Molta gent que conec, que he crescut amb ells i molt content de poder guanyar un títol aquí.
1: Després de 3 anys seguits amb campiones catalanes, enguany la Champions femenina s'ha resistit. Ni Sant Andreu, ni Mataró, ni Sabadell van poder aixecar el títol. Malgrat tot, el waterpolo català continua al màxim nivell a les competicions continentals, com van demostrar Catalunya i Barceloneta a la final de l'Eurocup, a la primera participació de tots dos equips en aquesta competició. Finalment, el títol va ser per a les gracienques, que entrena Javi Belmonte.
4: La temporada per nosaltres és gairebé de 10. No pots posar mai un 10 perquè sempre hi ha alguna cosa a millorar segur, però l'objectiu principal era la classificació per Eurocup. La vam aconseguir dissabte passat i avui pues hem aconseguit un títol europeu, que és algo molt, molt important pel club. Totes les persones del club estan implicades amb nosaltres, tant les jugadores com l'staff, com els de manteniment. Sento que el club és com una família, que ens recolza sempre per qualsevol cosa, que hi ha molt, molt bon ambient i això és vital perquè al final també un grup pugui créixer i pugui triomfar.
1: Una altra fita europea per al waterpolo català va ser el subcampionat del Sant Feliuenc a la Conference Cup, un gran paper que destacaven jugadores com Judit Panicello o Olga Descalzi.
5: Avui teníem la sensació de que podíem, però crec que al final elles han estat superiors, sobretot a la primera i segona part. Després hem anat una mica a remolc d'elles i, bueno, al final contentes de ser segones i de seguir fent història amb el club.
6: Jo penso que hem demostrat un nivell molt alt. Hem competit molt bé contra els equips italians, les gregues, les croates, i hem estat a un nivell europeu que, com a club, doncs estem totes molt orgulloses d'haver estat a aquest nivell.
1: Pel que fa a les competicions domèstiques, el Mataró va guanyar la Lliga en una final apassionant contra el Sant Andreu, amb victòria final de les de Dani Ballart a la piscina Pere Serrat. Clara Cambrai es convertia en la jugadora del Mataró amb més títols de la història i Mariona Terré va ser escollida millor jugadora de la final amb una aturada clau a l'última jugada per evitar la pròrroga.
7: Ens sentíem com si fóssim a casa. Quan vam sortir a la presentació, la veritat és que totes estàvem molt posades i en sentir l'afició, com vam bramar des del principi, ens va fer sentir com a casa, la veritat. Dissabte, el partit d'aquí va ser un partidàs també que ens va permetre somiar i crec que va ser perfecte poder-ho combinar a la seva piscina, però sobretot amb tota la gent que ens va acompanyar. No paràvem de dir-ho, vull dir, veiem la mateixa gent que havia estat dissabte a Mataró, per tant, ens sentíem com si juguéssim a casa.
8: Jo m'esperava un 7 contra 6 molt mogut i molt diferent i em vaig trobar un 7 contra 6 molt estàtic i no m'esperava que una persona a 3 es quedés totalment sola. Però la veritat que em vaig sentir com molt segura amb tot el que tenia al costat. Jo tenia a dos braços a l'esquerra, tenia al costat de la Jogel, ficant-me braç, i com que el hueco que hi havia era aquell només. I és el que vaig anar a parar.
1: Tot i les decepcions a la Champions i a la Lliga, el Sant Andreu va poder celebrar el tricampionat de Copa en una final a Can Llong davant el Sabadell, coincidint amb el 8 de març.
9: És un títol del treball ben fet, treballem molt bé, estem dia a dia pencant. Per moments com aquest, crec que estem totes molt bé físicament. Hem tingut alguna baixa aquestes últimes setmanes que ens feia una mica de por, no?, el saber si estàvem o no estàvem totes. Crec que tothom ha ficat molt de la seva part, que totes hem estat lluitant cada dia.
1: Gran satisfacció de Martina Tarré, i és que el Sant Andreu tanca un cicle. La reestructuració esportiva i econòmica al club ha provocat la marxa del tècnic Javi Aznar després de 12 temporades i també del gruix de jugadores que han aconseguit els majors èxits del club andreuenc.
10: S'ha marcat una nova estructura, no?, i passava simplement a ser l'entrenador i a responsabilitzar-me de l'equip femení i poc més, no? I han vingut després el tema de que les jugadores comencessin una mica a no confiar en aquesta nova estructura, en aquests nous objectius de la secció i del club. L'escenari final és un escenari complicat. Després de 12 anys de treball, veure que, bueno, aquesta situació canvia radicalment i que tu no et sents recolzat, el millor és buscar un acord i que aquest cicle de 12 anys, no, pues, s'acabi aquí.
1: El fins ara segon entrenador i ex del Mediterrani, Marc Coma, serà el nou entrenador del Club Natació Sant Andreu en aquesta nova etapa.
11: En joc, amb Ignasi Trapero.
0: En futbol sala, el Barça ha acabat amb la sequera de títols amb la primera lliga de l'era Javi Rodríguez, en un any de molts adeus a l'indústria Santa Coloma. Mala temporada, en canvi, per al futbol sala femení estatal, en aquest cas català, amb una permanència de Mamut Les Corts més oferta del que s'esperava, el descens del Penyes Plugues i els ascensos frustrats de Rubí o Linyola. El resum de la temporada de futbol sala ens l'explica Toni Castro.
12: Tres temporades després, el Barça ha tornat a guanyar la Lliga de Futbol Sala en la temporada del debut de Javi Rodríguez a la banqueta blaugrana.
13: Contento, feliz y nada, ahora a celebrarlo por todo lo alto porque llevamos desde el 4 de agosto muchos meses de muchísimo trabajo, de muchísima presión. Al final, la presión se la tiene que poner uno mismo porque con estos jugadores es muy difícil tener presión, sabes que siempre te van a responder. Pero el que es muy culé, como yo, sufre mucho. Y ahora necesito descansar, desconectar, porque la temporada que viene quiero que sea mejor, quiero... Hay Copa de Europa, hay Supercopa, que este año no la hemos celebrado, y bueno, es momento de reflexionar un poquito, de que pasen unos días y luego pensar en qué más podemos hacer para mejorar.
12: A més del títol de Lliga, el Barça obté el premi de tornar a la Champions després de 2 anys d'absència. Un doble premi per al capità Dídac Plana.
14: Molt especial, perquè al final, com et dic, portàvem 2 anys en blanc, amb la frustració que això et genera, no? A nivell personal, també, doncs, poder aixecar la primera Lliga com a capità, un somni... I la veritat és que molt feliç, em sento molt realitzat i molt orgullós.
12: De la seva banda, Indústria Santa Coloma clou un cicle en una temporada amb molts adeus, començant pel president Vicenç García, que posa punt i final a 51 anys al capdavant del club colomenc. Molts jugadors tampoc continuen, com ara Bernat Pubill, Pucci, Leandrinho, Coro o Frezzato. I malgrat que el play-off se li va escapar amb un polèmic doble penal contra el Jaén en l'últim instant, l'Indústries no renova el tècnic Xavi Closas després de 4 anys a la banqueta de l'equip de Santa Coloma de Gramenet.
15: Jo els vaig trucar perquè em diguessin si comptaven o no amb mi. Ells em van dir que no comptaven amb mi i ja està, hi haurà un altre entrenador i ja està. No, és una decisió del club. Això hauràs de preguntar al director esportiu o al nou president quins són els motius.
12: Closa serà substituït per Jorge Vargas, exentrenador del Martorell o de les seleccions inferiors catalanes. No ha ha estat una bona temporada per als equips catalans de la primera femenina. Tot i un bon inici, Mamut Les Corts ha fet una campanya molt irregular i va haver d'esperar fins al final per assegurar una permanència que deixa les barcelonines com l'únic equip de casa nostra a la màxima categoria femenina estatal de futbol sala. Nil Marco és l'entrenador de l'equip.
16: Molt contentes. Al final, evidentment, aconseguir la permanència doncs és una alegria molt gran, un objectiu pel que estàvem lluitant les darreres setmanes. Ha estat una temporada llarga, exigent, hem tingut algunes lesions, el nivell dels equips és alt i la permanència estava molt cara a nivell de punts.
12: La mala notícia va ser el descens del Penyes-Plugues, en el que ha estat la temporada de comiat de la capitana Pilar Ribés.
17: Bueno, jo crec que quan era petita no m'hagués imaginat mai arribar aquí. Al final jo vaig començar a jugar perquè m'agradava l'esport, ho feia per il·lusió, i al final quan veus que, doncs, bueno, que et donen aquesta oportunitat de poder jugar amb les millors, doncs vaig decidir aprofitar-la, vaig haver de treballar molt i al final jugar és el que més feliç em fa. Òbviament, deixar-ho és complicat, però a vegades has de saber quan fa un pas al costat. La meva idea és continuar. Jo, molts dels nens que he pogut veure avui per les grades són nens que porto jo i m'agradaria molt seguir formant aquests joves que pugen des de ben petit jugant. O sigui que sí, la meva idea és continuar i poder ajudar tot el que pugui al club.
12: Dos equips catalans van lluitar per pujar primera, però van caure al play-off. D'una banda, el Rubí, que va caure a les semifinals, i de l'altra, el Linyola, que va arribar a la final i va fer somiar tot un poble entregat a l'equip. La capitana és la linyolenca Montse Carles.
18: És a dir, el futbol sala Linyola és el primer equip de les Terres de Lleida que fa un play-off a primera divisió, però ja no només és a Lleida. És a dir, ens posem al capdavant, som un dels millors equips de Catalunya. Ara mateix podríem dir que per davant tenim Les Corts i posem el nom a tota Espanya. I qui diu Espanya? Internacional, perquè quan jugues contra aquestes jugadores de tots els països portes el nom molt més enllà d'Espanya.
0: I la temporada de l'esport català no es pot explicar sense parlar també d'altres grans èxits. Oriol Cardona, Marc Márquez, Paula Blasi, el Puigcerdà femení, el CP Olot o l'artístic Skating Cunit són alguns dels noms que han contribuït una temporada més a fer més gran encara l'esport de casa nostra. Pep Carbonell.
19: Un dels noms en majúscules de la temporada de l'esport català ha estat el d'Oriol Cardona. El banyolí va fer història als Jocs Olímpics d'hivern de Milà-Cortina, quan va guanyar el primer or olímpic de la història de l'esport català a la prova sprint d'esquí de muntanya. A més, va arrodonir-ho amb el bronze en relleus mixtos, al costat de la granadina Anna Alonso.
20: Moltes emocions, moltes emocions. Ha sigut increïble tenir-vos a tots vosaltres, tota la família, amics aquí, animant. Ha sigut increïble.
19: El motor ha tornat a donar campions del món catalans com Toni Bou, que ja suma 39 títols mundials de trial, o Marc Márquez, que va guanyar el seu setè mundial de MotoGP.
21: Aportar el nostre granet d'arena a la història de Cervera no és pressió, perquè no estem obligats a... Simplement estem orgullosos de que això pugui passar. Nosaltres aquest el celebrarem com l'últim. Després veurem si l'any que ve, perquè no es pot planificar això, veurem si tant de bon podem celebrar algun altre.
19: Temporada històrica també per a l'equip femení del Puigcerdà, que va guanyar el seu primer títol de Lliga i ho va arrodonir fent el doblet amb la Copa. Paula Jiménez, jugadora ceretana.
22: Encara no ens ho creiem, estem supercontentes, molt orgulloses del partit que hem jugat i com l'hem afrontat. Sempre que hem tingut l'oportunitat de tindre el públic i el suport de la gent del poble, ho hem aprofitat al màxim i avui, doncs, el mateix. Hem aprofitat al màxim aquesta animació i ens han ajudat moltíssim per poder tindre aquest resultat tan decisiu.
19: En hoquei herba, el títol de Copa del Polo va ser la fita més destacada dels equips de casa nostra. Guille Fortuño, jugador del Polo.
23: Diria que és la quarta copa en els últims 8 o 9 anys, així que bueno, és una competició que se'ns dona bé, que sempre li donem el valor que té, i també per això doncs sempre estem allà competint, a dalt, jugant les finals, i bueno, com no podia ser d'una altra manera, avui contra l'Atlètic anava a ser una final molt competida, i per sort i per encert de la nostra estratègia de penalti, doncs ha caigut a la nostra banda.
19: I el patinatge continua sent territori català. L'Olot ho ha guanyat tota aquesta temporada en shows grans, mundial, europeu i campionats de Catalunya i d'Espanya. I el Cunit ha regnat també en quartets sènior, júnior i shows petits. El rugbi ens deixa aquesta temporada el retorn del Barça a Lliga Iberdrola o la salvació in extremis de la Santboiana, que va evitar el primer descens de la seva història. Aurora Bravo, presidenta del conjunt de Sant Boi de Llobregat.
2: Vam jugar contra el Sevilla, vam tirar endavant, vam obrir la porta del passadís i avui hem lluitat al passadís i per fi hem guanyat. Per mi és molt important, donat que seria la primera vegada que el club baixaria, cosa que no volia perquè el meu projecte està en que posessin les noies i que els nois es mantinguessin a la divisió d'honor, i la veritat que estic molt contenta del resultat d'avui.
19: També ens ha donat alegries el tenis taula amb la històrica final de la Trophy Cup de l'Olot, que a més va guanyar la seva primera copa. I mala temporada per als equips catalans de voleibol, amb el descens del Sant Pere i Sant Pau i la renúncia a Superliga del Club Voleibol Sant Cugat per falta de recursos. Salva Vendrell, president.
3: Arriba el moment en què aquest suport econòmic no és suficient i la resta d'equips i la resta de clubs doncs fan, creuen més recursos, ja sigui privats o de les administracions, amb cada cop també més jugadores estrangeres i, per tant, el nostre fort, que és la base, no dona per més.
19: El ciclisme català també ens està donant moltes alegries. Aquesta mateixa setmana, la ciclista de Llorenç del Penedès, Mireia Benito, ha aconseguit el doble títol de campiona estatal en ruta i contrarrellotge. I el barceloní Marcel Camproví, el campió en ruta. I aquesta temporada estem gaudint també amb la progressió meteòrica de la corredora d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi. Ja ha guanyat curses com la Vuelta a Espanya, l'Amstel Golden Race, el Tour dels Pirineus o la Volta a Catalunya. I s'ha fet un lloc entre les favorites per competir al Tour de França a partir de l'1 d'agost.
4: No, en les carreres normalment em costa pensar que soc de les favorites, no? Jo, més que res, no m'agrada pensar en si vas a guanyar o no, simplement jo penso en vull anar amb la millor forma possible, vull estar allà per si he d'ajudar l'equip, poder ajudar l'equip, si puc anar a disputar alguna cosa, disputar-ho, però això, sobretot, simplement pensar en l'estat de forma en el que vull arribar i a partir d'allà, si puc tornar el meu 100%, per mi ja serà repte complit.
19: Catalunya, per cert, comptarà amb les tres primeres etapes del Tour masculí, el dissabte 4 de juliol contra rellotge pels carrers de Barcelona, diumenge 5, etapa entre Tarragona i Barcelona, i dilluns 6, etapa entre Granollers i Els Angles.
0: Tram final del programa i de la temporada. I volem parlar també de l'Epic Trail. Pau Moreno i Dani Alonso han estat els guanyadors en aquesta cursa que s'ha disputat aquest matí a la Vall d'Avui.
5: El corredor de Calldetenes ha millorat la segona plaça aconseguida l'any passat i ha establert un nou rècord de la prova amb un temps de 2 hores, 43 minuts i 50 centèsimes. Això deien arribant. Declaracions Esport 3.
24: Veníem amb l'idea de pujar amb els primers i a la cresta apretar, perquè sabia que les baixades és el que se'm dona millor, però m'he trobat que la primera pujada seguia el ritme i han anat caient el mateix ritme que han posat ells mateixos. I m'he mantingut el ritme després de la cresta ja. Fins i tot a les baixades no he apretat al fondo i he arribat sencer. On he patit més amb diferències i les pulsacions se m'han disparat és aquest tros final, baixada. Anava fa molta calor. O sigui, tenia aigua de sobres, però és que encara que tiressis aigua aquí baix és un forn. Arribaran tots trinxats com jo l'any passat. Sí, a dalt no he notat res. De fet, portava dos bidons i no me n'he pres cap. Me'ls he pres ara baixant. I com que és baixada, vigilava de no prendre gaire aigua pel flato i he arribat bé. Anava conservant. No volia que em fes el d'any passat. L'objectiu principal és anar als Mundials d'Ultra de la Gomera. I bueno, ara serà com una construcció fins a arribar bé a setembre. Ara faré com una mica per on, estabilitzar i construir fins allà.
5: La madrilenya Dani Alonso ha repetit victòria per davant de Núria Tarragó.
0: Doncs a tot això també us direm abans d'acabar que el Sabadell ha anunciat dues marxes més. L'extrem Manu Moreno acaba sessió i torna al Valladolid, i el migcampista Jordi Ortega tampoc continuarà vestint l'arlequinada. I per últim, de la seva banda, l'AM anuncia el fitxatge de la portera del filial del Madrid Club de Futbol, Noelia Rivarola. ha estat tot per avui i per la temporada. Acabem avui la temporada. Anna Freixa, gràcies, bona nit i que vagin bé les vacances.
5: Bona nit, Ignasi, un plaer i bones vacances.
0: Doncs fins aquí l'Enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció, Roger Marc al control de so i els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. Recordeu que podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge, que tingueu un bon estiu. Tornem al setembre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Ànimes és un programa de reflexió. Et presentem relats, poesia i música. Un espai per tal d'endinsar-nos dins el cor. Gaudeix amb Josep Torrents i Rafael Caro cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Arenys. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys. Els dimarts a les 9 de la nit. 9 dones s'entesten a trobar la perfecció que saben que no tenen a Imperfectes. Un magazín caòtic com totes elles, en què descobriràs tot el que et cal per sobreviure en aquest món en què la pressió social per ser perfectes pot sobrepassar-nos en qualsevol moment. Imperfectes. Cada dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Sabies que les lletres de l'alfabet tenen un origen molt més antic del que podríem pensar? L'alfabet llatí, que fem servir avui en dia, deriva d'un sistema d'escriptura desenvolupat pels fenicis cap al 1200 abans de Crist. Aquest poble semita va crear un dels primers alfabets coneguts, amb 22 signes que representaven consonants, ja que les vocals no s'escrivien. Aquest sistema va ser revolucionari perquè era més senzill que els jeroglífics egipcis o que l'escriptura cuneïforme, permetent una comunicació escrita més accessible. Els grecs van adoptar aquest alfabet fenici cap al segle VIII abans de Crist i van afegir vocals, cosa que va facilitar la transcripció de la seva llengua. Més tard, els etruscs i els romans van adaptar l'alfabet grec, donant lloc a l'alfabet llatí que coneixem a dia d'avui. Curiosament, la lletra G va ser inventada pels romans al segle III abans de Crist per diferenciar-la del so de la C. Aquestes adaptacions han donat forma a la manera com escrivim i llegim avui, connectant-nos amb mil·lennis d'història en cada paraula.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Jurado. Un pare i una mare han ingressat a la presó per la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La parella va alertar al 112 perquè la criatura no respirava. Els sanitaris del Servei d'Emergències Mèdiques van poder recuperar l'infant i traslladar-lo a l'Hospital per Taulí de Sabadell el 25 de juny, on va morir la matinada del 26. Els metges van avisar la policia que el nadó tenia símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament i els Mossos van detenir els pares. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya informa que la jutgessa de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància plaça 3 de Sabadell ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als progenitors per maltractament habitual amb resultat de mort. I repassem les carreteres catalanes que durant tot el dia d'avui han acumulat retencions generalitzades coincidint amb l'operació tornada de Sant Joan. Aquesta hora ja han minvat en general, però sobretot la P7 és la que segueix tenint bastantes afectacions. Sobretot en el tram de Vallgorguina-Sant Celoni en direcció Tarragona, on té 6 quilòmetres de circulació intensa. Seguim amb un altre tram a la Roca del Vallès, on hi ha 5 quilòmetres de retencions, i un altre tram, en aquest cas en direcció cap a Barcelona, des de Olèrdola, amb 5 quilòmetres de retencions. També hi ha afectades la C32 en direcció Barcelona, entre Tallà i Vilassar de Dalt, i la C31, en aquest cas en sentit Girona, des de Santa Cristina d'Aro i Castellplatja d'Aro. Aquestes són les vies més afectades ara mateix a les diferents a les vies catalanes. En plana internacional, el Ministeri d'Afers Exteriors d'Espanya ha elevat a 17 els espanyols morts pel doble terratrèmol a Venezuela. L'últim balanç era de 9 víctimes mortals, segons els càlculs del Ministeri. Hi ha uns 150 ciutadans espanyols desapareguts i se n'han localitzat 17 més sota les runes. I avui ha sigut el Dia Internacional de l'Orgull. Precisament unes 200 persones s'han manifestat avui pels carrers de Girona. La mobilització convocada per l'espai LGBTI, que aplega diverses entitats del col·lectiu, ha denunciat l'augment dels discursos d'odi promulguts per l'extrema dreta. I seguim, tornem, recuperem plana de successos i parlem de que dues persones han mort i un altre ha resultat ferida greu en un xoc al Poblenou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia, segons han informat fons als Mossos d'Esquadra. El vehicle escàpol ha fugit en direcció contrària pel carrer Pallars fins que han vestit lateralment l'altre vehicle a la confluència amb el carrer Fluvià. I en Cultura, Barcelona dona aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: Moments d'òpera.
5: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. La d'avui és una obra que es considera la precursora de les escenes de la bogeria. Es titula Nina o Sia, la pazza per amore.
4: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
5: Nina o Sia, la pazza per amore, és a dir, Nina o la boja d'amor, és una òpera definida per l'autor com comèdia in prosa et in verso per música, dividida en dos actes, a música de Giovanni Paisiello i llibret en italià de Jean-Baptiste Lorenzi, tot i que basat en la traducció italiana de Giuseppe Carpani del llibret de Benoît Joseph Marsoyer, de títol homònim. L'estrena d'aquesta òpera va ser el 25 de juny del 1789 al Teatro del Reale Sitio di Belvedere, a Caserta, a Itàlia. En quant als personatges que intervenen en aquest títol, és clar, Nina és la nostra protagonista, una noia dolça, filla del comte. A causa de la suposada pèrdua del seu estimat Lindoro, ha perdut el cap i ens representen completament boja, un paper aquest per soprano lírica o lírico-lleugera. El comte és el pare de Nina, a qui li va intentar imposar un matrimoni amb un home que no estimava, un fet que se'n predeix a l'inici de l'òpera, paper aquest, el del comte, per baix. Lindoro és el promès de Nina, que suposadament ha mort, però que al final de l'òpera apareixerà de nou. Aquesta aparició curarà de la bogeria a Nina, un paper per tenor lleuger, per bé que tan sols apareix a la fi del segon acte. Giorgio és el vell tutor del comte, un personatge optimista que intenta minimitzar la tragèdia de Nina, paper per baix còmic. I Susanna és la governanta de Nina, paper secundari per soprano lleugera o lírico-lleugera. L'estrena de Nina Ossia de Pats de Pere More va ser un autèntic èxit. A més, va estar revestit de caràcter d'esdeveniment nacional, ja que hi estaven presents les principals autoritats del regne i fins i tot la reina Maria Carolina. La primera representació pública va ser al Teatre dei Fiorentini de Nàpols a la tardor de 1790. Posteriorment va viatjar a Viena aquell mateix any, on Lorenzo da Ponte en va revisar el llibret i el compositor Joseph Weigel va afegir nous números cantats. L'any 1791 es va presentar a París amb un arranjament dels recitatius fet per Luigi Cherubini, que també va afegir-ne un ari original. Aviat, Paisiello va produir les seves pròpies versions, en primer lloc dividint l'acció en dos actes i després substituint el text parlat per recitatius. La versió definitiva es va estrenar a Parma l'any 1794. Es tracta d'una comèdia sentimental, amb números musicals i diàlegs parlats, amb una perfecta equidistància entre el caràcter de l'òpera còmica, l'òpera bufa i del drama musical. A més, Nina pot considerar-se la precursora de l'òpera semiseriosa, estil en què adquireix una importància cabdal la descripció dels sentiments. El drama en si, la suposada mort d'Indoro a mans del seu rival, és deixat de banda i només apareix a l'inici de l'òpera com una narració de Susanna. Així, la resta de l'òpera tractarà de les seves conseqüències domèstiques, íntimes i, en particular, les situacions més patètiques a què es veu abocada la pobra Nina, a la que la mort del seu estimat l'ha portada fins a la bogeria. Pot dir-se que aquesta òpera inaugura el recurs que compositors posteriors experimentarien fins a límits impensables en aquell moment, en allò que a dia d'avui coneixem com a escenes de la bogeria, que especialment Donizetti i Bellini farien referència de la seva creativitat. Sabent això, anem a fixar-nos ja en l'argument i els moments musicals més destacats d'aquesta òpera de Paisiello, Nina Ossia, La Pazza per Amore. Ens situem a l'inici de l'acte primer.

A l'inici de l'òpera ens hem de situar als jardins del Palau del Comte, el pare de Nina. Els camperols es lamenten del destí d'aquesta, la filla del Comte Nina, que ha embogit, i pregunten a la seva governanta, Susanna, el motiu de la seva follia. Susanna els explica que Nina estava promesa a un jove a qui coneixia des de petita i de qui estava enamorada. Es tracta de Lindoro. Però el comte, codiciós, va decidir casar-la amb un home més ric. Lindoro va citar Nina per acomiadar-se i el nou promès, trobant-los plegats, va travessar Lindoro amb la seva espasa, deixant-lo estès en un bassal de sang. El pare li va demanar a Nina de reconèixer com a marit l'assassí del seu estimat i això va fer caure Nina en un estat de deliri. Sovint pensa que Lindoro és encara viu, que es troba de viatge i que aviat tornarà a reunir-se amb ella. El comte, per altra banda, està ple de remordiments i expressa que faria qualsevol cosa per aconseguir guarir la ment de la seva filla. Ho canta des d'una gravació en directe de l'any 1999 al baix Michele Pertusi, sota l'atenta direcció de Riccardo Muti.

Després d'aquesta escena, apareix Nina i es lliura a una llarga escena de la bogeria preguntant-se per què no torna el seu estimat. És Marina Volgan.

Algunes camperoles intenten consolar a Nina cantant, però quan la jove veu el pare no el reconeix. Això sí, es mostra irada amb ell i l'acusa de ser la causa de la seva dissort. Només un pastor que canta acompanyat d'una cornamusa pot entendre-la. Finalment, les camperoles la convencen per acompanyar el pastor al poble. I aquest és el final de l'acte primer en el que intervenen Nina, en la veu d'Anna Caterina Antonacci, Susanna és Donatella Lombardi, el comte Michele Pertusi i un pastor Giuseppe Filianotti, tots dirigits per Riccardo Muti amb l'orquestra del Teatro a la Scala de Milà.

Seguim els moments d'òpera de la xarxa de comunicació local, resumint l'òpera Nina Ossia la Pazza per amore de Paisiello, situat ja, com dèiem, a l'acte segon, que es desenvolupa al mateix entorn en què l'anterior, el Jardí del Comte. Tal i com acabem de sentir, Susanna intenta consolar el comte, que està desolat per l'estat de la seva filla. En aquest que sentíem a la soprano Fiorella Pediconi, dirigida per Richard Wallinch, en una gravació de l'any 1989. Apareix ara un altre Giorgio, el vell tutor del comte, que gairebé no pot articular paraula, i és que arriba amb la notícia que l'Indoro ha estat vist pel poble. Giorgio és el baix còmic Giorgio Surian.

signor sì, mi spiego adesso. È così, come io dicea, e ne lui.

Aviat l'indora arriba a la presència del comte, que li dona mostres d'afecte i l'anomena fill davant la estupefacció del jove. El comte el posa al cas de la malaltia de Nina i ambdós acorden la manera de tornar a la jove a la raó. El jove l'indora és el tenor peruà Juan Diego Flores sota la direcció de Ricardo Muti en una gravació en directe al Teatro a la Scala de Milà.

Nina torna del poble fins a la residència del comte. Inicialment, no reconeix l'Indoro i el confon amb un amic d'ell. No obstant això, l'interès i la sorpresa de Nina augmenten quan l'Indoro li explica fil per randa la seva història d'amor compartida. Finalment, l'Indoro conclou la seva narració mostrant-li a Nina una armilla que ella mateixa va brodar-li. En aquest moment, Nina el reconeix i recupera l'enteniment. Nina és Anna Caterina Antonacci i l'Indoro, el tenor Juan Diego Flores.

0: Finalment, i després de tants patiments, la parella podrà unir-se en matrimoni amb la benedició del comte i entra l'alegria general de tothom allà present. I així és com acaba l'òpera Nina, o sigui, La Pazza per Amore, títol d'aquesta setmana als Moments d'Òpera, un títol de Giovanni Paisiello. Nosaltres, ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més Moments d'Òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'Òpera amb Albert Galzeran.

0: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades, estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
1: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
2: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: La bona música, amb Lluís Bonamusa.

0: Ser un equidistant està mal vist. La societat, els amics, la tradició, tot ens empeny a prendre part d'una tendència política, d'una religió, d'un equip de futbol. Tampoc està gaire ben vist ser un eclèctic, almenys en qüestions d'estètica. Aquest concepte, que s'ha utilitzat sobretot a l'arquitectura i l'art en general, sempre ha rebut mirades subtilment despectives per totes bandes. Probablement la necessitat de definir-nos clarament, d'acceptar patrons que ens identifiquin amb el nostre grup, és una pressió social inherent als nostres orígens més remots. I allà continua. I a la música, d'alguna manera, això també passa. Mireu, si no, quina selecció de música escolteu habitualment al cotxe i sabreu si podeu ser considerats uns eclèctics o no. És sempre el mateix estil o aneu saltant d'un a l'altre i gaudiu de tots ells? Si sou o us considerareu eclèctics, ja sabeu que aquest és el vostre programa, perquè aquí res no està vetat a la bona música. I avui, amics i amigues, ens hem deixat seduir per un director de cinema que fa que les seves pel·lícules siguin no només un espectacle visual, sinó també un homenatge a l'eclecticisme musical. Estem parlant de Paolo Sorrentino, un dels directors més brillants i influents del cinema europeu contemporani, guanyador de l'Oscar per La Grande Bellezza. Amant d'una estètica visual que aposta per la grandiositat, Sorrentino ha portat al cinema una mirada poètica, barroca, fins i tot mordaç, de la societat italiana, explorant temes com la buidor que provoca el poder, la nostàlgia del passat i la recerca de la bellesa enmig de la decadència. Així doncs, estimades i estimats oients, si us sembla, deixem-nos emportar per l'eclecticisme musical de Sorrentino. Serà ell qui ens guiarà per explorar fronteres de la música on potser d'altra manera no hi hauríem arribat mai pels nostres propis mitjans. Però que, en tot cas, serà sempre amb bona música.
1: La Bona Música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
0: El cinema de Paolo Sorrentino és impactantment visual, grandiloquent fins i tot, però també s'ha dit que és purament operístic. Es caracteritza per una fotografia enlluernadora, moviments de càmera elegants i un ús magistral dels contrastos. I un detall molt important per la concepció de Sorrentino de la música. Per ell no és un simple acompanyament, sinó un personatge més, i la integra directament amb el guió. D'aquesta manera ens sacseja, de vegades, literalment, alternant de forma brusca la solemnitat de la música sacra, el minimalisme neoclàssic, amb l'electrònica o el pop més ballable. Perquè, com diu un dels seus protagonistes, dius que la música està sobrevalorada? Bajanades! La música és tot el que tinc, perquè la música és l'única manera que tinc d'entendre la vida. No necessita paraules, només necessita ser.

En el seu film més premiat, La Grande Bellezza, Paolo Sorrentino ens submergeix en la Roma de l'alta burgesia a través dels ulls de Jep Gambardella, un escriptor que va tocar la glòria a la seva joventut amb una sola novel·la i que ara, en fer els 65 anys, es converteix en el rei i cronista d'una cort, diríem, de fantasmes adinerats. I tot i que la pel·lícula conté sucosos diàlegs i reflexions, fins i tot ens seria possible prescindir-ne i gaudir simplement de l'estètica exuberant d'aquells passejos nocturns del protagonista per palaus buits, festes desmesurades i terrasses amb vistes al Coliseu. Una bellesa visual que Sorrentino acompanya d'una manera magistral amb la música mística de Vladimir Martinov.

I això que acabem d'escoltar era precisament les beatituds o les benaventurances del compositor rus Vladimir Martynov. És una peça original de l'any 1998, escrit inicialment per un grup vocal amb un text del Sermó de la Muntanya. Doncs bé, Sorrentino el que utilitza la pel·lícula és una adaptació per a quartet de corda d'aquesta música que va fer el cèlebre Kronos Quartet, una obra minimalista que va néixer de la necessitat de donar una resposta espiritual al dolor col·lectiu pels atemptats de les Torres Bessones de l'11 de setembre. La trobada més important de la vida és la que tenim amb la bellesa. Paolo Sorrentino, la gran...

El cinema de Sorrentino, i en especial La Grande Bellezza, està amarat per una música de caràcter místic, reflexiu. Aquesta música, en conjunció amb la sempre impactant fotografia del director napolità, fa un efecte potentíssim, on la imatge i el so es reforcen constantment i mútuament. I una de les peces que millor exploten aquesta veta mística és The Lamp, l'anyell, de John Taverner, que posa música a un poema de William Blake, un dels personatges més fascinants i visionaris de la cultura anglesa del segle XVIII.

Això que acabem d'escoltar era The Lamb, de John Taverner, una música que apareix a la pel·lícula durant les seqüències que involucren els personatges religiosos i a la recerca de la fe, mostrant de manera colpidora la santedat o la puresa enmig de la corrupció de la ciutat eterna. Val a dir que Taverner, que va morir l'any 2013, va ser un dels compositors britànics més rellevants del segle XX. La seva música, sovint tenyida d'un profund caràcter religiós, espiritual, va ser aprofitada aquí hàbilment per Sorrentino en aquest film dedicat a la bellesa eterna.

Al protagonista de La Grande Bellezza, Jep Gambardella, li costa viure retirat de la seva exitosa vida i busca, de manera gairebé desesperada, un motiu per tornar-se a sentir viu. I és precisament aquí on l'eclecticisme musical de Sorrentino fa la seva màgia, dividint el món de Jep en dos pols oposats, la transcendència mística i l'accés dionisíac, diríem, segons la visió de Nietzsche, de la festa. Sorrentino utilitza la música ballable per fer una sàtira visual, personatges decadents i envellits que es creuen profuns i sofisticats, però que acaben saltant en bucle sota un ritme electrònic, com si fos una màscara de felicitat artificial que utilitzen per tapar la por envellit.

Això que sentíem era We No Speak Americano, el hit que el duet australià Yolanda B. Cool va fer l'any 2010. És una versió que s'ampleja una cançó que segurament us és familiar, el clàssic dels anys 50, Tu vuoi far l'americano, de Renato Carosone. Doncs bé, amb aquest ritme desenfrenat, Sorrentino il·lustra les festes que es fan a l'àtic que té ell mateix just a davant del Coliseu de Roma. Però després de la festa, quan ja despunta l'albada sobre la bellíssima i pètria Roma, el soroll s'apaga i Sorrentino ens mostra el sentiment veritable de la seva ànima. És el moment en què la disbauxa dona pas a l'introspecció. I Sorrentino ho fa amb aquesta música.

A La Gran de Bellezza, el protagonista assisteix gairebé com un simple espectador a aquelles desenfrenades festes de casa seva. Però en el seu interior, la música que sona és la d'un home reflexiu i en crisi existencial, que nosaltres comprenem perfectament gràcies a aquesta música de Gorecki.

0: Efectivament, la música de Henry Gorecki, en concret la seva tercera sinfonia, que es va fer mundialment i sorprenentment famosa als anys 90, l'any 92 concretament, il·lustra aquests brots reflexius i fins i tot tenyits de misticisme del protagonista que vaga per Roma a la recerca d'una bellesa que doni sentit a la seva vida.
1: La bona música, amb Lluís Bonamusa.

nostres dies. La pel·lícula explica el viatge vital d'aquesta dona, de bellesa lliure, culta, independent, que decideix estudiar antropologia per intentar desxifrar el misteri del comportament humà. I, com sempre, en Sorrentino, la protagonista està envoltada d'escriptors desencantats i professors universitaris excèntrics, tot amarat per la bellesa dels paisatges de la costa napolitana. Com en gairebé tots els seus films, és una reflexió de com la joventut ho és gairebé tota la vida i com de depressa s'esvaeix. I fixeu-vos si és important la música, que fins i tot abans que surti la primera imatge a la pantalla, a les fosques del cinema ja ressonen aquests acords monòtons i hipnòtics d'una potència aclaparadora.

Això que sentíem és un fragment d'Exodus, una obra fascinant del compositor polonès Wojciech Kilar. És una música que té la parsimònia i el crescendo implacable del bolero de Ravel, però amb una història real ben diferent al darrere. Perquè aquesta música va néixer de la profunda convicció catòlica de Kilar, inspirat pel despertar espiritual i social de la Polònia, de la seva Polònia natal, arran de la històrica visita del papa Joan Pau

II, l'any 79. Doncs bé, aquesta música, estrenada el 81, utilitza una melodia popular jueva que es va repetint una i altra vegada com un mantra al llarg de la gairebé mitja hora que dura la peça original. Una joia hipnòtica que Sorrentino ha utilitzat més d'una vegada als seus films.

Com si fos un leitmotiv, aquest «Qué cosa che» es repeteix al llarg de Partenope, d'aquest film, il·lustrant els moments més lluminosos i feliços de la joventut de la protagonista a les costes de Capri. Com sabem, Sorrentino sempre guarda un lloc privilegiat als seus films per la cançó clàssica italiana. En aquest cas, ens regala un tema dels anys 60 de Gino Paoli, el gran mestre de la canzone, que ens va deixar no fa massa, el març de 2026.

I Sorrentino l'Eclèctic sempre ens té preparada una de calç i una de sorra. Juga amb el misticisme d'Arvo Pärt o de Killer. Ens fa recordar com de bonic és enamorar-se amb una cançó italiana i, com a bon napolità, té reservat el moment del ball desenfrenat. I ens ho mostra amb aquest tema Malambo, que sona, fixeu-vos, quan el rígid professor d'antropologia de la protagonista, de forma inesperada, es posa a ballar com un posseït, perquè diu que, de vegades, les paraules no ho poden expressar tot.

El tema portava per títol Malambo número 1 i està interpretat per una llegenda de la música vocal com és la peruana Ima Sumac, una dona que certament mereixeria un programa propi. El seu nom real era Zoila Emperatriz Chavarri Castillo i als anys 50 va rebre el reconeixement Guinness pel rang vocal més extens del món. Aquesta dona, d'una fortíssima personalitat, es declarava ella mateixa princesa hereva de les tribus autòctones i va ser un autèntic fenomen de la música que va abanderar la fusió total dels estils, és a dir, eclecticisme musical absolut. La fe no és una línia recta, és un laberint ple de música. Paolo Sorrentino, el jove papa. Si a la grande bellezza Roma era la protagonista absoluta, en el jove papa no li cal ni sortir del Vaticà per bastir una història de reflexió al voltant de la institució més rígida, dogmàtica i tancada del món, probablement. El protagonista, Can Carles Jude Law, és un home guapo, jove, conservador en les idees, però absolutament revolucionari en les seves formes. Un home que fuma d'amagat, beu Coca-Cola Cherry i es nega a mostrar la seva cara al públic per convertir-se així, amb l'aura del misteri, en una mena de mite.

En aquest film, el jove papa Sorrentino fa, una vegada més, una reflexió sobre la solitud del poder, el dubte existencial de la fe, la hipocresia de les aparences. I, com sempre, utilitza la música per ambientar a la perfecció les sensacions dels protagonistes, com quan utilitza el jazz contemporani per mostrar com la institució vaticana podia estar a punt de fer un gir en les seves maneres. Com diu el papa en el film, saps què és el més bonic de l'Església? Que mai no canvia. Però saps què és el més perillós? Que jo sí que puc canviar.

El que sentíem era True Sorry, un tema d'Ibrahim Malouf, que Sorrentino, sempre provocador, posa de fons musical els dubtes metafísics de la cúria. Malouf és un trompetista de jazz d'origen libanès que va publicar aquest tema en el seu àlbum Illusions, on toca una trompeta especialment dissenyada per ell, modificada, que li permet fer els quarts de to típics de la música del seu país.

I la música que estem sentint, la Bourrée 4.5, és la que acompanya les escenes de The Young Pope quan es preparen les litúrgies i els vestuaris amb un rigor estètic gairebé mil·limètric. La música, ja ho veieu, és moderna, però té un cert gust antic que creiem reconèixer. I quan finalment ho fem, tot té un sentit.

0: Doncs bé, no sé si heu reconegut la música que hi ha a l'origen d'aquesta deconstrucció, que és la de Johann Sebastian Bach. Perquè aquesta Bourrée 4.5, que va publicar el cellista Peter Gregson, és, en el fons, la música de Bach desmuntada i tornada a muntar. En concret, aquell cim de la música canònica que són les suites per violoncel del Cantor de Leipzig. I com si fos una metàfora, Sorrentino sembla utilitzar aquesta música per mostrar que l'essència de la tradició pot ser conservada, però que per fer-ho potser alguna vegada cal reconstruir-la amb criteris actuals.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: Paolo Sorrentino ha signat 13 films fins aquest moment, en els quals el pas del temps, com hem vist, la bellesa, el sentit de la vida, sempre tenen un protagonisme total. Avui no tenim temps de repassar el seu film més autobiogràfic, que és Estata la mano di Dio, ni tampoc Loro, la seva aproximació a la figura de Berlusconi, i que és un dels personatges amb els quals el director ha posat el poder sota el seu microscopi. És precisament en aquestes produccions on Sorrentino sap retratar la solitud del governant i ens regala una música que ell aprecia especialment.

Això que acabem d'escoltar és el bellíssim tema Un pardal s'ha posat sobre la nostra espatlla del malaurat Johann Johansson, un dels compositors més influents i colpidors del segle XX-XXI, que ens va deixar tràgicament l'any 2018, amb només 48 anys. Johansson, nascut a Islàndia, va ser un autèntic revolucionari de la música cinematogràfica, conegut per fusionar l'orquestració clàssica amb distorsions electròniques subtils i de vegades gairebé imperceptibles. Doncs bé, Sorrentino, fascinat per la capacitat de Johansson de crear aquestes atmosferes hipnòtiques, utilitza aquest tema en més d'una ocasió a la seva filmografia per subratllar la decadència de les grandeses humanes.

I crec que com a resum final de la seva eclèctica visió musical, el mateix Sorrentino li hauria agradat que acabéssim avui la selecció amb un tema que reuneix gairebé tots els seus referents: la nostàlgia, el pas del temps, Itàlia i la seva particular manera de cantar la vida, que és alhora sensual i reflexiva. Aquesta música ens la regala el gran Renato Zero amb un clàssic que apareix a Il Divo, la pel·lícula que retrata el polèmic i enigmàtic 7 vegades primer ministre italià, Giulio Andreotti. Escoltarem I migliori anni della nostra vita, una tria que subratlla amb una ironia potent per què, per aquells personatges de poder absolut, els seus millors anys eren, precisament, aquells on podien fer i desfer el destí d'un país a la seva simple voluntat.

I si començàvem aquest programa amb la música més mística i profunda que apareix a la Grande Bellezza, la cloenda definitiva del programa la farem com els propis personatges d'aquest mateix film, gaudint de la festa i ballant a la terrassa que dona el Coliseu amb una versió disco de Rafaela Carrà.

0: menja tu.
1: Doncs sí, estimats amics i amigues, acabem aquesta eclèctica selecció d'avui que ens ha servit en safata Paolo Sorrentino. I ho fem en un moment icònic de la Grande Bellezza, un d'aquells balls desenfrenats que organitza el protagonista i que li fan oblidar, ni que sigui per unes hores, la seva pròpia decadència. I us deixarem el que per mi és el millor tall ballable del film, el sampleig que va fer Bob Sinclair del tema de Rafaela Carrà, A far l'amor i comincia tu. El tema original és dels anys 70, com sabeu, però Sinclair, amb el permís de la Carrà, el va editar per fer aquesta versió tan potent que va treure a l'any 2011. I amb això, ara sí, acabem. Us donem les gràcies una setmana més per la vostra atenció amb en Pere Sánchez des del control de so, avui fent fins i tot una mica de DJ, i qui us parla i que fa la selecció musical, Lluís Bonamosa. Us enviem, com sempre, una forta abraçada i us emplacem a la mateixa sintonia o també, com sabeu, al podcast del programa. Serà en la propera edició de La Bona Música.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
2: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
1: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
2: Salvà Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
3: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
0: Ràdio Arenys.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el TT3000.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents Cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de...

gestos sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués patit de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Trobo si vols, fuig de la llei de la gravetat.